0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes, fins a les dues, a Ser Catalunya.

0: hi jugues amb Elena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Què t'hi jugues. Avui un programa que farem al costat de la Marina Fernández i amb l'ajuda de la nostra redacció d'informatius, perquè parlarem de l'actualitat esportiva, però com no podia ser d'una altra manera, estem molt pendents del que està passant al Congrés dels Diputats, on Marina, què tal? Bon
3: Hola,
2: dia.
3: Hola, com estàs?
2: Està ja compareixent Junts, explicant la seva posició al
3: està
2: respecte.
3: Està parlant just la líder de Junts al Congrés, la Míriam Noguera. Si voleu, la podem escoltar en directe, la seva intervenció des del Congrés.
4: Ministra, ens vam creure que vostès posarien per davant poder començar a solucionar el problema, apostant per polítiques que sí que estan funcionant a altres països, per sortir del marc mental que durant masses anys s'ha anat instal·lant i és que estem condemnats a viure el lloguer de manera permanent i de manera precària i que els nostres fills estan condemnats a viure en habitacions. Ens vam creure de veritat, senyora ministra, que estaven vostès disposats a revertir la nefasta tendència dels darrers anys i que s'obria, per tant, una oportunitat per poder enviar un missatge d'esperança a la gent, i és que viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. L'horitzó dels nostres fills ha de ser que puguin tenir un habitatge propi i una llar pròpia.
3: Però vostès, agafa aire.
4: Senyora ministra, sembla que hi han renunciat. I nosaltres no ho hem fet. I ara, abans d'acabar, els hi explicarem per què. La gent no es mereix qualsevol reial decret. Hem de fer lleis amb el màxim rigor i la màxima solvència. Però sobretot hem de fer lleis que funcionin i que solucionin els problemes. I avui no hi ha cap jurista que signaria aquests reials decrets. Senyora ministra, aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant. La proposta que nosaltres li vam presentar, tot això ho frenava. Però el més greu ja no és que vostès no s'hagin atrevit amb els fons, perquè no s'han atrevit. El més greu de tot és que amb qui sí que s'han atrevit és amb milers de famílies que s'esforcen i que aguanten ofegades un cost de la vida cada dia més alt. Ministra, aquests dos reials decrets provocaran l'efecte contrari del que pretenen? Sí. Des de la publicació d'aquests reials decrets, més de 4.000 habitatges han estat retirats del mercat, senyora ministra. Trobar habitatge serà cada dia més complicat. La nostra responsabilitat és generar seguretat, senyora ministra, no inseguretat. I si vostè vol que els preus baixin, però cada vegada hi ha menys pisos disponibles i cada vegada els fons voltor tenen més propietats, perquè aquest reial decret així ho permet, serà impossible que els preus baixin. Si vol protegir a les persones vulnerables, però el que fa vostè és traslladar el cost d'aquesta protecció a una altra família, vostè el que està fent no és resoldre la vulnerabilitat. Vostè el que està fent és traslladar-la. Traslladar la vulnerabilitat a una altra llar. Vostès, PSOE, Sumar, Podemos, governen des de fa 8 anys, amb una majoria suficient per haver començat a revertir el problema. I no només no l'han solucionat, sinó que cada any pugen més els preus, hi ha menys oferta, i des de que governen vostès hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. Des de que governen vostè hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens, quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord. I aquest xantatge ideològic dels extrems també ens allunya de ser un país de progrés, un país ric, un país productiu, un país que pugui vetllar per tothom i que no hagi d'escollir si protegeix a unes famílies o en protegeix a unes altres. Un xantatge dels extrems que ens arrossega cap a un país més empobrit, de subsidis, amb sous baixos, condicions de vida cada dia més precàries i amb menys oportunitats. De fet, si avui nosaltres deixéssim o ens deixéssim arrossegar per tot aquest xantatge ideològic dels extrems, molts ciutadans de Catalunya perdrien tota la fe, si és que encara en queda alguna, cap als servidors públics. Nosaltres no posarem en risc el país que tantes generacions a Catalunya han ajudat a construir i que estan construint. Nosaltres el que volem, senyora ministra, és un país molt millor pels nostres fills i no un país pitjor. I nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes. Avui alguns tenen el seu vídeo. Nosaltres evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen. L'excepcionalitat del problema de l'habitatge ens demana decisions excepcionals. A tots. L'excepcionalitat de l'habitatge ens demana decisions excepcionals a tots. Retirin el Reial Decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars, pensant en la gent. Nosaltres hem fet la feina.
5: Senyora Nogueres, ha d'acabar.
4: I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer i cap família sense rebre allò que li correspon.
5: Senyora Nogueres,
4: la gent ho necessita i la gent, senyora ministra, s'ho mereix. Moltes gràcies.
3: Doncs així ha estat la intervenció de Míriam Nogueres. Tenim també el Xavier Balló, el cap de política de Ser Catalunya, aquí a la taula, que és curiós perquè ella, un dels arguments que ha fet servir, l'heu escoltat, és que els fons voltor poden seguir campant tal com vulguin, però el primer article del decret que es porta avui a votació, d'un dels dos, del que tenia avisos en principi de ser aprovat, diu: establece una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre del 2028. La medida afecta a las entidades con o sin personalidad jurídica que tengan su objetivo social la adquisición de inmuebles a título oneroso por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. És a dir, quasi que li posava límits a la compra per part dels fons voltor. El que ha vingut a dir Míriam Nogueres és que no hi heu prou garanties jurídiques perquè això s'acabi aplicant.
6: Sí, i alhora aquesta referència al 70% del valor fa que els fons voltors, tal com està fet el decret, sí que podrien seguir comprant habitatges al preu del mercat, és a dir, prohibeix comprar massivament pisos que estan, diguéssim, per sota del preu de mercat, i és d'aquí on s'agafa Junts per tenir aquest argument.
2: Marxem, si us sembla, cap a la seu de Junts a Barcelona, i ahí tenim l'Uri Soler. Uri, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Com estàs, Helena? Doncs mira, ara està passant una cosa, que és que la gent del Sindicat de Llogaters ha muntat aquí un equip de so per poder seguir la sessió del Congrés en directe, però no l'estan seguint en directe perquè no sé si sentiu de fons que se sent a Míriam Nogueres, que ja ha acabat la seva intervenció. El fet és que van aquí amb una mica de delay, però bé, el cas és que hem pogut sentir, doncs, com la multitud aquí cridava o expressava el seu rebuig a les paraules de Míriam Nogueres, especialment quan es referia a les persones vulnerables. Creuen, doncs, que la representant de Junts no té dret a parlar d'això, justament quan està a pocs minuts de tombar aquest decret. Cada cop va venir més gent aquí davant de la seu de Junts, el cordó policial es manté intacte. Ha vingut també un grup bastant nombrós de l'acampada de Plaça Catalunya, gent de representants de la plataforma Afectats per la Hipoteca, i ara també va arribant gent de diferents edats, va arribant gent més gran també, abans el perfil era més de gent jove. A poc hi ha gent que es va sumant aquí, i us heu d'imaginar una gran rotllana envoltant a dos altaveus que ha muntat la gent del sindicat i ara mateix doncs, aquest silenci gairebé sepulcral després de les primeres mostres de rebuig en veu alta escoltant les paraules de Míriam Nogueras. Recordem, ja ha acabat la intervenció de Míriam Nogueras, però l'estan escoltant amb uns minuts de retard.
2: No els hi facis spoiler, doncs, Juri, qualsevol cosa que passi ja saps que
7: tampoc
2: línia
7: no
2: oberta
7: misteri,
2: aquí.
7: No? No, tampoc no hi ha molta cosa
2: a resoldre,
7: però sí, jo callat.
2: Ja sabíem, al final, abans que comencés, està compareixent ara al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián en nom d'Esquerra Republicana. L'escoltem.
8: Yo solamente tengo, aparte de tristeza, preguntas. ¿Por qué, sobre todo este primer decreto, hace 48 horas era el decreto de Junts? Ustedes en un corrillo, usted, señora Nogueras, lo calificó como el decreto de Junts, ¿no? Presumiendo. De hecho, es un decreto justito. ¿Por qué era el decreto de Junts hace 48 horas y ahora lo votan en contra? ¿Quién ha llamado a quién? Y aquí el problema no es que ustedes sean de derechas. Porque yo ya sé toda la película que se va a vender en Cataluña dentro de su burbuja. Yo ya sé que aquí se va en Cataluña desde su burbuja, que es minoritaria, por suerte. Se va a vender que yo, en fin, soy español, y es que soy del PSOE, y es que mira el discurso en castellano, y es que les tengo manía, y es que, hombre, ¿cómo no? Hombre, es que no todo el mundo va a tener que votar como ustedes y tal, pero es que el problema no es que ustedes sean de derechas, si es que también vale. Es decir, evidentemente, se puede ser conservador, se puede ser... Aquí hay partidos, Coalición Canaria, PNV, que tienen opciones diametralmente diferentes a nosotros y van a permitir que este decreto se vote. El problema es que ustedes aquí no están votando, están pagando una deuda. Y lo digo claramente. Porque la investigación periodística, y ojalá algún día en mi país, solamente un medio de mi país ha publicado sus empresas inmobiliarias. Solamente uno. Un gran medio.
2: Marina, està rufiant en estil rufiant 100% al Congrés.
3: Sí, sobretot carregant contra Junts per Catalunya, que ja sabem que això és un habitual també. Acabem de rebre, fa pocs instants, el document, la contraproposta de Junts per Catalunya al govern de Pedro Sánchez. Xavi, te la mires, no?
6: Sí, exacte, la mirem a veure, per veure les diferències. Ja sabeu que és aquesta contraproposta que han fet per dir, si avui retires el decret, estem disposats a seguir negociant, tot i que és un escenari que sembla poc probable que hagi de passar.
3: I que de fet, ha dit Míriam Nogueras que això és rellevant. No és una proposta tancada. No és una proposta tancada, vol dir que admet modificacions.

0: pendents del que està passant al Congrés dels Diputats, però nosaltres, si ens permeteu, avançarem amb el que t'hi jugues. Avui és divendres, no podia ser d'una altra manera. Ivan San Antonio, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Has aplaudit abans, no? T'he escoltat,
1: sí,
0: eh?
1: Visca aquí la Míriam!
0: Joan Poquí, què tal? Bon
2: Hola,
0: dia.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Gràcies, Joan Poquí, sí, company de Mundo Deportivo. Estàs preparat?
2: Bon dia!
3: I bona hora!
0: Això ara ho canviem radicalment.

0: tenía unas buenas sensaciones y estaba disfrutando mucho. Y la verdad, solo he intentado seguir esa sensación. Y bueno, yo creo que es como todo en la vida, si estás en un buen momento, juegas por intuición y piensas menos, las cosas a lo mejor.
1: ¿Cómo veis al Real Madrid? Porque siempre estamos, ¿no?, preguntándonos si está más cerca, si está más lejos. Como mínimo este verano, los refuerzos que han llegado para el Real Madrid son jugadoras importantes. ¿Lo veis como un equipo ya cada vez más competitivo?
0: Bueno, han empezado muy bien la temporada, aparte de este empate, pero bueno, puede pasar a cualquier equipo, porque la gente juega, sabemos, en la liga. Mucha gente piensa que es fácil, pero no es. Y tiene un muy buen equipo a nivel, las jugadoras arriba están un nivel top, también tiene unos jugadores de medio campo que lucha, que corre, y atrás tiene defensas contundentes que sabemos que tienes que estar fina y tienes que querer competir contra ellas para ganarlas. Pero yo creo que vosotros habláis más de si están más cerca o no que nosotros. Nosotros sabemos y siempre hemos dicho que es un equipo bueno, que tienes que competir y salir con seriedad para poder ganarlas. Después, dentro de un partido, puedes salir muchas cosas. Puedes ganar 8-0 y acaba con una estadística que debería solo ganar o dos, o al revés. Así que, bueno, nosotros sabemos que tenemos que competir para ganarlas y es lo que queremos hacer.
1: El 26 de octubre tenéis viaje a Londres para la gala del Balón de Oro y no hay mayor representación de los éxitos de este equipo que la cantidad de nominadas del Barça, entre ellas tú. ¿Qué hay? ¿Qué esperas de esta gala del Balón de Oro? Que sé que es un escenario que igual no es tu favorito, las galas, las cámaras, los focos, pero que bueno, si estáis es porque lo hacéis muy bien.
0: Sí, es un mérito de cómo hemos hecho la temporada como equipo, y un éxito que tantas jugadoras de nuestro equipo están ahí. Nos hace muy orgullosos como equipo porque significa que estamos haciendo las cosas bien, y lo mismo, espero que gane alguien del Barça porque es lo mismo, es un mérito de como equipo. Es como todo en fútbol, puedes ganar un partido como jugadora individual, pero los títulos se ganan como equipo y es lo mismo con este premio, así que yo me conformo muy contenta mientras muchos del Barça están planteada muy arriba en la lista y que alguien del Barça gana.
1: ¿Algún nombre me vas a dar o no?
0: No, yo porque soy de equipo y todo el mundo lo merece. Es que me siento fatal de elegir entre mis compañeras porque al final son familia y no podía elegir entre mi favorita dentro de mi familia.
1: Muchas gràcies, Caro.
0: Moltes gràcies.
1: Les paraules de Caro Graham Hansen abans del clàssic de diumenge a la Lliga F.
2: Elegant, Anna, que no es vol mullar per cap de les seves companyes. 6 gols i 8 assistències en 7 partits. Aquest inici espectacular de temporada de Graham Hansen. Anna, per cert, el partit diumenge a les 5 de la tarda al Camp Nou, com dèiem. Escoltareu la narració de l'Anna Palet al Carrusel. Quantes entrades s'han venut? Quin ambient s'espera pel partit, Anna?
1: Doncs, Helena, l'última xifra, la més actualitzada que tenim per part del Barça de la venda d'entrades, és que s'han superat les 35.000 venudes. És a dir, que ja s'ha venut més de la meitat de la capacitat del Camp Nou, esperant fer també un sprint en aquestes últimes 48 hores, a veure si el temps aguanta, perquè hi ha previsió de pluges pel cap de setmana. I a banda de les entrades, Helena, hem pogut parlar, sí, amb altres jugadores, i hem preguntat pel seu futur. Això és el que responen Patri Guijarro i Esme Brooks.
3: Bueno, de momento hay que esperar, pero como bueno, ya dijo Marc el otro día, estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
4: No, estoy segura que yo quiero quedar aquí.
1: Más claro, imposible.
4: Sí, como todos los holandeses, ¿no?
1: Un discurs força optimista de Patri Guijarro, que en altres declaracions havia estat més escèptica, i vaja, de Brooks crec que sobren les paraules. Si només depèn d'ella, es renovarà amb el Barça i seguirà bastants més anys vestint de blaugrana.
2: Gràcies, Anna. Doncs bones notícies, eh? Aquestes declaracions de Patri Guijarro optimistes per la seva renovació, Joan, perquè és una de les jugadores clau, no?, per aquest equip, i després de la baixa d'Alexia, importantíssim que Patri Guijarro continuï i aviat es solucioni el seu futur.
5: I sobretot per posar un parapet a l'expoli per part de la senyora Kang al Barcelona per una qüestió d'enveja. I està bé que estaria bé que no només una de les jugadores emblemàtiques de l'equip, una de les Patums, em refereixo a Aitana, que no només fos Aitana la que demostra un compromís amb el club i no escolta el so dels bitllets, saps els feixos de bitllets, quan fan així, rec, fan un soroll molt característic, que no escolti aquest soroll com si han fet altres Patums del Barcelona. M'agradaria creure... No, de fet, em crec les paraules de Patrick Guijarro. Que passa, jo tinc un defecte, un dels molts que tinc, és que sóc bastant ingenu i tinc el costum de creure en massa a les persones. És a dir, me l'estic creient, però pot passar que després m'endugui... Ah, aquest era el soroll. La Chang aquesta comença a fer així, l'Àngela Channing, la senyora Channing...
6: Perdona, això sona més a cartes, eh?
5: Bueno, podria ser cartes, també podria ser. Sí.
6: Willy,
5: però bueno,
6: tio.
5: Compte.
2: S'està indignant el Willy a l'altra banda de la peixera. Va, 12:28, seguim endavant el que t'hi jugues. Crec, Nil Solà, què tal? Bon dia.
7: Hola, què tal, Helena? Molt
2: que
7: bon dia.
2: Que ens donaràs bones notícies, no? I sobretot els culers podran estar una mica més tranquils.
7: Sí, perquè Rafinha ja ha passat per la ciutat esportiva, fa dies que ho expliquem, les proves que es va fer en Brasil ja confirmaven aquest petit edema, sobretot per precaució. En principi no hi ha d'haver ni comunicat mèdic del Barça perquè no hi ha aquesta lesió, com va passar amb Eric García. Per tant, un Rafinha que si no hi ha cap contratemps podrà estar al partit contra el Getafe, una altra cosa és que acabi descansant o no, però bones notícies perquè Rafinha estarà disponible per Flick, i tant ell com Eric com Joan García, els tres que no han anat a la selecció o han tornat abans d'hora, estaran pel partit contra el Getafe.
2: Ingenu amb això també, Joan?
5: No, no, aquí tenia clar des del minut
7: 45
5: de la primera part que era teatre.
2: No ho has patit en cap moment.
5: No, que era teatre com el de Rafinha. I ben fet que fan. I ben fet.
6: Jo no crec que sigui
5: sí, teatre. Bueno, aviam, un copet, Ivan, un copet que si tens partit seriós no el diu res. Sí. I si tens... I si,
7: un viatge a Índia...
5: Clar, i si vens d'una lesió a la temporada anterior...
6: Però hi ha uns precedents.
5: Per això mateix, si tens aquest precedent que li va costar al Barcelona, juntament amb l'arbitratge, l'eliminació de Champions...
6: Totalment. Doncs, per això dic que... Jo crec que la bona notícia no és que estigui bé o que no estigui malament, sinó que s'ha donat que a la més petita detall que noti que alguna cosa no funciona, pari, no com va fer la temporada passada.
7: Això està bé.
6: Per mi aquesta és la gran aprenentatge, i per tant, o sigui, està bé perquè entenem que això, quan hi hagi un altre peron, perquè n'hi haurà un altre,
5: el novembre.
7: El 15 de novembre.
6: Penseu que aquest cap de... O sigui, ara estaríem aquí parlant ja del partit del Barça, l'any passat.
2: Sí.
6: No, ara encara queden dos partits.
5: Un
6: per Espanya, dos per
2: uns altres. Una setmana, dos partits.
7: Espanya dos encara.
6: Espanya dos,
7: és que juguen dissabte i dimarts.
5: Per no parlar dels clubs de segona com el Girona, que de repente se'ls importen...
6: Sí, jugadors. No para.
5: És tremendo.
6: No para.
5: És que és brutal.
6: Però para tot arreu. És que no ho entenc.
7: Tot arreu més a segona d'Espanya.
2: Sí, sí. Bueno, l'any passat, els play-offs, els equips que juguen l'ascens a primera, ho han fet sense jugadors del Mundial.
7: Castelló, Almeria...
2: En fi, anava a dir, suposo que més alleugerits, el veieu de titular a Getafe?
5: Igual...
2: Sent a casa amb el Getafe,
5: igual jo que el deixaria a la banqueta i que a poc que jugui Gordon, tu.
6: És una manera de justificar una mica el que ha fet. Que no ho tens per què fer, perquè no tu li pagues el sou, tu ets qui l'has contractat, qui vas pagar el seu traspàs, no cal. Ara, Si té una petita molèstia i tal, a mi no em semblaria malament que descansés.
7: A més, Helena, és que el Barça fins a aquesta aturada que diem ara del 15 de novembre, a casa amb el Getafe, al camp del Galatasaray, al camp del Betis, al camp del Paris Saint-Germain, tres partits consecutius, després ve el Madrid, ve l'Alavés a casa, ve l'Aston Villa i vas al camp de l'Atlètic de Madrid. Per tant, són no partits pràcticament en 24 dies... No passa res si no juguen tot a fer
6: I tampoc cal jugar 90 minuts.
7: No, cal.
6: Vull dir, escolta, pot sortir Gabriel Jesús i...
7: Gabriel Jesús que s'ha quedat aquí a l'aturada. És veritat que han tingut moltes vacances, però... Sí.
2: Nil, encara queda una setmana, com deia, que recordaven ara el Joan i l'Ivan, perquè reprengui la Lliga, però com va aquesta recuperació de Joan García?
7: Bé, Joan Garcia, jo crec que més que res també va ser per precaució en aquest genoll. Va explicar, sí, que pateix, ha patit bastant dels genolls i se'l cuida, se l'intenta cuidar des de fa temps des que estava a l'Espanyol. En principi, tant Joan com Eric com Rafinha han de poder estar contra el Getafe.
6: El Barça ho ha fet bé en aquest parón, perquè Rafinha ha tornat, l'Eric ni tan sols va jugar, l'escalfament ja va dir, escolta, jo me'n vaig aquí perquè això no m'interessa, bàsicament. Jo crec que va ser així.
5: I aquí ho aplaudim.
6: Eric per sempre.
5: Jo és que et dic més.
6: I Joan Garcia.
5: Jo aplaudeixo a Mbappé, també. Perquè m'agrada que es borri, perquè és el que haurien de fer tots, i m'agrada que se n'enfoti del Madrid.
6: I se'n vagi de festa.
5: De festa. Això ja és sensacional.
6: Sí, sí, sí.
5: Això és brutal, home, és meravellós.
6: Comencem a ser del tip Mbappé.
2: No s'està entrenant amb els lesionats. No?
7: Clar, tampoc jo diu, perquè no està entrenant amb els lesionats a Madrid i està, doncs, a París.
5: Vinga.
6: I de Jong, què?
5: És igual.
6: A veure, trec el nom, no per res, perquè també era un lesionat.
7: Setmana que ve se l'han d'acabar...
6: És actualitat,
7: d'això. Setmana que ve se l'han de tornar a mirar bé. Clar, ells sempre van amb aquestes sensacions, els metges del Barça, però clar, ja sabem que aquests moviments, Joan, doncs depèn de com li...
6: Per què interpel·la del Joan?
2: El Joan, quan hem escoltat a Esme i Brooks dient que com tots els holandesos ens volem quedar aquí, ha rigut. I ja t'anava a tirar la pell de plata, però dic, és igual, ja sortiran els propers minuts.
5: Celebro que Esme es vulgui quedar, però és que clar, ell feia referència a tots els dels Països Baixos, i que és que n'hi ha un que ni amb aigua calenta, el trobo.
8: Siempre está igual, otra vez mintiendo ahora mismo.
5: ¿Sí? ¿Qué he dicho? ¿Quiere mentir, Edith?
8: Lo de siempre, porque yo con agua caliente sí que me voy. Pero no han probado todavía. Todavía no han probado con agua caliente, pues... Claro, es que... Siempre son mentiras de los de la prensa. El mundo deportivo han dicho muchas mentiras de mí. El San Antonio este también. Muchas mentiras también.
6: Ni parlo de tu.
8: Todos son mentiras.
5: Miri, vostè va acabar el Mundial lesionat i li va dir al doctor que anés a Eivissa a visitar-lo. O sigui, a partir d'aquí... amb una cara més dura que el ciment armat.
6: Aquí. Per cert, parlant de Holanda, molt bé Xavi, eh? Ara... Tres partits.
8: Dankjewel.
6: Una victòria, dos empats en els quals va començar perdent. Per tant, això vol dir que ha sabut millorar l'equip en mig partit.
7: Sí, però que Grècia guanyi 2-0, només ha començat.
6: Però Grècia portava tots els partits guanyats. Tot.
7: Ha sigut la teva visita.
6: I anava 2-0, eh?
7: Sí, sí.
6: Vull dir, i van acabar 2-2 i li van donar dos gols a Dumfries. La segona part d'Holanda va ser espectacular.
7: L'altre dia la segona part també és molt bona. De fet, hi ha un vídeo, que ell, Xavi, els diu...
6: No traiem mèrits, no, és que ja comencem aquí, saps? Escolta, quan dic una cosa que és una obvietat...
8: No, tranquil,
6: si
5: no ha dit res,
6: si li he vist la mirada, home.
8: Estic tan acostumat a això, no patiu. És que estic molt acostumat a que em ningunen i totes aquestes coses. Això em sembla... És una vergonya. No passa res, Ivan.
2: Anava a dir, Ivan, si allà no havien trobat a faltar a Frenkie.
6: No, la veritat és que no.
2: Ningú et va preguntar per ell.
6: Una mica com el Vitinha amb el Cristiano. Que ha dit el Cristiano. L'heu sentit, no, el Vitinha?
5: Sí. Sensacional, que bien jugado. Que bien jugado el equipo.
6: Sí, sobretot un ataque.
5: Jorge, que
6: un ataque. I sobretot un ataque.
5: Sensacional. Que no pari... O sigui, mira, per una banda...
6: Era obvio.
7: És molt grossa, aquesta.
5: D'una banda...
6: És grossa.
5: Ara diré una cosa que contradiu plenament el discurs anterior. Que no s'acabi aquesta aturada. Que segueixi, que Cristiano foti el camp, que la lia... Bueno,
6: Mbappé.
5: És meravellós.
2: T'està encantant.
5: És meravellós.
6: No, com diu el Jordi Gil, diu, no m'agraden les aturades d'equip, de club.
2: Vinga, va, 12:36. Anem a repassar les notícies del dia.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Avui ho fem amb l'Aud Grau, que debuta al Què t'hi jugues. Què tal, Aud? Benvingut.
10: Molt bé, bon dia, Elena.
2: Tens pressió avui aquí a la taula, eh?
10: Bueno, una mica.
2: Vinga, va, que Leo Messi ha comprat l'Aldenc.
10: L'argentí és nou propietari del club alacantí de segona divisió per una xifra propera als 15 milions d'euros.
2: Fixada la data del judici del València contra Netflix pel documental de Vinícius per la manipulació dels subtítols a Mestalla.
10: Com han avançat els nostres companys de la Cera València, el club s'enfrontarà a Netflix i Conspiraçao Filmes el pròxim 17 de febrer per haver subtitulat com a Mono Mono els càntics de Tonto Tonto dirigits al futbolista brasiler. Amb aquesta demanda per intromissió al dret a l'honor, el club exigeix una indemnització econòmica, la rectificació immediata dels subtítols falsos i la inclusió de la futura sentència en el mateix documental.
2: A A Portugal, el cas Cristiano ja és qüestió d'estat.
10: Luis Montenegro, primer ministre portuguès, va trucar al president de la federació, Pedro Proença, a Cristiano i a Jorge Jesús, després que el davanter anunciés que deixava la concentració. El contingut de les trucades encara és desconegut.
2: Precisament ahir, Portugal va guanyar sense la seva estrella.
10: Victòria per 2-4 contra Dinamarca, amb gol del blaugrana Cancelo.
2: A banda d'aquest partit, es van disputar 3 partits més de la Lliga A de la Nations League.
10: Alemanya 2, Sèrbia 0, Gales 2, Noruega 1 i Grècia 2, Països Baixos 2, amb Xavi Hernández encara invicta a la banqueta neerlandesa.
2: I aquesta nit hi ha més partits de la Nations.
10: Itàlia-França i Bèlgica-Turquia, tots dos a 3:15.
2: El Barça d'handbol perd el Mundial de Clubs.
10: Derrota a la final per 33-42 contra el Veszprém hongarès, amb una actuació molt destacada de l'exporter blaugrana Nilsen.
2: En bàsquet, derrota històrica del Madrid a l'Euroliga.
10: La tercera en els 3 primers partits, ahir 102-98 contra l'Apoel Tel Aviv. És el pitjor inici de competició europea del conjunt blanc en tota la seva història.
2: I avui és el torn del Barça a l'Euroliga.
10: Els de Sekulic visiten a les 7 del vespre la pista del Besiktas. Fa 13 anys que els dos equips no s'enfronten.
2: I en MotoGP, Àlex Márquez lidera la primera pràctica del Gran Premi del Japó.
10: El petit dels Márquez ha establert un nou rècord de volta al circuit de Motegi. Pedro Acosta i Marc Márquez l'han seguit de ben a prop.
2: Anem a xarxes.
9: El quiosc del Marcos.
2: Tens raó, Uli, és que anàvem al quiosc. Perdona, he sigut jo la que m'he equivocat. Què tal, Marcos? Bon dia.
11: Hola, buenos días, Elena. Una historia sin fin, titula Vincent Duluc en la página 2 del diario deportivo francés L'Equipe, indicando que Zidane se reencuentra con Italia 20 años después, 20, de la final de Berlín, en la que golpeó con un cabezazo a Materazzi. Pero el debate de las relaciones entre Dembélé y Mbappé, ahora lesionado en Madrid o en París, nunca se sabe dónde está, sigue abierto. Mm-hmm. Y ya más que nunca.
12: Comme je l'ai dit, toutes ces histoires de réseaux sociaux.
11: Es Dembélé el que está contando lo que ha ocurrido. La fría guerra, escribe Hugo Dolón en torno a las dos estrellas. Dice Dembélé, son pequeñas guerras en las redes sociales. No tengo cabeza para eso a los 29 años. Estoy concentrado en el campo, cuenta el delantero que ejercerá de capitán esta noche. Lo que sí revela el equipo es que en los pocos días en que ambos jugadores han coincidido estas semanas en la concentración de la selección, algo ha cambiado, y es que a Mbappé se le ha visto más cerca de Olise que de Dembélé. Todo por culpa del Balón de Oro que persigue desesperadamente el delantero del Madrid, una pelota dorada que ya besó el que fuera en su día jugador del Barça.
2: Què us sembla, eh? Dembélé i Mbappé ara diuen a França una mica distants per això de la pilota d'or.
5: Home, és que Mbappé va fer unes declaracions que jo, si fos no només Dembélé, companys de la selecció francesa, estaria molt emprenyat. Bueno, estaria mosca amb aquest paio. De què vas, tu? Donatello. Que eres una tortuga ninja, què estàs dient?
2: Sí, sí, no, de fet...
5: Que no has guanyat res, que no t'has menjat un torrat. I el Dembélé porta dos triplets seguits, pràcticament.
6: Bueno, i Dembélé ja l'ha guanyat.
5: Ja l'ha guanyat.
6: La pilota d'or.
5: El que he flipat és que ja té 29 anys. Això m'ha deixat...
7: Sí. M'ha enfonsat. Això m'ho deixat
5: un temps uns 4 mesos. M'ha enfonsat en la misèria. M'he vist ja... Amb el taca-taca.
6: Massa jove encara. O sigui, és que fa tants anys que parlem de Dembélé, deu tenir 32 o...
2: Bueno, i avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
5: Ah, sí, amb Itàlia.
2: I quan ho he llegit també he dit 20 anys, mare meva, va.
6: Aquest és el Zidane real, eh?
5: Clar, jo us deia una cosa.
6: No, aquell que surt de senyor a les rodes de premsa i tal, no.
5: Però jo us deia una cosa.
6: El Kinky és el Zidane real.
5: Jo sóc del Zidane real. Sóc seguidor i admirador del Zidane real.
6: You are? Yes, I am. Si està en França, m'és igual, a Madrid no.
5: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui, ja està, s'ha acabat.
2: Home, millor solucionar-ho.
5: No.
13: Fes molt a favor, home.
5: Molt a favor.
13: Sí, violència.
5: Sí. Violència,
2: no.
5: Sempre.
2: Bueno, des del que t'hi jugues, sí. No. Sempre direm no. Violència, no. Anem a xarxes.
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
9: Arroba Keti Jugues.
2: Anna, com que ja has tornat del Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
15: Sí, com saben, i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat.
5: Vale,
15: és a dir, que...
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
6: surt d'un jardí, però posem un altre.
2: Si és el que no has entès, treu-me d'aquest jardí.
15: És igual, és igual. M'agrada molt el primer comentari que hem rebut ja a l'estreaming de YouTube del Que t'hi jugues, on ens poden veure cada dia, que ens desitja un bon programa, o sigui, molt a favor de la gent, que ja comença de bon humor. També quan veuen que el Poquí està a punt de cantar la sintonia, ja l'animen, li diuen som-hi Poquí, és a dir, que les tradicions agraden, i crec que li estan posant també deures al Llimós, perquè el Jorge diu que s'hauria d'anar preparant ja un informe sobre els favors institucionals que ha rebut el Madrid des dels anys 50. Li recomanen que es llegeixi el llibre del cas Di Stéfano, o sigui que Llimós, ja tens feina per aquests pròxims dies. I també, després d'escoltar Graham Hansen, diuen que és una crack, que és la jugadora més desequilibrant del món i molt poc reconeguda, que hauria d'haver guanyat una pilota d'or, o sigui que la gent, com cada dia, comentant el programa al xat de YouTube.
2: Gràcies a tots els que ens feu costat a l'altra banda de la xarxa. Fem una petita pausa i seguim el Que t'hi jugues.
9: Que t'hi jugues. Segueix el Que t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @ Que t'hi jugues.
13: En Repsol queremos que sigas ahorrando el doble en tu día a día. Por eso ampliamos la promoción todo octubre. Sigue ahorrando todos los días el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante, consiguiendo un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
16: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
17: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
18: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
19: ¿La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre? Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
20: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
21: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año.
22: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
23: ¿Qui portarà el dorsal de Cristiano Ronaldo, Elena?
2: Rafael Leao.
24: Portar el dorsal del Cristiano.
25: Hi ha algun problema?
23: Com... Ara et Jorge Jesús?
25: Sí, per què no? I si vol un titular, ja li dono jo mateix. O Jesús acabó con el cristianismo 2026 anys després.
9: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
14: Què t'hi jugues?
2: Seguim el Que t'hi jugues amb l'Ivan Sant Antonio i el Joan Poquí, que ens ha versionat avui la sintonia del Que t'hi jugues amb els 4 mesos que ha trigat el Madrid, no? Deies que anava amb quadriga aquest informe del Madrid, que Albert Llimós, què tal? Bon dia.
26: Bon dia, Helena.
2: Ha arribat a la UEFA, ahir va ser tarda de comunicats que van arribar molt seguits. El primer, amb el cas Negreira de fons, va ser el de la UEFA.
26: Sí, a les 4 de la tarda, comunicat breu, de 9 línies, en què es confirmava doncs, que havien rebut una quantitat considerable de documents del Madrid relacionats amb l'investigació en curs al Barça pel cas Negreira. Després, mica en mica, anàvem parlant amb gent de la UEFA que ens aclaria sobretot que el que està sobre la taula són els articles 4.2, 4.3 i 4.4 del reglament propi de la competició, de la Champions League, que diu que si un club ha participat directe o indirectament en qualsevol moment des de l'1 de març del 2016 en qualsevol activitat destinada a pactar o influir amb aquest club, no apte, aquest club no seria apte per poder jugar aquesta competició, una inhabilitació seria per una temporada. En principi, la UEFA el que també explica és que esperarà que hi hagi resolució sobre el cas per la via judicial, però la normativa també els hi permetria no esperar i prendre una decisió. És molt arriscat que ho faci i sobre la taula ja que esperarà que s'acabi la via judicial, la penal. Recordem-ho que ara mateix doncs, s'està fent la instrucció, s'està finalitzant ja la instrucció, queda alguna practicar alguna declaració, en aquest cas el mes de novembre, el 13 de novembre, que ho faran Gerard López i Toni Alonso, delegat del Barça B i entrenador del Barça B, doncs que hauran de declarar i a partir d'aquí es podria ja obrir el procediment abreujat i ja dictar data de judici per aquesta via penal que la UEFA en principi esperarà abans de resoldre.
6: Y les he mandado muchos hojas, muchos dinacuatros.
2: Ahora vamos, presidente, porque es que després d'aquest comunicat de la UEFA va arribar el del Real Madrid.
26: Sí, a pocs minuts després, no? Que és una de les coses que més va sorprendre. Deia el Madrid en el seu comunicat que han enviat una molta documentació per uns fets d'extraordinària gravetat que afecten directament la integritat de la competició i a la confiança en el sistema arbitral. Per això considera el Madrid que és imprescindible que la investigació avanci amb la màxima celeritat possible i diu que aquests fets són incompatibles amb els principis d'integritat, transparència i joc net que han de presidir el futbol europeu. Són, com dèiem abans, 50.000 folis, o no sé en quina forma ho van enviar, segons el Joan.
6: Montón de tablillas en cuneiforme, en escritura cuneiforme, picados a piedra.
5: Y muy pesados.
6: Muchos menides.
5: Correcto.
6: He mandado menides...
5: De los Obelix,
6: claro que sí.
26: El Madrid també envia entre aquesta documentació tan pesada declaracions de directius del Barça, vol donar un impuls després que esclatés aquest tema, recordem-ho, l'abril del 2023. Alexander Seferin, llavors president de la UEFA, o el president de la UEFA, va qualificar el cas del més greu de la història del futbol, però és veritat, des de llavors pràcticament no ha avançat i hi ha hagut aquests 3 anys d'investigació per part de la comissió de la UEFA. I recuperem el que deia el Joan al principi, no? Les declaracions d'aquell dia, maig d'aquest any, de Florentino Pérez, fent referència a aquestes lligues que ell, en primera persona, doncs no havia guanyat per culpa del cas Negreira.
0: 7 Champions, pues que es poca, ja lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
2: Ja, Cosins, havíem oblidat d'aquesta roda de premsa cèlebre de Florentino.
6: No, és impossible. No, no.
2: Grans moments ens va regalar. I el tercer en parlar a Llimós va ser el Barça, que va desmentir que això sigui un nou expedient pel cas Negreira, el que obre la UEFA.
26: Correcte, va actuar molt ràpid el Barça a través d'un comunicat també. El Barça considera que tot això és soroll, fum, i va fer aquest comunicat, com dèiem, dient que no hi ha cap tipus de novetat, que simplement el que fa l'organisme europeu és rebre una informació i anunciar-ho, que no hi ha cap expedient nou, ni s'ha robat res, que la investigació segueix el seu curs i el Barça sempre ha col·laborat amb aquesta investigació. El Barça diu que no té encara aquests documents que arriben amb quàdriga des de Madrid i que, per tant, ja el seu moment respondrà, se'ls ha de mirar bé, i això sí, que són molt contundents a l'hora de dir que l'expedient de la UEFA està supeditat al procediment penal que s'està instruint hores d'ara a Espanya i que la UEFA no ha comunicat, almenys al Barça de manera oficial, un canvi de criteri. Per tant, ells consideren el que abans dèiem, no? Que primer resoldrà el cas penal a Espanya, o sabem que administrativament ja està prescrit, i que després la UEFA, en tot cas, farà algun tipus d'actuació. D'això, ahir també en va parlar el Larguero, Javier Rodríguez, advocat, parlant precisament de tots aquests punts i també del fet que la UEFA esperarà una resolució penal.
1: A ver, el Barça, lo cierto es que tiene motivos para creer que puede ser sancionado desde que empezó el tema. Y a nivel deportivo está absolutamente prescrito y muerto. La posibilidad de que UEFA inicie un procedimiento disciplinario sí está ahí. En la normativa UEFA en concreto, lo que es la corrupción deportiva, no prescribe. Vamos, si no se ha aplicado ya con anterioridad, yo creo que hasta que no haya sentencia o una resolución judicial no van a activarlo ahora, en este momento.
2: Explicava el Javier Raez que el Madrid creu que la sanció serà econòmica i esportiva, no? Que això és el que pensen des del club, i no sé si us sobta, com ho apuntava el Jordi Martí al Larguero aquesta matinada, que aquest informe que ha enviat el Madrid a la UEFA no està al judici, no? Al jutjat, a la instrucció del cas Negreira.
26: No tenen aquesta documentació.
5: A mi el que no em sorprèn res, però és que estem en la mateixa situació que estàvem el 2023. El 2023, quan a tot arreu, a tots els mitjans, a tots, sense excepció, es donava per o per sentat o per molt probable que el Barcelona fos sancionat per la UEFA sense jugar. El Barcelona va fer el següent. Va ser anar a veure en Zeferin. És just en aquell... És el punt d'inflexió de les relacions Barça-Zeferin, de la Porta Zeferin. El Barça reemprèn. En aquell moment la Porta està completament... El Barça està completament enfrontat a la UEFA pel tema Superliga. Està fora de la ECA, està fora de la UEFA. I arrel d'això, el Barça torna a fomentar la relació amb UEFA. I li diu el següent. Escolti'm, vostè... Segons aquest article 41.2, era una cosa...
26: 4.2.
5: 4.2, d'acord, la UEFA està facultada per convidar o no els clubs que ell consideri, perquè és l'organitzador de la competició. Però hi ha uns requisits esportius per jugar a la Champions que el Barcelona acaba de complir aquesta temporada. El Barcelona era campió de Lliga, per tant, havia quedat entre els quatre primers de la Lliga Espanyola, que és un requisit per jugar la Champions si ets equip de la Lliga Espanyola, ha complert això. Si vostès em sancionen, el Barcelona té un evident perjudici econòmic. Si després hi ha una resolució absolutòria, hi ha una sentència no condemnatòria pel Barcelona, el que jo faré és demanar-li a vostè la restitució d'aquest diner que el Barcelona ha deixat d'ingressar i danys i perjudicis. Per tant, vostè mateix. Vostè s'exposa a una querella multimilionària si decideix fer cas del senyor Don Vito, Florent Vito, i d'expulsar el Barcelona de la competició. Si vostè fa això, d'acord, mirem què diuen els jutges. Un cop els jutges parlin, potser vostè s'arrisca a una sentència multimilionària, vostè mateix. Zeferin no va entendre i va dir, val, esperarem, perquè hi ha precedents d'equips que han estat sancionats per la UEFA que han guanyat els seus països i la UEFA els ha hagut d'indemnitzar. Existeix aquests precedents. Per tant, què va fer la UEFA? Bé, esperem que hi hagi la resolució judicial a Espanya.
6: I per una raó molt... més bàsica, que és que està per sobre de la justícia esportiva que pugui tenir la UEFA i a la justícia ordinària. Punt. Per tant, o sigui, el més normal és esperar. Jo responent a la pregunta que has fet abans, que dius que és sorprenent que no hi siguin aquests documents, els 50.000 folis, el cas, no?, judicialitzat, jo ho trobo absolutament normal que no hi siguin, perquè a Florentino Pérez no li interessa la justícia ordinària, perquè la justícia ordinària l'únic que pot decretar és una multa o derivar un tema que inicialment podia ser esportiu, que jo no ho crec, cap a, doncs, malversació de fons o una cosa així. El que li interessa a Florentino Pérez és un càstig esportiu pel Barça. O sigui, li és igual si el Barça perd diners o si ha de pagar una multa, no sé què. No, el que li interessa és que no pugui jugar la Champions, que tothom reconegui que s'ha guanyat per culpa d'això. I això només ho pot fer una sanció esportiva.
3: I les ligues que me deben.
6: No, això mateix, per tant, jo ho entenc perfectament, l'estratègia de Florentino Pérez. El que passa és que estic convençut que no arribarà enlloc. I sí que m'agradaria, perquè m'agradaria que arribés, és fins al fons la justícia ordinària, per saber per què es va pagar i on van anar aquells calés. Perquè el que sí que sabem...
5: Poc se li va pagar, és que
6: no,
5: home, poc.
6: No, poc no, perquè si diem que se li ha pagat poc, vol dir que volem influir en l'arbitratge. I estic convençut que no es volia influir en l'arbitratge, sinó que es volia trincar, suposadament trincar. Per tant, fins aquí, com que sí que m'agradaria que arribessin, per saber on han anat tots aquests calés. Perquè són molts calés que venen del Barça, dels seus socis i de la feina que han fet molts treballadors del Barça per poder ingressar diners.
5: Jo el que veig, perdona, que un jutge, si ho mira, el que li dirà a Florentino, que devuelva a usted les 27 que ha robado i les 13 Champions que no le corresponden. Venga, devuélvalo.
26: Per la via penal, recordem que hi ha dues coses sobre la taula: administració deslleial, no?, que té a veure amb el que deia ara l'Ivan, i l'altra és si hi ha corrupció esportiva. I és la tesi de la fiscalia, i a veure si, doncs, han escrit que presenti més endavant...
6: La instrucció, posa, el Florentino posava com a exemple la instrucció, que hem vist instruccions en aquest país que són una bajanada, no només a nivell esportiu, sobretot a nivell polític.
2: Abans de tancar aquesta primera hora del Què t'hi jugues, Andrea Villoria, què tal? Bon dia.
4: Hola, com esteu?
2: Crec que ens portes novetats, no?, de les conseqüències dels aiguats que estan patint a les Terres de l'Ebre.
4: Sí, perquè acaba de comparèixer la consellera d'Interior per fer una mica balanç de la situació, i la notícia d'última hora és que en qüestió de minuts s'enviarà una alerta als mòbils de la població del sud de Catalunya per aixecar el confinament que hi havia al Montsià i al Baix Ebre. Ara bé, el govern demana mantenir la prudència les properes hores.
7: Farem una alerta a la població
3: dient-los que aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
4: I és que els responsables del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que seguirà plovent durant tot el dia fins al vespre. Hi haurà una alerta molt elevada de risc de pluges torrencials i d'inundacions. Plourà, avisen, sobre mullat, especialment a les Terres de l'Ebre. Ara mateix hi ha 9 carreteres tallades. Els bombers han fet 237 serveis i han rescatat 19 persones que s'havien quedat atrapades en el seu cotxe en zones inundades. Per sort, tothom està bé.
2: Doncs precaució a tots els que ens escolteu des d'allà. Gràcies, Andrea.
4: A vosaltres.
2: Ivan, Joan, podeu aguantar 2 minuts?
7: I tant, són dos.
2: Vinga, fem una pausa, butlletí informatiu i seguim amb la segona hora del Que t'hi jugues. Vinga. No marxeu.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Aquest dissabte el Tot és comèdia. El guionista més conegut del país, Edu Sola, s'estrena com a escriptor amb la novel·la El Niu i serà un dels creadors de la nova sèrie de ficció sobre els crims de Tor. Ens vindrà a veure. I també... la mixtape de Ferran Bassaganyes i ens farem ressò del Viu Montjuïc tot un cap de setmana per descobrir la muntanya més cultural de Barcelona.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Göteborg, de Jordi Casanovas, es va estrenar el desembre del 2025 a la Villarroel de Barcelona i ara està de gira. El mes d'octubre és ple de cites: Andorra, Palamós, Igualada, Girona, La Garriga o Lloret. La gira, amb Maria Molins, Roger Coma, Berta Rabascall i Jan Mediavilla, continuarà fins al 2027, passant també per Lleida o Palafrugell. Göteborg és una història sobre l'amor, la memòria i les segones oportunitats. La Paula i el Sergi es retroben després de 32 anys de silenci. Ella arriba de matinada amb una proposta: reconstruir aquella última nit d'un viatge de final de curs a Göteborg. Aquella nit en què van anar a un concert de Depeche Mode i la seva relació es va trencar. Un vell diari, records fragmentats i els seus propis jos adolescents els permetran tornar al passat i preguntar-se què hauria passat si haguessin pres una altra decisió. És una pregunta que es va fer l'autor quan en un tren es va retrobar amb una vella amiga.
0: Cerca Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
2: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
3: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: Seguim al Què t'hi jugues fins les 2 de la tarda amb l'Ivan Sant Antonio i el Joan Poquí. La setmana passada l'Ivan estava a Amsterdam, seguint el debut de Xavi amb com a seleccionador dels Països Baixos. No estaves aquí a la taula i aleshores el Poquí tenia una petició.
4: Correcte.
2: Que va ser que tu volies...
4: Que vinguessin determinats personatges, els que trobem molt a faltar, i no és el mateix... La vida, en general, sense tenir una dosi.
5: I fa molts dies.
2: Vam dir, espera't que estigui un dia aquí l'Ivan amb nosaltres a la taula, que així ho podrem gaudir millor.
6: Tant que bel, no? Vull dir, bueno, pues avui és motiu de celebració, perquè han tornat els Vaquitos. De manera que... Bueno, clar, ara estem a Amsterdam, no? I, bueno, pues la vida ha canviat. I, bueno, pues això és el que va gravar l'altre dia la meva dona... que ho grava tot. I, doncs, mira, vam quedar amb els nanos per anar a fer una volta per Amsterdam.
7: Good morning, Maquitos.
8: Good morning, papa.
7: Step by step.
8: Step by step. Step by step.
7: Què, titans? Com ha anat el dia d'avui al col·le?
8: Bueno, jefe planta, els holandesos parlen molt raro.
7: Sí, nois, sí. Mariana told me. Són una mica curiosos.
8: Però jo estic content, perquè avui hem jugat a futbol i els que han fet equips m'han triat a mi el primer.
7: Epa, mastodonte, és que ets molt bo, tu.
8: Sí, però m'han deixat molt clar que és perquè un altre nen està malalt i que no sóc la primera opció. Ni la segona, m'han dit.
7: Sí, sí, és com que necessiten remarcar molt que no et volien a tu primer. Ja, ja, sí, no, ja.
8: Yes, Marianita told me, Marianita told me.
7: Bueno, aviam, ibuprofenos. Avui, en comptes de tornar a casa directa, anirem a fer una volta per la ciutat.
8: Vale, bien!
9: Vale, bien! Bien.
8: Papa, Minotauro, Maki, què és un coffee shop?
7: Ui, Torbellinos, un coffee shop és un lloc on agafen el césped i no deixen queixa, i el cremen i en fan pastissos. No entreu allà fins que no tingueu 18 anys, porfa.
8: I papa, tigretón, què fa aquella senyora darrere d'una vitrina?
7: Mireu, Poli, allò d'allà és el Barrio Rojo. Aquí no vull que entreu tampoc fins que tingueu 18 anys, vale? Ni de paseo.
8: Però és que per tornar a casa del col hem de passar per aquí. I ja m'he fet amic de la Svetlana, que m'ha dit que un dia em farà un home.
7: Bueno, pues tu dones la volta. Vale? No passis per aquí i la Svetlana ni hola ni hòsties, vale, fiera?
8: Ope, papa, però és que em cau superbé i em dona folletos de senyores que tiren pilotes de ping-pong sense les mans.
7: Vaquis! Per favor, estem a Amsterdam per menjar queso gouda, strop waffles i anar amb bicicleta, no per saludar la Svetlana. Mireu quina bici més guapa m'he comprat, veus, veus?
8: Ah, mira, avui l'Svetlana no hi és, està a
2: la cortina. Els Vaquitos han tornat al Què t'hi jugues. Vas portar strop waffles d'aquestes o no?
10: Jo sé ni què és.
2: Unes galetes brutals amb caramel per dins.
10: Vaig portar altres coses.
4: L'Svetlana no hi és. L'Svetlana no hi és.
10: L'Svetlana no l'has portat.
11: Pilates de ping-pong.
10: Sí, perquè m'agrada molt.
2: Ivan i Joan, és l'hora d'acomiadar-vos ja del Què t'hi jugues, perquè això crec que ja va cap a baix, sense frenos.
4: No, no, ja no t'acordo.
2: Gràcies per haver
4: vingut. Cap a l'abisme, cap a l'abisme.
2: Mimós, i tanquem amb tu un últim apunt, perquè a les darreres hores el grup opositor Som un Clam s'ha pronunciat sobre la situació econòmica del club afectada per les obres de l'estadi, bàsicament.
12: Sí, han fet arribar una carta al president Laporta amb 6 punts. Primer, la reactivació de l'article 67 dels estatuts, que és el que controla la situació, no?, econòmica del club, que el Barça diu que a final de mandat l'intentarà reactivar i aixecar. També l'assignació de seients als abonats, i creuen que és un punt important perquè es necessita més informació, que tinguin un seient ja assignat els socis, com passa, per exemple, amb els VIPs.
13: Ja ho sabrem, i quin cost tindrà aquest abonament. Ara hem vist també recentment que els socis tindrien descompte amb el compra d'entrades, i veiem el partit del Barça-Madrid, té un descompte mínim, no arriba ni al 5%, i que els preus estan desorbitats. Llavors, com a mi, volem saber on s'haurem, quin preu d'abonament tindrem. Igual que saben els VIPs, que ja saben on s'hauran i quin preu pagaran.
12: Recuperació també del passaport infantil perquè un mínim de 3.000 menors de 14 anys puguin gaudir de l'experiència d'anar al camp. Volen recuperar l'agència de desplaçaments i dos punts, com deies, vinculats també a les obres del Camp Nou. Depuració de responsabilitats, de què ha passat amb aquest increment del cost, dels 900 i escaig als 1.800 milions doncs, que ara mateix costa l'Spotify Camp Nou. I saber pla i calendari immediats del nou Palau Blaugrana, que està una mica sobre la taula. El Barça diu que aquest any es farà la licitació del projecte.
2: Gràcies, Llimós. Passen 10 minuts de la una, hem d'anar cap a Girona.
1: Què t'hi jugues?
2: Perquè a la ciutat esportiva del Girona tenim a la Núria Vilamala en un cap de setmana important per les aspiracions d'ascens de l'equip, perquè tenim diumenge un partit que sembla de primera, un Girona-Mallorca. Núria, què tal? Bon dia.
5: Sí, perquè ara mateix tenim el Girona 5è amb 13 punts, empatat amb el Mallorca. Són dos dels equips que van baixar de primera divisió aquest estiu, per tant, un cartell de luxe el que tenim a Montilivi aquest diumenge. I avui, Helena, ens acompanya un dels capitans del Girona que afronta la seva 5è temporada a Montilivi. Ha viscut de tot amb el Girona, la classificació per la Champions. Ha jugat partits a San Siro, al Parc dels Prínceps, un descens, malauradament, però ara afronta el repte de tornar al Girona on li pertoca, a primera divisió, i ja ens escolta Helena el que t'hi jugues, David López.
2: David López, què tal? Benvingut a Què t'hi jugues.
9: Hola, molt bé, moltes gràcies.
2: Escolta, com va aquesta 5è temporada que deia ara la Núria, en un curs de reconstrucció de l'equip que a tu et toca liderar com a capità?
9: Sí, bé, un any complicat, podríem dir que el més complicat és que estic aquí. S'han donat moltes circumstàncies i bé, ara ens trobem a segona i bé, amb un únic objectiu i que esperem que el puguem complir.
2: Què és el que està sent complicat, David?
9: Bueno, com tots sabeu, des d'un mercat amb molt ressò a tot arreu, amb molts problemes, incorporacions d'última hora, amb la Lliga i amb joc, i bé, s'ha fet un inici, una pretemporada i un inici de Lliga complicat. Per sort, ara estem una mica solucionant aquest inici.
5: És que, David, clar, fa unes setmanes Quique Cárcel feia una roda de premsa i explicava, clar, és que em vaig trobar que una gran part dels jugadors del Girona no volien estar aquí.

0: jo mai m'havia trobat i estranya en el sentit de que no t'impedeix treballar bé, perquè sí que tu estàs entrenant, el dia a dia sembla des de fora que sigui normal, però des de dins no ho és, i al final la intensitat que ha d'haver en els entrenaments no hi és, la implicació que ha d'haver en els jugadors no hi és, i tot molt en l'aire, jugadors que s'incorporen a última hora i no saben molt bé com funciona ni el club, ni l'equip, ni en l'aspecte tàctic, i clar, són moltes coses que afecten el rendiment de l'equip.
1: Entenc que tu, com a capità aquest de l'equip, també devia ser complicat de gestionar, no? Quan veies que el Girona té un repte majúscul, com és el de tornar a primera, però després hi havia jugadors que no ho donaven tot, i fins i tot van veure algun cas com el de Zigankov, que fins i tot es va negar a jugar amb el Girona.
0: Sí, pels capitans i els jugadors que ja des d'un principi volíem assumir aquest repte i no volíem perdre ni un punt, va ser complicat també pel míster. A mi em sabia molt greu pel míster, perquè arribava amb tota l'energia del món, amb tota la bona fe del món, i es va trobar aquí amb un paper molt complicat, i que al final ho va gestionar de la millor forma possible, i encara gràcies. Aleshores, bé, va ser un inici que ens ha tret punts, jo crec que ens ha tret punts.
1: L'altre dia, David, parlava a Porto, que després et preguntaré pel seu retorn, perquè per tu també devia ser molt especial, a la zona mixta, i deia: és que ara som una família, no hi ha egos al vestidor, l'equip treballa, que el cos tècnic ha arribat amb moltes ganes. Realment es nota, no, ara, aquest canvi també?
0: Sí, tenim la sort que, tot i el que ha passat, ara mateix hi ha molt bon grup, hi ha molt bon ambient, és un grup amb ganes de treballar, amb ganes de millorar, i amb molt marge de millora, que això també és algo positiu. Aleshores, ara sí que fa que el dia a dia sigui molt més fàcil, i això ajudi després al rendiment de l'equip.
2: Aquí, David, aquí hem acollit, com tu pots estar acollint a Holmes Junior, és el Nil Solà, que no sé si ja no el volíeu per aquí a Girona, i ara el tenim aquí amb nosaltres a Barcelona. Ja he sentit que estàvem parlant amb tu el que t'hi jugues, i ha tornat a entrar a l'estudi corrents.
3: Què tal, David? Molt bon dia.
0: Hola, Nil, què tal?
3: No, jo volia preguntar-te només això que has dit ara amb Junior, aquesta responsabilitat que tens. Jo crec que és una cosa que no només és amb ell, sinó amb molts més joves, amb Ethan, amb futbolistes com Unai, amb gent o situacions com, per exemple, la de Brian, la de Bel, que feia molts i molts anys que no jugaven a segona. Creus que aquesta responsabilitat és teva? Perquè, a més, fora el canvi és tu, Ani, però clar, a dins de tots aquests perfils, amb prou feina estàs jugant més tu. La sents, i com ho fas, això, en el dia a dia?
0: Intentem, no tan sols jo, sinó altres companys que portem, que tenim més experiència o que portem més temps en el futbol, doncs aportar des d'aquesta experiència el que puguem a tots els jugadors joves, com és el cas de Junior o Ethan, que són els que menys experiència tenen potser en la categoria. Però ells a la vegada també ens ho tornen amb el seu futbol i amb les seves ganes i la seva il·lusió, que la tenen també, no? Llavors, sortim en les dues parts. Jo crec que des de sempre he tingut aquest perfil d'intentar d'ajudar els més joves en el que puc, i bé, en aquest cas crec que òbviament nosaltres aportem alguna cosa a ells, però ells també ens aporten molt a nosaltres, i en el cas d'Abel o altres jugadors que no havien tingut aquest paper important en temporades anteriors, doncs també és important que vagin agafant bones sensacions, és important que es vagin retrobant amb el gol, que ajudin per l'equip ara mateix.
2: David, sou ara mateix cinquens a la classificació amb 13 punts. Sou optimistes en pujar a primera? Suposo que l'objectiu seria per fer-ho amb ascens directe, no intentar evitar el playoff.
0: Sí, òbviament. L'objectiu del Girona és ser guanyar la Lliga. Això ho tenim claríssim. Jo ara, més enllà de la posició o dels punts, el que intento és anar veient les sensacions, anar veient l'equip com està, veure què és el que podem millorar i com estem respecte als altres equips de la Lliga, no? I en aquest cas sí que és veritat que en els últims partits crec que podríem haver estat algú millor. L'últim partit també és una mica enganyós, no? per les baixes i els canvis en l'11 que vam tenir, però sí que és veritat que hem de ser autocrítics i no conformar-nos simplement amb la victòria, sinó que era un partit que podríem haver perdut o empatat perfectament, i hem de ser autocrítics i saber que

0: que hem de millorar i que tenim marge de millora.
1: Abans ens explicaves que l'inici de l'era de Quique Álvarez no havia estat fàcil amb tot el que ha passat aquest estiu, però ara porteu dues victòries consecutives. Què tal amb el nou entrenador, que la veníeu de Mitchell? És un canvi, però com veieu el nou tècnic?
0: Bé, jo estic molt content. La veritat és que a nivell personal és molt bona persona. Quan estàvem en converses amb el Girona, doncs vaig poder parlar amb ell i em va transmetre una mica la idea que ell tenia, la voluntat que ell tenia en que jo estigués aquí, i a mi molt bé des del primer dia, m'està ajudant molt, inclús en l'aspecte físic també, doncs intentar adaptar-me tot al màxim perquè pugui estar i rendir al màxim. Aleshores, jo estic encantat, i tant ell com amb el seu cos tècnic, jo estic molt a gust.
2: Estem amb David López, la Núria està al seu costat des de la Ciutat Esportiva del Girona, a les portes d'aquest Girona-Mallorca d'aquest proper diumenge, Núria, i crec que has parlat amb gent propera al David, no?
1: Sí, perquè, David, ens ha arribat que més enllà del futbol t'agrada molt el golf.
0: Sí.
1: I una persona que crec que coneixes bé i que els oients també coneixeran bé ens ha deixat un missatge per tu.
3: Hola, soci, què tal, com estàs? Soc Aleix. Ja fa dies que vull dir-te algo i mira, aprofito este moment. Deixa de jugar a golf, que després dius que jo estic jugant cada 2x3 i només fa que arribar-me la notificació a l'aplicació de David López Started a Round. Així que deixa ja de jugar. Ah, i deixa enganyar l'aplicació i els que seguim el que fan els demés, perquè m'arriben notificacions de que has fet birdie i amb el teu pad dolentíssim no m'ho crec. T'envio una abraçada molt gran. Disfruta.
1: Ens hauràs de traduir perquè hi havia molt vocabulari d'aquest de golf que ens perdem una mica.
4: Estan molt enganxats.
0: Aquí hi ha molta cosa, sí. La veritat és que bé, els meus crec que primer i segon any aquí, tot i vivint al golf, no vaig ni agafar un pal, no sabia jugar, i bé, tot va ser perquè amb l'Aleix, amb el Daily, doncs ens vam juntar i vam fer un grup i vam començar a jugar a golf i ens ho passàvem molt bé. I bueno, a mi va començar tot, el que passa que clar, ell diu les hores de golf, però ell m'està superant a velocitats altíssimes, i això és perquè no para de jugar.
1: Fa poc vas fer el primer torneig, no?
0: Sí, vam anar amb l'Aleix. La veritat és que perquè vaig anar amb ell, si no m'hagués atrevit a apuntar-me, però bé, va ser una experiència molt bona. I bé, ara és un esport, jo crec que s'està posant molt de moda, sobretot entre futbolistes, no paro de veure-ho. I a mi la veritat és que em va molt bé per desconnectar, per estar doncs, amb la naturalesa, pensant simplement en el golf i oblidar-me una mica de tot. Però sí que, bueno, amb l'Aleix teníem una baralla ja, una lluita molt interessant i em va deixar tirat, així que, bueno, de tant en quan ve per aquí l'enganxo i a veure què ve. Intentem de superar-lo, però és impossible, està a un nivell molt alt.
1: Però a tu se't dona bé també, o no?
0: Bueno, no
1: sé. Mica, mica, no?
0: Jo sóc d'aquests que li fica hores, però no acabo. No, l'Aleix està molt per sobre, així que li tinc que posar moltes hores més encara.
1: Amb l'Aleix, David, hi vas coincidir aquí al Girona i ara compartiu aquesta passió del golf, però la teva etapa a l'Espanyol també guardes grans amics. Un d'ells, el Javi López, que també ens ha enviat un missatge i ens ha explicat alguna anècdota vinculada amb tu.
5: Yo tengo una anécdota muy buena con él, porque ahí donde ves tú a David, que es un grandísimo profesional, súper responsable, ¿sabes? Luego tiene mucha guasa. Está todo el día haciendo bromitas por lo bajini, ¿sabes? Y picando a los demás, ¿no? Y estábamos en Mestalla calentando y era Guley, recién había llegado, ¿sabes? Y con Guley, pues bueno, yo intentaba comunicarme con él en mi inglés de aquel momento, que no es el de ahora. Y nada, yo estoy hablando a Guley porque yo jugaba por banda izquierda y le estaba dando indicaciones y diciéndole si decía yo una cosa, lo que tenía que hacer, tal. Y me mira David López, siempre ahí muy serio, ¿sabes? Y me dice, Javi, si te ha entendido es un milagro. Y nada, y tuvimos que partirnos de risa allí antes del calentamiento, ¿sabes? Y como esas todas, ¿sabes? Siempre ahí a lo calladito, ¿sabes? Siempre está de broma, ¿sabes? David, un fenómeno. Jugar con él ha sido, como él lo sabe, ha sido un placer, ¿sabes? Aparte de jugar con él, jugar con un entrenador en el campo. Siempre estaba ayudando, siempre estaba dando indicaciones, siempre estaba corriendo las posiciones, ¿sabes? Un poquito intenso a veces, pero bueno, se agradecía.
0: Hòstia, sí, quina bona anècdota. Sí, la veritat que, bé, amb el Javi he tingut una relació sempre espectacular. Coincidit amb ell, jo crec que des de 2017 o així que començava jo a pujar... Jo estava al juvenil, ell estava al filial, i ja començava a pujar amb el filial de l'Espanyol i allà el vaig conèixer i va, tinc una amistat grandíssima. Jo m'he anat i... Bueno, jo m'anava i després tornava a l'Espanyol i seguia allà i per mi va ser una persona super especial, tant a l'Espanyol, en el futbol, com fora del futbol. És una d'aquelles persones importants a la vida i que et condicionen la... Bueno, o et canvien la vida, no? I pese a, i tot i ara estar en la distància i tot això, tenim una relació molt bona, espectacular. Fa poc va estar per aquí, el vaig anar a veure i vam estar una estona junts i per mi em dona la vida, és un plaer. I bé, tenim com aquesta anècdota que explica, tenim moltíssimes. Igual que amb l'Aleix, m'enreia del seu anglès i ara que porta tant de temps a Austràlia, ara, bueno...
1: Et passa la mà per la cara, no?
0: Passa la mà per la cara, sí.
2: David, i deia el Javi que ja tenies ànima d'entrenador. No sé si t'hi veus en uns anys, quan acabis de la teva trajectòria com a futbolista, si t'hi veus a les banquetes.
0: No ho sé. Quan arribi el moment ho valoraré, però sí que faré els cursos i entraré el carnet d'entrenador, perquè també m'ajudarà una mica a parar aquest impacte de la postretirada, no? Que a vegades no tenim res a fer i de cop i volta veus un buit gegant, i això m'ajudarà també una mica a que no tingui tant impacte, no?, en la meva vida. Llavors, com que és algo que també m'agrada i que són uns cursos que, a més, al tenir la sort d'haver estat tants anys ja a primera divisió, doncs tinc una via més fàcil i fer-ho també amb exfutbolistes, això sí que ho tinc clar, que una vegada em retiro ho faré, sí.
2: I segueixes a l'Espanyol, David? Com estàs veient aquesta temporada?
0: Bé, sí que el segueixo i... Bé, complicat. Sí que van començar molt bé, però a vegades... La primera divisió ara avui en dia és molt competida, és molt complicat i bé, a vegades els punts no reflexen el nivell que has pogut tenir tu en el camp, no? I crec que és algo que està patint una mica l'Espanyol, però jo estic convençut que Manolo acabarà de donar amb la tecla. Tenen molt bon equip, crec que a nivell de direcció esportiva també han fet un molt bon treball i segur que seran capaços de donar la volta i seguir endavant.
1: I tornant al Girona, David, quan vas renovar aquest estiu, vas dir que d'alguna manera no et senties en deute. Després del descens va ser un cop molt dur, però també és una cosa, no?, que un cop el Girona ha patit el descens i toca mirar endavant, també il·lusiona la possibilitat de tornar al Girona primera, que és on li toca un club com és el Girona, no?
0: Sí, crec que va ser algo que no ens esperàvem, ningú del club ni del vestidor, i va ser un cop molt dur, molt dur, molt dur. De fet, bé, em va costar uns dies assimilar-ho, perquè no m'acabava de creure, i més de la forma que va passar, que jo vaig poder jugar l'últim partit i en el travesser de Lemar. Canvia tot, no? El fet de que toqui el travesser i se'n va fora o toqui el travesser i se'n va dins, hi ha aquest canvi tan abismal. Però bé, així és el futbol, i una vegada doncs passat aquest dol, no?, del moment, bé, jo tenia que si podia havia d'ajudar el Girona una altra vegada a tornar a la categoria. Sí que és veritat que a l'estiu van haver moments de tot, però jo tenia molt clar que si havia de ser el Girona, jo posaria totes les facilitats possibles, i per mi pues, també tenia molts punts forts el fet de seguir aquí a Girona, i això pesava molt a la balança, i bé, doncs, amb moltes ganes de poder complir l'objectiu d'aquest any.
2: Doncs tant de bo així sigui, David López, i en uns mesos puguem celebrar amb tu aquest ascens del Girona. Com deies, que l'objectiu ha de ser guanyar a la segona divisió, a veure si en uns mesos es compleix. Moltes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona al que t'hi jugues, i molta sort pel que queda de temporada, David.
0: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Núria.
1: A tu, Helena.
4: ¿Qué te jugas?
6: Radio Barcelona. Cadena Ser.
7: Mamma Mía el musical llega al Teatre Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
8: Descobreix Escale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Escale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
9: Hey. Detrás de todo postre hay un gran secreto.
10: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
9: Mardel, dulces de leche, alfajores...
10: En tus postres o como snack a cualquier hora.
9: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
11: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
12: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
15: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el entrecot de vaca, 18,95 el kilo hasta el 4 de octubre. Consulta la disponibilidad de tu oferta en tienda y en alcampo.es.
16: En Alcampo sales ganando.
17: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
18: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con los Carrefour Days solo hasta el 7 de octubre. Como los pañales Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el pañal te sale a 33 céntimos.
17: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
19: Si para leer el ticket de la compra entrecierras tanto los ojos que parece que estás en un duelo en el lejano oeste entre tú y ese ticket y tú, quizá necesitas venir a una de nuestras cercanas ópticas al mes de los progresivos. Ahora con cristales al 50%. General Óptica. Ver bien es otra historia.
20: Hay cosas que no se deben de perder. Entre familias, entre amigos, entre compañeros, y es aquello de buenos días, por favor, gracias.
21: La nostra forma de vida. ¿Qué te jugas?
20: Pero sí que es verdad que el concepto de esas palabras es entender que enfrente tienes una persona a la que siempre tienes que respetar.
22: Bon dia, sisplau, i gràcies.
21: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
23: Què t'hi jugues?
2: Cristó Batxacent, què tal? Bon dia.
24: Molt bon dia. L'hem tornat les ulleres a Joan Poquí.
2: Sí, se les havia deixat per aquí. Sí. Joan Poquí havia marxat sense ulleres. Ja
24: què em, sembla què?
2: Això que deia Vaquero, que bon dia, sisplau, gràcies, que avui cada torn de la taverna comenci amb un sisplau i acabi amb un gràcies.
24: I amb un bon dia, sisplau, gràcies. Fort aplaudiment avui a la taverna.
2: Espera, fem-ho bé, fem-ho bé.
24: No tinc veu.
2: No cridis, no cridis. No t'has... Sí.
24: Doncs
21: directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la taverna dels bojos.
24: Doncs sí, amics, la taverna mediàtica, avui amb novetats, amb un retorn, després de molts i molts anys.
25: ¡Qué vergüenza!
24: Sí, sí, sí. Un fort aplaudiment pel Tio Faja, pel Quim Molins, pel Gonzalo Álvarez i per l'Òscar León. Òscar León, que és de l'Espanyol, el recordareu, de l'època fora de joc, el que más sabe de futbol.
26: Ha plogut ja, eh?
24: El que más sabe de futbol.
26: El cuarto
24: que más sabe de futbol d'Espanya, no? Sí, no? Certificado, además,
26: certificado,
24: eh?
26: En su momento, sí.
24: És de l'Espanyol, Gonzalo.
27: Bueno, ben fet. O sea, i ara hora que portéssiu gent perica.
24: Tio Faja, hoy es la rebelión de, ¿cómo era?, de los guacamayos, ¿no?
28: Bueno, Cristóbal, yo nunca he apostado por tu estabilidad mental. De hecho, Ale, admiro tu desequilibrio.
24: Sí.
0: pero que no deja de ser surrealista que en una tertulia de fútbol me traigas a dos periquitos.
24: Va, pero que no es por nada, si
0: le gustara el fútbol ya no sería periquitos.
1: No, pero esto es lo normal. O sea, estamos en una ciudad, hay dos del Barça, dos del Español. No, eso, o sea, sí, es como bueno, debería ser. No como los tebeos que tengo aquí, que se ve que el español es esto. Perdón, es lo normal.
0: El Kim es periquito, pero todavía no lo sabe. La Carma lo sospecha.
24: La oveja.
2: Però no havíem dit sisplau i gràcies.
24: Sisplau i gràcies, i l'ovella, Willy, per si un cas, perquè encara no tinc la veu recuperada. O sigui, que et diguin perico és un insult per tu.
1: Per favor.
24: Vale, ja està.
1: Ja m'alegro.
24: Dit això, parlant, dius que sóc un psicòpata, però no sóc l'únic psicòpata d'aquest programa, perquè, tio Faja, aquesta setmana va ser l'aniversari de Sique Rodríguez, i tu vas anar a una juerga amb ell, i aquesta juerga consistia... Sabeu aquests jocs on dispares làser?
27: Paintball.
24: No, paintball no.
27: Com un paintball, però amb làser.
24: Sí, exacte.
27: Posen
24: l'armilla làser amb uns sensors...
3: Nens petits.
0: Cristóbal. Te lo conté así, pero es que no se te puede contar nada, Cristóbal.
2: Un loco. Ya lo saps, tío.
0: Se te caen los secretos de encima.
24: Sí que queda. Volteretas por el suelo.
0: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
27: ¿Por qué?
0: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable.
27: ¿Ha perdido el norte?
0: Bueno, ha perdido la brújula entera. Ni el norte ni el sur, la brújula.
24: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
0: Yo te voy a decir que yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza, pero en Gaza, en la Gaza de hoy, ¿eh? Sí. Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
27: ¿Cómo?
0: Con el subfusil en la mano. Sí.
24: ¿Sudor?
0: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
24: Ah, sí, también, sudor. Sí.
27: ¿Ojos ensangrentados?
0: La mirada perdida. Te estoy hablando de la caza de hoy.
24: Le ganaste.
0: Cristóbal, soy de barrio. Ahora que no nos oyes, soy de barrio, Cristóbal. Yo me he criado entre navajas y armas.
27: A mí me preocupa lo que estás
0: Cristóbal,
27: diciendo.
0: Cristóbal, lo que yo vi, tío, es y luego viene el tema sudor.
24: Tema sudor. Chorreando,
0: o sea,
24: ¿no?
0: Cual venado en celo. O sea, bueno, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. O sea, voy a hacer sangre. Ahora que no nos oye, voy a hacer sangre. ¿Qué? O sea, un auténtico animal de la caza.
24: Ahora que no nos oye, ¿eh? No. Sique Rodríguez, no joda, Arias Rambo, no ¿qué tal? No buenas tardes. Sique.
4: No ¡oh! ¡Hola!
24: Y felicitad, Sique, felicitad.
0: Hostia, eres un enfermo.
24: Sique, Sique va a pallissar, ¿no? Al tío Faja.
4: Ell sap que és mentida. Vaig guanyar, de fet, va guanyar la Mafalda. O sigui, que si jo sóc psicòpata, imagina't la meva filla que va darrere. I segon, vaig acabar jo. O sigui, dels adults vaig guanyar jo, òbviament, com era d'esperar. Sí, sí.
27: Ja, sí que, però aquí estem parlant d'una altra cosa. Sí. Estem parlant d'un desequilibri mental teu, amb tot el carinyo, que tu estaves posseït, sí, que, però, tu dones Gonzalo, por, que tu dones por...
4: Gonzalo, has anat alguna vegada a fer un laser tag?
27: Sí, però a mi no m'han parlat d'això. M'han parlat que tu vas aprofitar per treure tot el que portaves dins, sí, que realment uau, la gent tio, que estava amb tu va patir.
4: Va ser idea de la Mercè, sí. i s'ha d'agrair. A més, em va donar una idea a mi, que és que hi anem un dia amb tots els de la taverna a disparar-nos.
24: Perquè tu compraries, per exemple, una convocatòria oberta de culers i madridistes i fer el però Barça vestido, Madrid.
0: Vestidos como tal, ¿eh?
24: Samarretes. Val 80 pavos. O se
4: veu.
24: Un Barça Madrid de paintball a bolazo limpio.
0: No, paintball no, de eso.
4: No, de láser.
24: No, hombre, de paintball, que duele. Claro.
0: Mira cómo sería. Mira cómo se encegaría que cuando vino el muchacho a decirnos que ya se ha acabado el tiempo, le pegó un tiro en la nuca. Un láserazo en la nuca, porque digo, esto ya vale.
27: ¿Y pidió armas de fuego de verdad?
0: Bueno, cuando salíamos.
4: Te digo una cosa, tío Faja. El placer que tuve cuando te disparé a bocajarro y la cara que metías de susto.
0: Y luego tuve una sensación muy extraña, que es la de encontrarte con tu señora cara a cara en un callejón oscuro, y yo desarmado. Y claro, aquello que te vienen los sentimientos que dices, bueno, no creo, ¿no?
24: Sí.
28: Bueno, entre ceja y ceja. Sí. Ni parpadeo. Sí, ni parpadeo. Ni parpadeo.
27: Saca tus conclusiones.
24: Bueno.
27: Saca tus conclusiones.
28: No hurgues. No hurgues.
27: Saca tus conclusiones. Lo tienes en casa.
24: Sí, que le donem una volta a aquest tema.
4: Cristóbal, m'ha agradat molt la idea, i no, dic de broma, eh?
24: No.
4: De fer dos equips, per exemple, podria ser l'equip Tío Faja i l'equip Gonzalo.
24: Per exemple, ets perico? Doncs a l'equip Gonzalo.
27: O madridista, que són cosins.
24: O madridista, te'n vas a l'equip Gonzalo.
3: També serveix.
24: Ets del Barça? Equip Tío Faja. O podem fer, no sé, ja li donem...
4: Sí.
24: O al programa contra l'audiència, no sé.
4: En sèrio, que m'agrada molt la idea.
24: Doncs li donem dues voltes, que tenim alguna conversa pendent.
3: Ja, vam fer futbol.
4: Ok.
24: Perfecte. Però així que, doncs res, felicitats.
27: Recupera, xique.
4: Gràcies. Abuelo, bueno, que sapigueu abuelo. Que us estic escoltant mentre menjo unes anchoves de La Plata.
24: Hòstia.
4: Un vermut que ens ha regalat el Pepe. Un vermut que ens ha regalat el Pepe de La Plata.
27: Hòstia. Hay dos vides, però solo vale una.
24: Una abraçada pel Pepe, va, també.
4: Que vagi bé.
24: Salut.
5: Gràcies.
4: Adéu.
24: Adéu, Elena. Dit això,
27: què?
24: Tema Monchi. O sigui,
3: com es passen?
24: Tema Monchi.
28: Cristóbal, te van a... cierra el programa, ja te lo aviso, eh? No me toques ese tema.
24: Ja sé que tothom està parlant de Negreira, perquè aquell senyor gran de 600 quilòmetres d'aquí vol que tothom parli de Negreira.
6: Tothom
24: parla de Negreira.
6: Que me devuelvan las ligas. Calla,
3: home.
24: Com aquell senyor, aquest senyor que parla està enfadat perquè no anem a la Superliga amb ell, doncs... Todos los lacayos a parlar de la super, de això, de Negreira.
5: Els oients, de fet, Bermo, sí. No estaven en...
6: De fet, tenim molt breu, m'ha agradat molt la comparació que fa el Joan, que fins i tot que hi ha el Tío Faja, ja el convida per una taverna. Fins i tot. Escolta. No tenim el Joan? Doncs espera, ja te'l poso
24: Joan,
6: jo.
24: Joan.
6: Jo t'ho poso.
24: A veure, Joan.
5: A veure, el Joan, que ha enviat un missatge al 616-32-72-11.
7: El cas Negreira és com una alarma de casa. Era una alarma de casa per vigilar la colla de lladres del Madrid, que eren tots àrbitres.
24: Sí, senyor. Sí, sí.
28: Seguretat direct. Sí, senyor. Ni mal ni menos.
24: Sí. Recordeu que podeu...
3: I ens van continuar robant, lo bo.
24: Com deia l'Helena, podeu continuar enviant notes de veu, opinions, el que vulgueu, 6632-72-11, al WhatsApp del programa. De seguida ho comentem. De seguida parlem del tractament miraculós de Kylian Mbappé.
28: M'encanta.
24: Una discoteca.
28: M'encanta, Cristóbal.
24: Parlant de discoteques, Gonzalo Álvarez.
27: Què tal?
24: Alguna cosa a dir?
27: No, res, zero. No tinc res a aportar a aquesta conversació.
28: Com no?
6: ¿Por qué no? Doncs, porque yo estoy... me he ido de vacaciones, ¿no? Por eso.
24: Vas marxar a les 3, a quarts de 4...
27: Quilia?
6: Sí, del mediodía, a l'hora del cor de la ciutat. Sí.
24: No, és que... Ja no sembla ser que diuen, als serveis d'intel·ligència de la taverna els ha arribat una informació de que dos membres d'aquest programa estaven en una coneguda discoteca de Barcelona aquesta matinada.
5: Fa unes horetes, no?
24: Com fa que, poques hores.
28: Con qué famoso?
24: Es diu.
28: Aviam famoso...
24: I es diu que un... va marxar a quarts de 4.
27: No, el problema
24: no... I l'altre
27: no...
24: li deia... Ja...
27: No, el problema no és el que va marxar, que sóc jo el responsable.
24: Ja tenim.
27: Perquè sóc bona persona i prioritzo el treball. Sinó, el problema és el que es va quedar. El que es va quedar i per què es va quedar.
24: L'he vist i
5: no
24: estava...
5: No es pot defensar. Sí, estava... Ara mateix no està assegut estava... a la taula.
27: Ja, no es pot defensar, però arriba a la redacció i el primer que ha fet és parlar d'ahir. A mi, t'ho dic en sèrio, castigat durant un mes sense vindre amb mi. Sense vindre amb mi.
24: És com un premi.
27: És un premi.
28: D'on està el castigo?
27: I s'ha acabat. Que se'n vagi amb els seus amics de Girona, que se'n vagi on vulgui, però aquí amb mi no ve més. Perquè, clar, si surto i ja diu que ja he arribat a les 3 o tal...
5: Una abraçada, sí.
27: Una abraçada.
24: Vale, dit això...
5: Ja ho has dit tot, ho has dit, Girona i tot. Nil, una abraçada.
24: Ràpidament.
28: Puedes salir con nosotros, Nil.
24: Sí, Nil, nosaltres ets benvingut.
28: Que somos profesionales.
27: El problema és que no salís.
24: Claro, que és el tema, que ja estem grans.
27: La nostra... No sé com
5: qui parla. Si no arribin els ondes, no surten.
24: La nostra edat militar ja ha passat. Dit això, va, sobre la taula, tractament miraculós de Mbappé. De seguida ho comentem. El preu de les entrades, que el Quim vol parlar i vol recuperar un àudio de les eleccions a la presidència de la Porta. De fet, el grup de WhatsApp intern del programa en parlava aquesta setmana. Però abans Monchi va escollir el seu guanyador per la pilota d'or.
8: Hoy me han preguntado y bueno, y he creado un poquito de polémica entre el aficionado perico y bueno, al que se haya molestado le pido disculpas.
28: Un poquito, no, ninguno.
8: Han dicho, oye, Mbappé, francés, Harry Kane, inglés, o la Lamine Yamal, español y bueno, tirado por la parte española. Evidentemente, como perico, tenía que haber dicho cualquier otro, pero no lo he hecho con ningún tipo de maldad. Sé lo que significa el sentimiento perico, me he identificado desde el primer día, lo he notado en las calles. Y ya vuelvo a decir, si a alguien le ha molestado, le pido disculpas porque no ha sido, ha sido un poco.
24: Doncs les paraules de Monchi,
5: el larguero,
24: recollint cable, al larguero, sembla ser que si ets a l'Espanyol no pots ser honest, no pots dir el que penses, no
27: pues
24: pots
27: mira,
24: dir la veritat.
27: Et diré una cosa, que aquí la gent, per mi va ser pitjor el remedio que l'enfermedat. Ningú li havia dit res, ningú s'havia queixat. No, home, i no hi havia, no hi havia més dos comentaris tontos, però no hi havia ningú dient res. I dient això, li ha donat més bombo del que realment era. Per mi s'equivoca Monchi amb aquestes declaracions, perquè ell pot opinar, evidentment, del que vulgui. La gent ja va entendre que si el candidat és espanyol, qui s'ho mereixia era Lamine, que jo penso igual, però...
24: Sí, un francès, sí, sí, ho has dit, ho has dit.
27: Sí,
24: ho
27: sí, ho si ho té que guanyar un jugador espanyol, crec que s'ho mereix Lamine Yamal.
8: No,
27: jo ho crec.
24: A veure, Òscar León, qui mereix la pilota d'or? Bueno, Lamine.
1: Yo creo que es un año muy difícil para elegir.
24: No. Lamine, le darías el balón de oro.
28: Vaya
24: a Lamine,
28: voltereta,
24: no sé,
28: Oscar. Vaya voltereta, da el pájaro.
1: No, pero es verdad.
28: Vaya, o sea, voltereta, da el tío.
1: Es uno de los.
28: Está en forma el Papa, ¿eh? Vaya voltereta, da el tío.
1: No, puede ser uno de los candidatos, pero en este año es uno de los años más difíciles.
24: Perdón.
1: Es verdad.
8: Hay 30.
24: Perdón, está sonando un teléfono.
1: No, hay 3 o 4.
24: Esto tampoco. Usaba en silencio el teléfono, que está sonando un teléfono. Oscar, que hace años que no vienes y seguramente viene a ser esto. Vale, dit això, ¿tú le donarías la pelota d'or a Lamine Yamal?
1: Yo creo que Lamine Yamal ganará el balón de oro. No sé si este año, el que viene o el otro.
24: No.
1: Pero este año en particular. Este año en particular.
24: No, yo creo. No. Que eso no es la pregunta.
1: ¿Puedo desarrollar o solo puedo decir sí o no?
8: Después de apuntar.
24: Si le donarías la pelota d'or a Lamine Yamal. Tú, Óscar León.
27: ¿Sí o no?
1: No lo sé.
27: ¿Ves?
1: No lo sé. Es que posiblemente, es que no es por nada. A mí la misma me cae bien y además ha ganado el campeonato del mundo con España, pero en un año de mundial generalmente pesa mucho el rendimiento en el mundial y él no fue el mejor de España ni el mejor del mundial, habiendo sido seguramente el mejor jugador de la liga y en lo que va de liga también. En la Champions tampoco, pasó de cuartos, ¿no? Octavos, no me acuerdo dónde se echaron. Entonces, bueno, no creo que sea el candidato, pero es que tampoco hay ningún candidato, claro. Puede ser él, puede ser Kane. Siendo francés, no me extrañaría que se lo dieran a Mbappé, aunque creo que no debería.
28: La tienen adentro.
1: Creo que hay 3 o 4. Yo me da que se lo van a dar a Harry Kane.
24: A Harry Kane.
1: Es mi sensación, sí. Además es en Londres, la gala y tal.
24: Pero te gustaría que fuera un español de,
1: sí, claro,
24: de pero, Barça, ¿no?
1: No, me da igual de qué equipo. Cuando juega la selección me da igual en qué equipo. Está Roberto ahora en la selección también.
24: Sí, y al tema Monchi, sí. ¿Qué?
1: Tema Monchi, nada, como dice Gonzalo, salía él solo. O sea, no, nadie le había dicho nada.
28: Salía
1: no sé si habrá visto, o sea, claro. No sé si habrá visto algo en Twitter que le ha llamado la atención, pero
24: que se ha caído por la
1: escalera. Nadie le había dicho nada. Nadie le había dicho nada. Él se justificó sobre algo sobre lo que nadie le había pedido explicación.
24: ¿A tu et molesta que Monchi digui que la Lamine Yamal ha de guanyar la pilota d'or?
1: No.
24: No.
1: Ni a Gonzalo tampoco.
24: A tu no, molesta, no.
1: Lo que sí que ya me ha hecho gracia el comentario que has hecho de parece ser que siendo del español no se puede ser honesto.
27: No.
1: Diciéndolo a alguien.
24: Udiu Monchi.
27: No,
1: me extraña que me lo diga un culé en un programa donde se destapó el mayor caso de corrupción de la historia de España deportiva.
24: No, que me lo diga aquí.
1: No, eso no está demostrado.
28: Minuto 46.
1: O sea, aquí estamos hablando de todo menos de las cosas que realmente son actualidad.
27: Lo de Monchi
1: fue el lunes. Ayer sucedió otra cosa.
27: No valora el trabajo de tus compañeros que destaparon la noticia.
1: Claro, que lo destaparon aquí.
5: Corrupció esportiva, no, això és el que s'haurà de jutjar.
1: El que està demostrat són els pagaments.
5: Els pagaments
1: però
5: estan
1: demostrats
5: i reconeguts
1: pel Barça. Puedo hacer un comentario, ya que no vengo hace 5 años.
24: Està demostrada la contractació d'un servei d'assessorament arbitral.
1: Escucha un moment. Ya que no vengo hace no sé cuánto, quiero hacer un comentario porque veo que aquí queréis hablar de todo menos de la actualidad. O sea, vosotros podéis montaros la película que queráis. La que queráis. Pero mira, a mí el lunes me van a venir a poner una ventana y yo les voy a pagar por un servicio. Entonces, cuando alguien paga algo, lo paga por un servicio. El Barça pagó por un servicio. Luego se demostrará, no se demostrará, o lo que vosotros os queráis montar, o si os pensáis que la gente es tonta, pues bueno.
27: Pero estáis manchados
1: allá,
27: de por
1: allá
27: vida.
1: Vosotros, ¿no?
27: Estáis manchados
1: pero
27: de por
1: el tema,
27: vida.
1: El tema es obvio. Lo que pasa es que luego ya cada uno que entienda lo que quiera. El tema es muy obvio. muy obvio.
9: Que no se ha demostrado rey,
1: que no, bueno, que sí, lo que queráis. Pero es obvio. Se ha demostrado que hay unos pagos y nadie paga por nada. O sea, tú pagas. Tú pagas por nada. O sea, tú pagas por nada.
24: Perdona, no caigamos en la trampa.
27: Porque no caigamos en la trampa.
24: Habíamos una cosa.
1: Si la pregunta es muy sencilla, ¿tú pagas por nada? Cuando alguien paga por algo. Ya está. Sí, observéis.
24: No caigamos en la trampa. No caigamos en la trampa.
9: No caigan en la trampa.
24: Al loro.
1: Al loro.
24: Que el Madrid enviï una capsa plena de fotocòpies a la UEFA.
9: 50.
24: No implica res.
1: No, però
24: absolutament
1: sí.
24: Res.
1: Eso se verá.
24: Per molt que quatre a la canya estiguin escampant notícies, hipòtesis i res.
1: Que habrá condena, habrá condena, habrá lo que tenga que haber. Falta la justícia ordinària. Falta el dictamen de la UEFA, ya se verá.
24: Perdó.
1: Independientemente de todo eso, es obvio que ha habido unos pagos y que cuando alguien paga por un servicio...
24: Vale, ya está dit.
1: O sea, no, lo demás es...
24: Sí, però què és?
9: Jo faig pagos a la Creu Roja perquè
24: jo sàpiga... No, però al final...
1: Que Negreira no és la Creu Roja, Negreira és el vicepresident del comitè arbitral.
24: Vale, és que no puc forçar.
27: Sí, però entonces no calientes a la gente.
24: Willy, tira atenció. Tio
5: potser
24: Faja.
5: Quan has dit allò de Bodri has forçat una mica massa,
24: Sí,
5: Cristo,
24: massa,
5: eh?
24: Massa.
5: T'has venit d'arriba.
24: No, perquè la UEFA té, que és el código 4 aquest...
1: Código ético, no?
24: No,
9: l'article
24: 4. L'article 4, que diu que si es demostra que hi ha corrupció nacional o europea, doncs que
1: Ja pot accionar. No va salir una foto...
24: Que jo sàpiga l'únic equip, parlant de la Lliga Espanyola...
1: A veure què va dir.
24: En el que el president Tebas ha dit que aquell equip adultera la Lliga és el Madrid.
1: Ah, sí, Tebas.
24: Tebas. El president de la Lliga, Javier Tebas, ha dit... El que adultera la competición con Madrid Televisión es el
1: Real Madrid. Que no hagáis lo de siempre, que a mí el Real Madrid me importa un carajo.
24: Vale, dit això.
1: Aquí estamos hablando de lo que vosotros habéis pagado, no del Real Madrid.
24: Sisplau, respecteu el torn. Tio Faja, per què... Tots aquests parlen de Negreira.
27: Tots aquests un respecte, eh? Un respecte, eh?
24: Tots aquests
27: un respecte,
24: és molta gent.
27: Pues un respecte.
24: Vale. Per què el molt honorable Gonzalo Álvarez, Radio Star,
27: ara sí.
24: I maestro de Muay Thai...
27: Ara sí. I futur substitut teu.
24: I futur substitut meu a la taverna...
27: Queda molt poc aquí, ja t'ho dic ja.
24: Per què parla de Negreira? M'ho pots explicar?
10: A ver, Cristóbal, vamos por todas partes. M'acabas de tirar el chuletón de Monchi. Nos debería dar un poquito de vergüenza a todos.
24: Si me respondes a lo último, para mantener un poco solo un poquito la coherencia.
10: Es lo primero que me has preguntado, Cristóbal.
24: Pero es que ya Monchi ha pasado el tren ya.
10: Claro, pero que llevo 2 horas con el brazo levantado y la uña gangrenada ya. Es una vergüenza que normalicemos, ya da igual del equipo que seamos, que normalicemos que una persona dé su opinión.
24: Vale.
10: Y tenga que salir a rectificar.
1: No, salió porque quiso.
10: Acabo, obviamente, nada más faltaría.
1: Que nadie le haya dicho.
10: Nada más faltaría que le apuntaran con un arma en la sien para que tuviera que pedir perdón.
1: Además, ha sido posterior a su
24: acabo. Momento que se acaba el tiempo.
10: Acabo, que me he tirado 2 horas con la mano en el
27: pues
10: aire.
27: Pues aprovéchalo.
10: O sea, es una vergüenza que normalicéis que una persona tenga que salir a pedir perdón por dar su opinión. Porque eso, aparte, es que tiene un nombre. Por otra parte, ¿qué más chuletones me has tirado, Cristóbal?
24: Hombre, ¿per què parlem de Negreira? ¿O per què alguns s'esforcen en que parlem de Negreira?
10: Hablamos de Negreira porque, primero, no es muy normal que al capo de un clan mafioso llegue un abogado y le haga la pirula. Eso en los tiempos de Sicilia, de los años 60, ese abogado ya estaría bajo tierra. Aquí venimos de que Laporta le ha hecho la pirula más grande de la historia
24: Superliga.
10: A Florentino. Sí, que es abandonándolo en la Superliga después de que haya salido ante su ganado a decir necesitamos un Barça fuerte y tenemos que ayudar al Barça. 15 días después, el abogado lo dejaba en la estacada.
24: Para abogado...
1: Eso no es nada extraño.
10: A partir de ahí el capo monta en cólera. Y como tiene bajo control muchos medios de comunicación, como él bien dijo, pues ahora están haciendo ruido. Y el ruido viene provocado por lo siguiente, Cristóbal, le llevamos 6 puntos, no juegan a nada, han traído la bala a Mourinho como última oportunidad y más bien como aspersor de mierda que como entrenador ideal para el equipo. Se han gastado 140 millones
28: se han gastado 140 millones en un pobre hombre que dicen
27: el resto, Cristóbal.
24: Que dicen que tiene 20 años.
27: Para que nos convoques al
28: bueno,
27: resto. 20,
28: momento,
27: no, perdona, que estoy cansado de tus amiguismos. Vale. O sea, los demás nos interrumpen todo el rato y este señor deja de hablar una hora que no escucha a nadie.
24: Ahora parlem de
28: discutir. Y lo de Kylian Mbappé, acabo rápido, estoy muy a favor. Como todos sabemos, las heridas se curan con alcohol.
9: Hola.
24: Vale, ja sabeu que la notícia s'ha fet molt viral. És aquest vídeo d'Mbappé sortint d'una furgoneta a París.
28: Mito.
24: Amb notícia la seva parella,
27: perquè
24: amb Expósito.
27: Perquè ell vol que sigui notícia, perquè si ell vol amagar-se, s'amaga. I ell tenia permís per marxar a París i fer el que li doni la gana.
28: Per favor, no hagas el ridículo, per favor.
24: Permís
28: de qui?
27: De l'entrenador.
28: De l'entrenador?
27: De l'entrenador.
28: Vinga, home, per favor.
27: Ell no marxa a París i es deixa veure amb els paparazzi si no té un permís.
28: Però tu te creus que...
27: Perquè si ell vol que tu no t'enteris que està de festa, ell no t'entén.
28: Però tu te creus que Mourinho manda en la vida d'Mbappé?
27: Manda en la vida de sus 25 jugadores.
28: Calla, anda, mamarracho. Verdad, no, calla, anda, mameluco. Cállate, anda, ignorante.
27: Mamarracho,
28: calla, anda, ignorante. Ignorante.
27: Para
28: ignorante. Ignorante.
27: Ni para cuidar a tu familia.
28: Ordre, ignorante.
24: Ordre. La ovella, la ovella.
28: Ignorante.
24: No, aviam, independentment del que pugui pensar al Gonzalo i al tio Faja.
5: Bueno, pensar, no? Potser segurament no, que ho sap, molts, que té permís de Mourinho per anar a París.
27: Escolta una miqueta, Cristóbal,
24: fimeu.
27: Sí, que és que a vegades
24: vale.
27: Pensa que estàs aquí al bar.
24: Ok, però que a Madrid, que hem sentit moltes enquestes de la SER a la sortida del Bernabéu i sents a la gent que està indignada amb el comportament d'Mbappé.
27: Una cosa és que el comportament potser se l'hagués pogut estalviar.
24: Això és incontestable.
27: I que ha sigut una mica pardillo en aquest sentit. I una altra cosa és que no tingui permís i que estigui fent algú dolent. És molt diferent.
24: Però sí, sí,
27: no, és que és molt diferent.
24: Que Mourinho...
27: Ell podia anar, sí.
24: Però que Mourinho...
27: Hauria d'haver anat, potser no.
24: Que Mourinho li vulgui fer la rosca a les quatre estrelles del Madrid.
28: Oye, per caure la peu. Està lesionado, no, muchacho. Està lesionado.
27: Què passa? Que vas lesionado, te vas
28: tenir el vídeo. Mira, jo t'explico com...
5: Bueno, però en tot cas, recalcar el que diu el Gonzalo, que tenia permís del seu entrenador, de Mourinho, per anar a París a aquest sopar
28: Es extraño cuando los compañeros del equipo, del club, que también andan lesionados, están haciendo entrenamiento
27: pues
28: con los lesionados.
27: Los compañeros del club,
28: sí, entonces,
27: porque
28: por eso me extraña. Entonces, igual es que no está lesionado.
24: Venga, anem aquí. Óscar, Quim, és un mal professional, mal patriota, què?
9: I sabrà el que és, si es vol mostrar, estan lesionats.
24: Avui França-Itàlia, no és avui, no?
5: Sí.
24: França i Itàlia.
9: I continuarà...
24: I ell allà bailando la conga.
9: Bueno, pues mira, aviam si es torna a lesionar, o es lesiona Messi, és que està lesionat.
24: Tot un país allà pendent del França i Itàlia, no, i ell bailando la conga en los campos elíseos.
9: Aviam que fotin també uns 50.000 folios de...
28: Que si fuera al revés,
9: sobre
28: sí.
9: La lesió,
28: si fuera
9: la...
28: jugador del Barça...
24: Sí,
28: madre mía, ¿cómo lo ibais a poner?
9: Sobre els 50.000 folis. Jo recordo amb 20 folis vaig desmuntar 35 títols del
24: Madrid. Sí, hi ha un informe.
9: Amb 20 folis.
24: Hi ha un informe.
28: Bueno, però tu estàs enfermo, Quim Molín. Lo tuyo no te lo convalida un juez.
9: 11 Champions i 4 Copas del Rei.
24: Hi ha un informe del Quim Molín molt rigorós que determina que el Madrid té... dos Champions legals.
28: Cristóbal, hay un informe de Kim Mullins del Hospital Clínic
24: vale.
28: Que dice que no está en su mejor momento desde los últimos
24: vale.
28: 50 años.
24: Per tancar, dues coses molt ràpides. Cristiano Ronaldo, veure fer el ridícul d'aquesta manera, t'agrada, t'omple de satisfacció.
27: ¿Por qué eres tan faltón? ¿Por qué eres tan
24: faltón? Vols que guanyi Portugal? Ara vas a Portugal?
9: No, tampoc.
27: Jo mai he anat a Portugal, però crec que a Portugal no ha sabut tractar una estrella hi ha una llegenda com Cristiano com es mereix. Punt. Que després l'altre té l'ego molt alt i marxi a males maneres és una altra cosa. Però crec que Cristiano, igual que a Messi a Argentina, igual que a certs jugadors, es mereixen un tracte que Cristiano no ha tingut.
28: Què li han hecho?
24: Messi, Cristiano.
28: Però què li han hecho?
9: Sí, a veure, estan posant-lo igual.
28: Però què li han hecho, muchacho?
27: Inclús Arturo Vidal dient que no ho entén.
28: Mira, llega un moment...
24: Compareu la deuda a Messi i la deuda a Cristiano.
28: És que llega un moment en la vida que tu ja a tu abuela no te la llevas al Chic Sant Cugat.
27: És que ja
28: ese hombre no ha sabido aceptar. No ha sabido aceptar esa etapa de la vida.
27: Él no quería
28: en
27: ir.
28: Que el nieto,
9: sí,
28: en que el nieto,
9: sí, pero la abuela sí.
28: Que el, claro, es que ese
24: Cristiano,
28: no, ese
24: perdona,
28: le han faltado 2 años para jugar con su hijo.
24: A la selección es la teva àvia, el Chip Sant Cugat.
28: Por supuesto, Cristóbal, por supuesto.
9: Sí,
28: y el problema es que nadie se ha atrevido a decírselo. Nadie se ha atrevido a decírselo. Pues ya está, y encima sí. Lo defienden. Oye, estos fulanos lo van a defender absolutamente todo. Van a seguir hablando de negreros.
10: Negreira, los dos fulanos estos, más 25.000 que me traiga del Real Madrid, porque no tienen no otra cosa que hacer. Más o menos.
27: Más cosas que hacer sí que tengo.
10: Y aquí se trata de echar mugre sobre el que va líder, sobre el que va líder, sobre el que juega como Los Ángeles y sobre el que tiene al jugador que seguramente es Balón de Oro. Mientras tanto, no te hablan de Manolo, no te hablan del garrulo de Setúbal y no te hablan de lo que realmente le interesa al
1: pueblo. De lo que me preguntan, Javi.
24: És per mi un dels moments de la tertúlia, eh? O sigui, Cristiano a Portugal és tu abuela en el xip Sant Cugat. Dit això, ja sabeu que es va fer notícia d'un moment del que t'hi jugues Barça en el que un soci del Barça reconeix obertament, sense amagar-se i ensenyant a càmera...
5: Un aficionat del Barça. No,
24: i soci del Barça. Era un soci del Barça, el Xavi, crec que es diu Xavi, va ensenyar que també té el carnet de soci de l'Espanyol, perquè diu que, clar, que escolta, que li surt bé de preu, que per 300 i pico euros...
28: No, no era soci, eh?
24: Del Barça no és.
5: No, era Barça, aficionat del Barça, que s'havia fet soci.
27: La qüestió era que ell preferia ser soci de l'Espanyol que del Barça pel tema de preus.
24: Clar, el tema...
27: Sent del Barça.
24: El tema,
5: així podia veure futbol per la meitat de preus.
24: Futbol de primera...
28: Bueno.
9: Podia veure futbol el dia que hi va el Barça.
24: Preu de les entrades del Clàssic, estàvem parlant, ho explicava el Llemos l'altre dia.
28: Que vergüenza.
24: Helena, sí. 400 i pico euros, la més barata.
5: Hi ha 19.000 entrades pels socis en prebenda, que van des dels 450 als 1.150 euros.
24: La porta va dir això en campanya.
1: Para que vayan turcos y japoneses.
24: A veure,
11: no abonats tindran un 50% de descompte a les entrades. Això és el que farem. Perquè ens hem dedicat 5 anys, i parlo de fets, no parlo de el paper que ho admet tot, no parlo només de paraules com fas tu. Jo em refereixo a facta e non verba, diuen. Aleshores, el que farem nosaltres és fer això. Ja t'ho he dit. El 50% de descompte a les entrades.
27: I ve vostè.
24: Qui Molins, va, per tancar.
9: No, una mentida més del president. Ja va mentir sobre Messi, sobre l'aval, sobre la tornada al camp, sobre la tornada al Camp Nou...
24: Estem en una crisi, amb pèrdua d'identitat.
9: Perquè ens hi ha fotut ell.
10: Esto maravilloso. No, un arquitecto diciendo que los abogados mienten.
9: No.
10: La madre que me parió.
9: L'obra es podia fer amb 80.000.
24: Però, Quim, no desviem, que culers que s'estan fent de l'Espanyol.
9: O sigui, mai que també
24: facin la porta, que estem en aquest punt. Estem en el punt
9: que
24: s'estan donant de baixa i s'estan
9: anant a l'Espanyol
24: per veure futbol de primera.
9: Espera que acabin les
24: entrades.
5: Gràcies a tots. Cristóbal, Tio Faja, Gonzalo, Òscar, Quim, gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem amb l'hora 14 del Joan Bofill. Tornem dilluns.
10: Madridistas, no me robéis en los centros comerciales. Cachos sinvergüenzas.
12: Demà tornem si no ens fan fora.
13: Què t'hi jugues?
14: Cadena SER i SER Catalunya.

0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes, fins a les dues, a Ser Catalunya.

0: t'hi jugues amb Elena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Què t'hi jugues. Avui un programa que farem al costat de la Marina Fernández i amb l'ajuda de la nostra redacció d'informatius, perquè parlarem de l'actualitat esportiva, però com no podia ser d'una altra manera, estem molt pendents del que està passant al Congrés dels Diputats, on Marina, què tal? Bon
3: Hola,
2: dia.
3: Hola, com estàs?
2: Està ja compareixent Junts, explicant la seva posició al
3: està
2: respecte.
3: Està parlant just la líder de Junts al Congrés, la Míriam Noguera. Si voleu, la podem escoltar en directe, la seva intervenció des del Congrés.
4: Ministra, ens vam creure que vostès posarien per davant poder començar a solucionar el problema, apostant per polítiques que sí que estan funcionant a altres països, per sortir del marc mental que durant masses anys s'ha anat instal·lant i és que estem condemnats a viure en lloguer de manera permanent i de manera precària i que els nostres fills estan condemnats a viure en habitacions. Ens vam creure de veritat, senyora ministra, que estaven vostès disposats a revertir la nefasta tendència dels darrers anys i que s'obria, per tant, una oportunitat per poder enviar un missatge d'esperança a la gent, i és que viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. L'horitzó dels nostres fills ha de ser que puguin tenir un habitatge propi i una llar pròpia.
3: Però vostès, agafa aire.
4: Senyora ministra, sembla que hi han renunciat. I nosaltres no ho hem fet. I ara, abans d'acabar, els hi explicarem per què. La gent no es mereix qualsevol reial decret. Hem de fer lleis amb el màxim rigor i la màxima solvència. Però sobretot hem de fer lleis que funcionin i que solucionin els problemes. I avui no hi ha cap jurista que signaria aquests reials decrets. Senyora ministra, aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant. La proposta que nosaltres li vam presentar, tot això ho frenava. Però el més greu ja no és que vostès no s'hagin atrevit amb els fons, perquè no s'han atrevit. El més greu de tot és que amb qui sí que s'han atrevit és amb milers de famílies que s'esforcen i que aguanten ofegades un cost de la vida cada dia més alt. Ministra, aquests dos reials decrets provocaran l'efecte contrari del que pretenen? Sí. Des de la publicació d'aquests reials decrets, més de 4.000 habitatges han estat retirats del mercat, senyora ministra. Trobar habitatge serà cada dia més complicat. La nostra responsabilitat és generar seguretat, senyora ministra, no inseguretat. I si vostè vol que els preus baixin, però cada vegada hi ha menys pisos disponibles i cada vegada els fons voltor tenen més propietats, perquè aquest reial decret així ho permet, serà impossible que els preus baixin. Si vol protegir a les persones vulnerables, però el que fa vostè és traslladar el cost d'aquesta protecció a una altra família, vostè el que està fent no és resoldre la vulnerabilitat. Vostè el que està fent és traslladar-la. Traslladar la vulnerabilitat a una altra llar. Vostès, PSOE, Sumar, Podemos, governen des de fa 8 anys, amb una majoria suficient per haver començat a revertir el problema. I no només no l'han solucionat, sinó que cada any pugen més els preus, hi ha menys oferta, i des de que governen vostès hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. Des de que governen vostè hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens, quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord. I aquest xantatge ideològic dels extrems també ens allunya de ser un país de progrés, un país ric, un país productiu, un país que pugui vetllar per tothom i que no hagi d'escollir si protegeix a unes famílies o en protegeix a unes altres. Un xantatge dels extrems que ens arrossega cap a un país més empobrit, de subsidis, amb sous baixos, condicions de vida cada dia més precàries i amb menys oportunitats. De fet, si avui nosaltres deixéssim o ens deixéssim arrossegar per tot aquest xantatge ideològic dels extrems, molts ciutadans de Catalunya perdrien tota la fe, si és que encara en queda alguna, cap als servidors públics. Nosaltres no posarem en risc el país que tantes generacions a Catalunya han ajudat a construir i que estan construint. Nosaltres el que volem, senyora ministra, és un país molt millor pels nostres fills i no un país pitjor. I nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes. Avui alguns tenen el seu vídeo. Nosaltres evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen. L'excepcionalitat del problema de l'habitatge ens demana decisions excepcionals. A tots. L'excepcionalitat de l'habitatge ens demana decisions excepcionals a tots. Retirin el Reial Decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars, pensant en la gent. Nosaltres hem fet la feina.
5: Senyora Nogueres, ha d'acabar.
4: I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer i cap família sense rebre allò que li correspon.
5: Senyora Nogueres,
4: la gent ho necessita i la gent, senyora ministra, s'ho mereix. Moltes gràcies.
3: Doncs així ha estat la intervenció de Míriam Nogueres. Tenim també el Xavier Balló, el cap de política de CERC Catalunya, aquí a la taula, que és curiós perquè ella, un dels arguments que ha fet servir, l'heu escoltat, és que els fons voltor poden seguir campant tal com vulguin, però el primer article del decret que es porta avui a votació, d'un dels dos, del que tenia avisos en principi de ser aprovat, diu: establece una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre del 2028. La medida afecta a las entidades con o sin personalidad jurídica que tengan su objetivo social la adquisición de inmuebles a título oneroso por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. És a dir, que sí que li posava límits a la compra per part dels fons voltor. El que ha vingut a dir Míriam Nogueres és que no hi ha prou garanties jurídiques perquè això s'acabi aplicant.
6: Sí, i alhora aquesta referència al 70% del valor fa que els fons voltors, tal com està fet el decret, sí que podrien seguir comprant habitatges al preu del mercat, és a dir, prohibeix comprar massivament pisos que estan, diguéssim, per sota del preu de mercat, i és d'aquí on s'agafa Junts per tenir aquest argument.
2: Marxem, si us sembla, cap a la seu de Junts a Barcelona, i ahí tenim l'Uri Soler. Uri, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Com estàs, Helena? Doncs mira, ara està passant una cosa, que és que la gent del Sindicat de Llogaters ha muntat aquí un equip de so per poder seguir la sessió del Congrés en directe, però no l'estan seguint en directe perquè no sé si sentiu de fons que se sent a Míriam Nogueres, que ja ha acabat la seva intervenció. El fet és que van aquí amb una mica de delay, però bé, el cas és que hem pogut sentir, doncs, com la multitud aquí cridava o expressava el seu rebuig a les paraules de Míriam Nogueres, especialment quan es referia a les persones vulnerables. Creuen, doncs, que la representant de Junts no té dret a parlar d'això, justament quan està a pocs minuts de tombar aquest decret. Cada cop va venir més gent aquí davant de la seu de Junts, el cordó policial es manté intacte. Ha vingut també un grup bastant nombrós de l'acampada de Plaça Catalunya, gent de representants de la plataforma Afectats per la Hipoteca, i ara també va arribant gent de diferents edats, va arribant gent més gran també, abans el perfil era més de gent jove. A poc hi ha gent que es va sumant aquí, i us heu d'imaginar una gran rotllana envoltant a dos altaveus que ha muntat la gent del sindicat, i ara mateix doncs aquest silenci gairebé sepulcral després de les primeres mostres de rebuig en veu alta, escoltant les paraules de Míriam Nogueras. Recordem, ja ha acabat la intervenció de Míriam Nogueras, però l'estan escoltant amb uns minuts de retard.
2: No els hi facis spoiler, doncs, Juri, qualsevol cosa que passi, ja saps que
7: tampoc línia oberta aquí. Tampoc no hi ha molt misteri, no? No hi ha molta cosa
2: a resoldre,
7: però sí, jo callat.
2: Per ja, saber, sabíem, ja sabíem al final, abans que comencés, està compareixent ara al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián en nom d'Esquerra Republicana. L'escoltem.
8: Yo solamente tengo, aparte de tristeza, preguntas. ¿Por qué, sobre todo este primer decreto, hace 48 horas era el decreto de Junts? Ustedes en un corrillo, usted, señora Nogueras, lo calificó como el decreto de Junts, ¿no? Presumiendo. De hecho, es un decreto justito. ¿Por qué era el decreto de Junts hace 48 horas y ahora lo votan en contra? ¿Quién ha llamado a quién? Y aquí el problema no es que ustedes sean de derechas. Porque yo ya sé toda la película que se va a vender en Cataluña dentro de su burbuja. Yo ya sé que aquí se va en Cataluña desde su burbuja, que es minoritaria, por suerte. Se va a vender que yo, en fin, soy español, y es que soy del PSOE, y es que mira el discurso en castellano, y es que les tengo manía, y es que, hombre, ¿cómo no? Hombre, es que no todo el mundo va a tener que votar como ustedes y tal, pero es que el problema no es que ustedes sean de derechas, si es que también vale. Es decir, evidentemente, se puede ser conservador, se puede ser... Aquí hay partidos, Coalición Canaria, PNV, que tienen opciones diametralmente diferentes a nosotros y van a permitir que este decreto se vote. El problema es que ustedes aquí no están votando, están pagando una deuda. Y lo digo claramente. Porque la investigación periodística, y ojalá algún día en mi país, solamente un medio de mi país ha publicado sus empresas inmobiliarias. Solamente uno. Un gran medio.
2: Marina, està rufiant en estil rufiant 100% al Congrés.
3: Sí, sobretot carregant contra Junts per Catalunya, que ja sabem que això és un habitual també. Acabem de rebre, fa pocs instants, el document, la contraproposta

0: un escenari que sembla poc probable que hagi de passar.
1: I que, de fet, ha dit Míriam Nogueras que això és rellevant. No és una proposta tancada. No és una proposta tancada, vol dir que admet modificacions per part del Partit Socialista. O sigui, que estem acostumats a com va la política espanyola. Ho hem estat dient des de primera hora del matí amb l'Abelló. A veure, és molt difícil que hi hagi sorpreses, però queda molt de partit encara.
2: I el seguirem aquí al Que t'hi jugues. Gràcies, Marina. Gràcies, Xavi. Amb vosaltres estarem pendents del que està passant al Congrés dels Diputats, però nosaltres, si ens permeteu, avançarem amb el Que t'hi jugues. Avui és divendres, no podia ser d'una altra manera. Ivan San Antonio, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Has aplaudit abans, no? T'he escoltat,
3: sí, visca la Míriam.
2: Joan Poquí, què tal? Bon
4: Hola,
2: dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
2: Gràcies, Joan Poquí, bon company de Mundo Deportivo. Estàs preparat?
4: Bon dia.
3: I bona hora.
2: Això ara ho canviem radicalment.

0: Yo juego por disfrutar.
1: Creo que este inicio de temporada lo has disfrutado porque son 7 partidos, 6 goles, 8 asistencias. Has empezado fantásticamente. No sé si tú también, entiendo que sí, lo debes notar, que estás muy bien, que te sale, ¿no? Todo.
0: Bueno, es verdad que sale muy bien, ha salido muy bien las cosas. Y que la verdad no lo he pensado mucho porque desde el primer partido de pretemporada ya tenía unas buenas sensaciones y estaba disfrutando mucho. Y la verdad solo ha intentado seguir esa sensación. Y bueno, yo creo que es como todo en la vida, si estás en un buen momento, juegas por intuición y piensas menos, las cosas salen mejor.
1: ¿Cómo veis al Real Madrid? Porque siempre estamos, ¿no?, preguntándonos si está más cerca, si está más lejos. Como mínimo este verano, los refuerzos que han llegado para el Real Madrid son jugadoras importantes. ¿Lo veis como un equipo ya cada vez más competitivo?
0: Bueno, han empezado muy bien la temporada, aparte de este empate, pero bueno, puede pasar a cualquier equipo porque la gente juega, sabemos, en la liga. Mucha gente piensa que es fácil, pero no es. Y tiene un muy buen equipo a nivel... las jugadoras arriba están un nivel top. También tiene unos jugadores de medio campo que lucha, que corre y atrás... Tiene defensas contundentes que sabemos que tienes que estar fina y tienes que querer competir contra ellas para ganarlas. Pero yo creo que vosotros habláis más de si están más cerca o no que nosotros. Nosotros sabemos y siempre hemos dicho que es un equipo bueno, que tienes que competir y salir con seriedad para poder ganarlas. Después, dentro de un partido... Puedes salir muchas cosas, puedes ganar 8-0 y acaba con una estadística que debería solo ganar 2 o al revés. Así que, bueno, nosotros sabemos que tenemos que competir para ganarlas y es lo que queremos hacer.
1: El 26 de octubre tenéis viaje a Londres para la gala del Balón de Oro y no hay mayor representación de los éxitos de este equipo que la cantidad de nominadas del Barça, entre ellas tú. ¿Qué hay? ¿Qué esperas de esta gala del Balón de Oro? Que sé que es un escenario que igual no es tu favorito, las galas, las cámaras, los focos, pero que bueno, si estáis es porque lo hacéis muy bien.
0: Sí, es un mérito de cómo hemos hecho la temporada como equipo y... Un éxito que tantas jugadoras de nuestro equipo están ahí, nos hace muy orgullosos como equipo porque significa que estamos haciendo las cosas bien y lo mismo, espero que gane alguien del Barça porque es lo mismo, es un mérito de como equipo, es como todo en fútbol, puedes ganar un partido como jugadora individual pero los títulos se ganan como equipo y es lo mismo con este premio, así que yo me conformo muy contenta mientras... Muchos del Barça están planteada muy arriba en la lista y que alguien del Barça gana.
1: ¿Algún nombre me vas a dar o no?
0: No, yo porque soy de equipo y todo el mundo lo merece. Es que me siento fatal de elegir entre mis compañeras porque al final son familia y no podía elegir entre mi favorita dentro de mi familia.
1: Muchas gràcies, Caro.
0: Moltes gràcies.
1: Les paraules de Caro Graham Hansen abans del clàssic de diumenge a la Lliga F.
2: Elegant, Anna, que no es vol mullar per cap de les seves companyes. 6 gols i 8 assistències en 7 partits. Aquest inici espectacular de temporada de Graham Hansen. Anna, per cert, el partit diumenge a les 5 de la tarda al Camp Nou, com dèiem. Escoltareu la narració de l'Anna Palet al Carrusel. Quantes entrades s'han venut? Quin ambient s'espera pel partit, Anna?
1: Doncs, Helena, l'última xifra, la més actualitzada que tenim per part del Barça de la venda d'entrades, és que s'han superat les 35.000 venudes. És a dir, que ja s'ha venut més de la meitat de la capacitat del Camp Nou, esperant fer també un sprint en aquestes últimes 48 hores, a veure si el temps aguanta, perquè hi ha previsió de pluges pel cap de setmana. I a banda de les entrades, Helena, hem pogut parlar, sí, amb altres jugadores i hem preguntat pel seu futur. Això és el que responen Patri Guijarro y Esme Brooks.
3: Bueno, de momento hay que esperar, pero como bueno, ya dijo Mark el otro día, estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: No, estoy segura que yo quiero quedar aquí.
1: Más claro imposible.
0: Sí, como todos los holandeses, ¿no?
1: Un discurs força optimista de Patrick Guijarro, que en altres declaracions havia estat més escèptica, i vaja, de Brooks crec que sobren les paraules. Si només depèn d'ella, es renovarà amb el Barça i seguirà bastants més anys vestint de blaugrana.
2: Gràcies, Anna. Doncs bones notícies, eh? Aquestes declaracions de Patrick Guijarro, optimista per la seva renovació, Joan, perquè és una de les jugadores clau, no?, per aquest equip, i després de la baixa d'Alexia, importantíssim que Patrick Guijarro continuï aviat a solucionar el seu futur.
4: I sobretot per posar un parapet a l'expoli per part de la senyora Kang al Barcelona per una qüestió d'enveja. I està bé que estaria bé que no només una de les jugadores emblemàtiques de l'equip, una de les Patums, em refereixo a Aitana, que no només fos Aitana la que demostra un compromís amb el club i no escolta el so dels bitllets, saps, els feixos de bitllets, quan fan així, rec, fan un soroll molt característic, que no escolti aquest soroll com si han fet altres Patums del Barcelona. M'agradaria creure... No, de fet, em crec les paraules de Patrick Guijarro. Que passa, jo tinc un defecte, un dels molts que tinc, és que sóc bastant ingenu i tinc el costum de creure en massa a les persones. És a dir, me l'estic creient, però pot passar que després m'endugui... Ah, aquest era el soroll. La Chang aquesta comença a fer així, l'Àngela Channing, la senyora Channing...
5: Perdona, això sona més a cartes, eh?
4: Bueno, podria ser cartes, també podria ser. Sí.
5: Willy,
4: però bueno, compte.
2: S'està indignant avui de l'altra banda de la peixera. Va, 12 i 28, seguim endavant el Què t'hi jugues. Crec, Nil Solà, què tal? Bon dia.
6: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
2: Que ens donaràs bones notícies, no? I sobretot els culers podran estar una mica més tranquils.
6: Sí, perquè Rafinha ja ha passat per la ciutat esportiva. Fa dies que ho expliquem, les proves que es va fer en Brasil ja confirmaven aquest petit edema, sobretot per precaució. En principi no hi ha d'haver ni comunicat mèdic del Barça perquè no hi ha aquesta lesió, com va passar amb Eric García. Per tant, un Rafinha que, si no hi ha cap contratemps, podrà estar al partit contra el Getafe. Una altra cosa és que acabi descansant o no, però bones notícies, perquè Rafinha estarà disponible per Flick, i tant ell com Eric, com Joan García, els tres que no han anat a la selecció o han tornat abans d'hora, estaran pel partit contra el Getafe.
2: Ingenu amb això també, Joan?
4: No, no, aquí tenia clar des del minut
6: 45 de la,
4: 45
6: tèria, no?
4: De la primera part, que era teatre.
2: No ho vas patir en cap moment.
4: No, que era teatre com el de Rafinha. I ben fet que fan. I ben fet.
5: Jo no crec que sigui
4: sí, teatre. Bueno, aviam, un copet, Ivan, un copet, que si tens partit seriós no el diu res. Sí. I si tens... I si,
6: un viatge a Índia per clar, a la
4: Catalina. I si vens d'una lesió a la temporada
5: però
4: anterior.
5: Però hi ha uns precedents.
4: Per això mateix, això si tens aquest precedent que li va costar al Barcelona, juntament amb l'arbitratge, l'eliminació de Champions...
5: Totalment. Doncs, per això dic que... Jo crec que la bona notícia no és que estigui bé o que no estigui malament, sinó que s'ha donat que al més petit detall que noti que alguna cosa no funciona, pari. Pari, no com va fer la temporada passada.
6: Això està bé.
5: Per mi aquesta és la gran aprenentatge, i per tant, o sigui, està bé perquè entenem que això, quan hi hagi un altre peró, perquè n'hi haurà un altre,
4: Sí, home, novembre. Que,
6: sí, la setmana del 15 de novembre.
5: Penseu que aquest... O sigui, ara estaríem aquí parlant ja del partit del Barça, l'any passat.
2: Sí.
5: No, ara encara queden dos partits.
4: Un
5: per Espanya, dos per uns altres.
2: Una setmana, dos partits.
6: Espanya dos, encara.
5: Espanya dos, exacte.
6: És que juguen dissabte i dimarts.
4: Per no parlar dels clubs de segona com el Girona, que de repente se'ls importen...
5: No, jugadors.
6: Sí, jugadors.
5: Perquè no para.
4: És tremendo. No para. És brutal.
5: Però para tot arreu. És que no ho entenc,
6: tot arreu més de segona d'Espanya.
2: Sí, sí. Bueno, l'any passat, els play-offs, els equips que juguen l'ascens a primera, ho han fet sense jugadors.
6: Castelló, Almeria...
2: En fi, anava a dir, suposo que més alleugerits, el veieu de titular a Getafe?
4: Igual...
2: Contra el Getafe.
4: A casa amb el Getafe, igual jo que el deixaria a la banqueta i que a poc que jugui Gordon, tu.
5: No, i és una manera de...
4: O
5: Hamza, fins i tot. És una manera de justificar una mica el que ha fet. Que no ho tens per què fer, perquè no tu li pagues el sou, tu ets qui l'has contractat, qui vas pagar el seu traspàs, no cal. Ara, si té una petita molèstia i tal, a mi no em semblaria malament que descansés.
6: A més, Helena, és que el Barça fins a aquesta aturada que diem ara del 15 de novembre, a casa amb el Getafe, al camp del Galatasaray, al camp del Betis, al camp del Paris Saint-Germain, tres partits consecutius, després ve el Madrid, ve l'Alavés a casa, ve l'Aston Villa i vas al camp de l'Atlètic de Madrid. Per tant, són no partits pràcticament en 24 dies... No passa res si no juguen Tojeta Ferran.
5: I tampoc cal jugar 90 minuts.
6: No, cal.
5: Vull dir, escolta, pot sortir Gabriel Jesús i...
6: És que Gabriel Jesús que s'ha quedat aquí a l'aturada. És veritat que han tingut moltes vacances, però...
2: Sí. Nil, encara queda una setmana, com deia, que recordaven ara el Joan i l'Ivan, perquè reprengui la Lliga, però com va aquesta recuperació de Joan García?
6: Bé, Joan García, jo crec que més que res també va ser per precaució en aquest genoll, va explicar sí que ha patit bastant dels genolls i se l'intenta cuidar des de fa temps des que estava a l'Espanyol. En principi, tant Joan com Eric com Rafinha han de poder estar contra el Getafe.
5: El Barça ho ha fet bé en aquest parón, perquè Rafinha ha tornat, l'Eric ni tan sols va jugar, l'escalfament ja va dir, escolta, jo me'n vaig aquí perquè això no m'interessa, bàsicament, jo crec que va ser així.
7: I aquí ho aplaudim.
5: Eric per sempre.
7: Jo és que et dic més. Jo,
5: i Joan García.
7: Jo aplaudeixo a Mbappé, també. Perquè m'agrada que es borri, perquè és el que haurien de fer tots, i m'agrada que se n'enfoti del Madrid.
5: I se'n vagi de festa.
7: De festa. Això ja és sensacional. Sí. Això és brutal, home, és meravellós.
5: No, comencem a ser del tip Mbappé, eh?
7: No, clar, jo soc tip Mbappé de sempre.
2: No s'està entrenant amb els
6: lesionats, no? Tampoc ho diu, perquè no està entrenant amb els lesionats a Madrid i està, doncs, a París.
7: Vinga.
5: I de Jong, què?
7: Mira, és igual.
5: No, a veure, trec el nom, no per res, perquè no, també era un lesionat.
6: Setmana que ve se l'han d'acabar.
5: És actualitat,
6: d'això. Setmana que ve se l'han de tornar a mirar bé. Clar, ell sempre va amb aquestes sensacions, els metges del Barça, però clar, ja sabem que aquests moviments, Joan, doncs depèn de com li...
7: Ell sap.
5: Per què interpel·la del Joan?
2: El Joan, quan hem escoltat a Esme i Brooks dient que com tots els holandesos ens volem quedar aquí, ha rigut. I ja t'anava a tirar la pell de plàtan, però dic, és igual, ja sortiran els propers minuts.
7: Celebro que Esme es vulgui quedar, però és que clar, ell feia referència a tots els dels Països Baixos i que és que n'hi ha un que ni amb aigua calenta, el trobo.
8: Siempre está igual, otra vez mintiendo ahora mismo.
7: ¿Sí? ¿Qué dit? ¿Quién ha mentido?
8: Que lo de siempre, pues porque yo con agua caliente sí que me voy. Pero no han probado todavía. Todavía no han probado con agua caliente, pues claro, es que siempre son mentiras de los de la prensa. El mundo deportivo han dicho muchas mentiras de mí. El San Antonio este también dice muchas mentiras también.
5: Ni parlo de tu.
8: Todos son mentiras.
7: Miri, vostè va acabar el Mundial lesionat i li va dir al doctor que anés a Eivissa a visitar-lo. O sigui, a partir d'aquí... amb una cara més dura que el ciment armat.
5: Aquí. Per cert, parlant d'Holanda, molt bé Xavi, eh? Tres partits...
8: Dankeveld.
5: Una victòria, dos empats en els quals va començar perdent. Per tant, això vol dir que ha sabut millorar l'equip en mig partit.
6: Sí, però que Grècia guanyi 2-0, només ha començat.
5: Però Grècia portava tots els partits guanyats. Tot.
6: Ha sigut la teva visita.
5: I anava 2-0, eh?
6: Sí, sí.
5: Vull dir, i van acabar 2-2 i li van anul·lar dos gols a Dumfries. La segona part d'Holanda va ser espectacular.
6: L'altre dia la segona part també és molt bona. De fet, hi ha un vídeo, que el Xavi els diu...
5: No traiem mèrits, no, és que ja comencem aquí, saps? Escolta, quan dic una cosa, que és una obvietat...
8: No, tranquil.
7: Espanteu-ho.
5: Si li he vist la mirada, home.
8: Estic tan acostumat a això, no patiu. És que estic molt acostumat a que em ningunen i totes aquestes coses. Això em sembla... És una vergonya. No passa res, Ivan.
2: Anava a dir, Ivan, si allà no havien trobat a faltar a Frenkie.
5: No, la veritat és que no.
2: Ningú et va preguntar
5: per ell. Una mica com el Vitinha amb el Cristiano. Que ha dit el Cristiano. L'heu sentit, no, el Vitinha?
7: Sensacional, que bien jugado. Que bien jugado el equipo.
5: Sí, sobretot un ataque.
7: Jorge, que
5: un ataque. I sobretot un ataque.
7: Sensacional. Que no pari. O sigui, mira, per una banda...
5: Era obvio.
6: És molt grossa, aquesta.
7: D'una banda...
5: És grossa.
7: Ara diré una cosa que contradiu plenament el discurs anterior. Que no s'acabi aquesta aturada. Que segueixi, que Cristiano foti el camp, que l'Ali... Bueno,
5: Mbappé.
7: És meravellós.
2: T'està encantant, no?
5: No, com diu el Jordi Gil, diu, no m'agraden les aturades d'equip, de club.
2: Vinga, va, 12:36. Anem a repassar les notícies del dia.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Avui ho fem amb l'Aud Grau, que debuta al Què t'hi jugues. Què tal, Aud? Benvingut.
9: Molt bé, bon dia, Elena.
2: Tens pressió avui aquí a la taula, eh?
9: Bueno, una mica.
2: Vinga, va, que Leo Messi ha comprat l'Aldenc.
9: L'argentí és nou propietari del club alacantí de segona divisió per una xifra propera als 15 milions d'euros.
2: Fixada la data del judici del València contra Netflix pel documental de Vinícius per la manipulació dels subtítols a Mestalla.
9: Com han avançat els nostres companys de la Cera València, el club s'enfrontarà a Netflix i Conspiració Filmes el pròxim 17 de febrer per haver subtitulat com a Mono Mono els càntics de Tonto Tonto dirigits al futbolista brasiler. Amb aquesta demanda per intromissió al dret a l'honor, el club exigeix una indemnització econòmica, la rectificació immediata dels subtítols falsos i la inclusió de la futura sentència en el mateix documental.
2: A Portugal, el cas Cristiano ja és qüestió d'estat.
9: Luis Montenegro, primer ministre portuguès, va trucar al president de la federació, Pedro Proença, a Cristiano i a Jorge Jesús, després que el davanter anunciés que deixava la concentració. El contingut de les trucades encara és desconegut.
2: Precisament ahir, Portugal va guanyar sense la seva estrella.
9: Victòria per 2-4 contra Dinamarca, amb gol del blaugrana Cancelo.
2: A banda d'aquest partit, es van disputar 3 partits més de la Lliga A de la Nations League.
9: Alemanya 2, Sèrbia 0, Gales 2, Noruega 1 i Grècia 2, Països Baixos 2, amb Xavi Hernández encara invicta a la banqueta neerlandesa.
2: I aquesta nit hi ha més partits de la Nations.
9: Itàlia-França i Bèlgica-Turquia, tots dos a 3:15.
2: El Barça d'handbol perd el Mundial de Clubs.
9: Derrota a la final per 33-42 contra el Vesprem hongarès, amb una actuació molt destacada de l'exporter blaugrana Nilsen.
2: En bàsquet, derrota històrica del Madrid a l'Euroliga.
9: La tercera en els 3 primers partits, ahir 102-98 contra l'Apoel Tel Aviv. És el pitjor inici de competició europea del conjunt blanc en tota la seva història.
2: I avui és el torn del Barça a l'Euroliga.
9: Els de Sekulic visiten a les 7 del vespre la pista del Besiktas. Fa 13 anys que els dos equips no s'enfronten.
2: I en MotoGP, Àlex Márquez lidera la primera pràctica del Gran Premi del Japó.
9: El petit dels Márquez ha establert un nou rècord de volta al circuit de Motegi. Pedro Acosta i Marc Márquez l'han seguit de ben a prop.
2: Anem a xarxes.
10: El quiosc del Marcos.
2: Tens raó, Uli, és que anàvem al quiosc. Perdona, he sigut jo la que m'he equivocat. Què tal, Marcos? Bon dia.
11: Hola, buenos días, Elena. Una historia sin fin, titula Vincent Duluc en la página 2 del diario deportivo francés L'Equipe, indicando que Zidane se reencuentra con Italia 20 años después, 20, de la final de Berlín, en la que golpeó con un cabezazo a Materazzi. Pero el debate de las relaciones entre Dembélé y Mbappé, ahora lesionado en Madrid o en París, nunca se sabe dónde está, sigue abierto. Y más que nunca.
12: Comme je l'ai dit, toutes ces histoires de réseaux sociaux.
11: Es Dembélé el que está contando lo que ha ocurrido. La fría guerra, escribe Hugo Dolón en torno a las dos estrellas. Dice Dembélé, son pequeñas guerras en las redes sociales. No tengo cabeza para eso a los 29 años. Estoy concentrado en el campo, cuenta el delantero que ejercerá de capitán esta noche. Lo que sí revela el equipo es que en los pocos días en que ambos jugadores han coincidido estas semanas en la concentración de la selección, algo ha cambiado, y es que a Mbappé se le ha visto más cerca de Olise que de Dembélé, todo por culpa del Balón de Oro que persigue desesperadamente el delantero del Madrid, una pelota dorada que ya besó el que fue en su día jugador del Barça.
2: Què us sembla, eh? Dembélé i Mbappé ara diuen a França una mica distants per això de la pilota d'or.
7: Home, és que l'Mbappé va fer unes declaracions que jo, si fos no només Dembélé, companys de la selecció francesa, estaria molt emprenyat. Bueno, estaria mosca amb aquest paio. De què vas, tu? Donatello. Que ets una tortuga ninja, què estàs dient?
2: Sí, sí, no, de fet...
7: Que no has guanyat res, que no t'has menjat un torrat. I el Dembélé porta dos triplets seguits, pràcticament.
5: Bueno, i Dembélé ja l'ha guanyat.
7: Ja l'ha guanyat.
5: La pilota d'or.
7: El que he flipat és que ja té 29 anys. Això m'ha deixat...
5: m'ha enfonsat. Estic
7: enfonsat en la misèria. M'he vist ja...
5: Amb el taca-taca. Massa jove, encara.
7: Sí,
5: ja no. És que fa tants anys que parlem de Dembélé, deu tenir 32 o...
2: Bueno, i avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
7: Ah, sí, amb Itàlia.
2: I quan ho he llegit també he dit 20 anys, mare meva, va.
5: Aquest és el Zidane real, eh?
7: Clar, però jo us deia una cosa.
5: No, aquell que surt de senyor a les rodes de premsa i tal, no.
7: Però jo us deia una cosa.
5: El Kinky és el Zidane real.
7: Jo sóc del Zidane real. Sóc seguidor i admirador del Zidane real.
13: You are?
5: Yes, I am. Jo, si està en França, m'és igual. Amb el Madrid, no.
7: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui, ja està, s'ha acabat.
2: Home, millor solucionar-ho.
7: No.
8: Molt a favor, home. Sí, violència.
7: Violència, sempre.
2: Bueno, des del que t'hi jugues, sí. No. Sempre direm no. Violència, no. Anem a xarxes.
10: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
10: Arroba Keti Jugues.
2: Anna, com que ja has tornat de la Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
1: Sí, com saben, i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat.
7: Vale, tret l'altre tema.
1: És a dir, que
5: surt d'un jardí, però posem un altre.
2: Això és el que no has entès, que treu-me d'aquest jardí.
1: És igual, és igual. M'agrada molt el primer comentari que hem rebut ja a l'estreaming de YouTube del Que t'hi jugues, on ens poden veure cada dia, que ens desitja un bon programa, o sigui, molt a favor de la gent, que ja comença de bon humor, també quan veuen que el Poquí està a punt de cantar la sintonia, ja l'animen, li diuen som-hi, Poquí. És a dir, que les tradicions agraden, i crec que li estan posant també deures al Llimós, perquè el Jorge diu que s'hauria d'anar preparant ja un informe sobre els favors institucionals que ha rebut el Madrid des dels anys 50. Li recomanen que es llegeixi el llibre del cas Di Stéfano, o sigui que, Llimós, ja tens feina per aquests pròxims dies. I també, després d'escoltar Graham Hansen, diuen que és una crack, que és la jugadora més desequilibrant del món i molt poc reconeguda, que hauria d'haver guanyat una pilota d'or. O sigui que la gent... com cada dia, comentant el programa al chat de YouTube.
2: Gràcies a tots els que ens feu costat a l'altra banda de la xarxa. Fem una petita pausa i seguim el Que t'hi jugues.
10: Que t'hi jugues. Segueix el Que t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @quetijugues.
14: En Repsol queremos que sigas ahorrando el doble en tu día a día. Por eso ampliamos la promoción todo octubre. Sigue ahorrando todos los días el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante, consiguiendo un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
15: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
16: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
17: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
18: ¿La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre? Con ofertas
19: tan tentadoras como tostadoras que doran.
18: ¡Wow! ¿Y esta canción? ¡Que se me acaba de ocurrir!
19: ¡Grandes ofertas en belleza y hogar! ¡No me canso de cantar!
20: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
21: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año.
22: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
23: ¿Qui portarà el dorsal de Cristiano Ronaldo, Elena?
2: Rafael Leao.
24: Portar el dorsal del Cristiano. Hi té algun problema?
23: Com... Ara et Jorge Jesús?
24: Sí, per què no? I si vol un titular, ja li dono jo mateix. O Jesús acabó con el cristianismo 2026 anys després.
10: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
25: Què t'hi jugues?
2: Seguim el Que t'hi jugues amb l'Ivan Sant Antonio i el Joan Poquí, que ens ha versionat avui la sintonia del Que t'hi jugues amb els 4 mesos que ha trigat el Madrid, no? Deies que anava amb quadriga aquest informe del Madrid. Que Albert Llimós, què tal? Bon dia.
26: Bon dia, Helena.
2: Ha arribat a la UEFA, ahir va ser tarda de comunicats, comunicats que van arribar molt seguits. El primer, amb el cas Negreira de fons, va ser el de la UEFA.
26: Sí, a les 4 de la tarda, comunicat breu, de 9 línies, en què es confirmava, doncs, que havien rebut una quantitat considerable de documents del Madrid relacionats amb la investigació en curs al Barça pel cas Negreira. Després, mica en mica, anàvem parlant amb gent de la UEFA que ens aclaria, sobretot, que el que està sobre la taula són els articles 4.2, 4.3 i 4.4 del reglament propi de la competició, de la Champions League, que diu que si un club ha participat directe o indirectament en qualsevol moment, des de l'1 de març del 2016, en qualsevol activitat destinada a pactar o influir amb aquest club, no apte, aquest club no seria apte per poder jugar aquesta competició, una inhabilitació seria per una temporada. En principi, la UEFA el que també explica és que esperarà que hi hagi resolució sobre el cas per la via judicial, però la normativa també els hi permetria no esperar i prendre una decisió. És molt arriscat que ho faci i sobre la taula hi ha que esperarà que s'acabi la via judicial, la penal. Recordem-ho que ara mateix doncs, s'està fent la instrucció, s'està finalitzant ja la instrucció, queda alguna practicar alguna declaració, en aquest cas el mes de novembre, el 13 de novembre, que ho faran Gerard López i Toni Alonso, delegat del Barça B i entrenador del Barça B, doncs que hauran de declarar i a partir d'aquí es podria ja obrir el procediment abreujat i ja dictar data de judici per aquesta via penal que la UEFA en principi esperarà abans de resoldre.
0: Y les he mandado muchos hojas, muchos dinacuatros.
2: Ahora vamos, presidente, perquè és que després d'aquest comunicat de la UEFA va arribar el del Real Madrid.
26: Sí, a pocs minuts després, no? Que és una de les coses que més va sorprendre. Deia el Madrid en el seu comunicat que han enviat una molta documentació per uns fets d'extraordinària gravetat que afecten directament la integritat de la competició i a la confiança en el sistema arbitral. Per això considera el Madrid que és imprescindible que la investigació avanci amb la màxima celeritat possible i diu que aquests fets són incompatibles amb els principis d'integritat, transparència i joc net que han de presidir el futbol europeu. Són, com dèiem abans, 50.000 folis, o no sé en quina forma ho van enviar, segons el Joan.
0: Un montón de tablillas en cuneiforme, en escritura cuneiforme. Picados a piedra.
7: Y muy pesados.
0: Muchos menires.
7: Correcto.
0: He mandado menires...
7: De
0: los de l'Obelix, claro que sí.
26: El Madrid també envia entre aquesta documentació tan pesada declaracions de directius del Barça, vol donar un impuls després que esclatés aquest tema, recordem-ho, l'abril del 2023. Alexander Seferin, llavors president de la UEFA, o el president de la UEFA, va qualificar el cas del més greu de la història del futbol, però és veritat, des de llavors pràcticament no ha avançat i hi ha hagut aquests 3 anys d'investigació per part de la comissió de la UEFA. I recuperem el que deia el Joan al principi, no? Les declaracions d'aquell dia, maig d'aquest any, de Florentino Pérez, fent referència a aquestes lligues que ell, en primera persona, doncs no havia guanyat per culpa del cas Negreira.
3: 7 Champions, pues que es poca, ja lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
2: Ja, quasi ens havíem oblidat d'aquesta roda de premsa cèlebre de Florentino.
5: No, no, és impossible. No.
2: Grans moments ens va regalar. I el tercer en parlar a Llimós va ser el Barça, que va desmentir que això sigui un nou expedient pel cas Negreira, el que obre la UEFA.
26: Correcte, va actuar molt ràpid el Barça a través d'un comunicat també. El Barça considera que tot això és soroll, fum, i va fer aquest comunicat, com dèiem, dient que no hi ha cap tipus de novetat, que simplement el que fa l'organisme europeu és rebre una informació i anunciar-ho, que no hi ha cap expedient nou, ni s'ha reobert res, que la investigació segueix el seu curs i el Barça sempre ha col·laborat amb aquesta investigació. El Barça diu que no té encara aquests documents que arriben amb quàdriga des de Madrid i que, per tant, ja en el seu moment respondrà, se'ls ha de mirar bé, i això sí, que són molt contundents a l'hora de dir que l'expedient de la UEFA està supeditat al procediment penal que s'està instruint hores d'ara a Espanya i que la UEFA no ha comunicat, almenys al Barça de manera oficial, un canvi de criteri. Per tant, ells consideren el que abans dèiem, no? Que primer resoldrà el cas penal a Espanya, o sabem que administrativament ja està prescrit, i que després la UEFA, en tot cas, farà algun tipus d'actuació. D'això, ahir també en va parlar el Larguero, Javier Rodríguez, advocat, parlant precisament de tots aquests punts i també del fet que la UEFA esperarà una resolució penal.
4: A ver, el Barça, lo cierto es que tiene motivos para creer que puede ser sancionado desde que empezó el tema. Y a nivel deportivo está absolutamente prescrito y muerto. La posibilidad de que UEFA inicie un procedimiento disciplinario sí está ahí. En la normativa UEFA, en concreto, lo que es la corrupción deportiva, no prescribe. Vamos, si no se ha aplicado ya con anterioridad, yo creo que hasta que no haya sentencia o una resolución judicial no van a activarlo ahora, en este momento.
2: Explicava el Javier Raez que el Madrid creu que la sanció serà econòmica i esportiva, no? Que això és el que pensen des del club, i no sé si us sobta, com ho apuntava el Jordi Martí al Larguero aquesta matinada, que aquest informe que ha enviat el Madrid a la UEFA no està al judici, no? Al jutjat, a la instrucció del cas
26: Negreira.
2: No tenen
26: aquesta documentació.
7: A mi el que no em sorprèn res, però és que estem en la mateixa situació que estàvem el 2023. El 2023, quan a tot arreu, a tots els mitjans, a tots, sense excepció, es donava per o per sentat o per molt probable que el Barcelona fos sancionat per la UEFA sense jugar. El Barcelona va fer el següent. Va ser anar a veure's amb Zeferin. És just en aquell... És el punt d'inflexió de les relacions Barça-Zeferin, de la Porta-Zeferin. El Barça reemprèn. En aquell moment la Porta està completament... El Barça està completament enfrontat a la UEFA pel tema Superliga. Està fora de la ECA, està fora de la UEFA... I arrel d'això, el Barça torna a fomentar la relació amb UEFA. I li diu el següent. Escolti'm, vostè, segons aquest article 41, no sé què, 41.2 era una cosa...
26: 4.2.
7: 4.2, d'acord, la UEFA està facultada per convidar o no els clubs que ell consideri, perquè és l'organitzador de la competició. Però hi ha uns requisits esportius per jugar a la Champions... que el Barcelona acaba de complir aquesta temporada. El Barcelona era campió de Lliga, per tant, havia quedat entre els quatre primers de la Lliga Espanyola, que és un requisit per jugar la Champions si ets equip de la Lliga Espanyola, ha complert això. Si vostès em sancionen, el Barcelona té un evident perjudici econòmic. Si després hi ha una resolució absolutòria, hi ha una condemna no, hi ha una sentència no condemnatòria pel Barcelona, el que jo faré és demanar-li a vostè la restitució d'aquest diner que el Barcelona ha deixat d'ingressar, i danys i perjudicis. Per tant, vostè mateix. Vostè s'exposa a una querella multimilionària si decideix fer cas del senyor Florent Vito i d'expulsar el Barcelona de la competició. Si vostè fa això, d'acord, mirem què diuen els jutges. Un cop els jutges parlin, potser vostè s'arrisca a una sentència multimilionària, vostè mateix. Zeferin ho va entendre i va dir, val, esperarem, perquè hi ha precedents d'equips que han estat sancionats per la UEFA, que han guanyat els seus països i la UEFA els ha hagut d'indemnitzar. Existeix aquests precedents. Per tant, què va fer la UEFA? Bé, esperem que hi hagi la resolució judicial a Espanya.
5: I per una raó molt més bàsica, que és que està per sobre de la justícia esportiva que pugui tenir la UEFA i a la justícia ordinària. Punt. Per tant, o sigui, el més normal és esperar. Jo responent a la pregunta que has fet abans, que dius que és sorprenent que no hi siguin aquests documents, els 50.000 folis, al cas, no?, judicialitzat, jo ho trobo absolutament normal que no hi siguin, perquè a Florentino Pérez no li interessa a la justícia ordinària. Perquè la justícia ordinària l'únic que pot decretar és una multa o derivar un tema que inicialment podia ser esportiu, que jo no ho crec, cap a, doncs, malversació de fons o una cosa així. El que li interessa a Florentino Pérez és un càstig esportiu pel Barça. O sigui, li és igual si el Barça perd diners o si ha de pagar una multa, no sé què. No, el que li interessa és que no pugui jugar la Champions, que tothom reconegui que s'ha guanyat per culpa d'això. I això només ho pot fer una sanció esportiva.
0: I les
5: lligues
0: que me deben.
5: No, això mateix, per tant, jo ho entenc perfectament, l'estratègia de Florentino Pérez. El que passa, estic convençut que no arribarà enlloc. I sí que m'agradaria, perquè m'agradaria que arribés, és fins al fons, la justícia ordinària, per saber per què es va pagar i on van anar aquells calés. Perquè el que sí que sabem...
7: Poc
5: és
7: se
5: que,
7: li va pagar, és aquest
5: que
7: home.
5: No, poc no. Perquè si diem que se li ha pagat poc, vol dir que volem influir en l'arbitratge. I estic convençut que no es volia influir en l'arbitratge, sinó que es volia trincar, suposadament trincar. Per tant, fins aquí, com que sí que m'agradaria que arribessin, per saber on han anat tots aquests calés. Perquè són molts calés que venen del Barça, dels seus socis i de la feina que han fet molts treballadors del Barça per poder ingressar diners.
7: Jo el que veig, que un jutge, si ho mira, el que li dirà a Florentino, li devolva a usted les 27 que ha robado i les 13 Champions que no le corresponden. Venga, devuélvalo.
26: Per la via penal, recordem que hi ha dues coses sobre la taula: administració deslleial, no?, que té a veure amb el que deia ara l'Ivan, i l'altra és si hi ha corrupció esportiva. I és la tesi de la Fiscalia, i a veure si doncs, han escrit que presenti més endavant...
5: La instrucció, eh? Posa, la Frantina posava com a exemple la instrucció. Que hem vist instruccions en aquest país que són una bajanada, no només a nivell esportiu, sobretot a nivell polític.
2: Abans de tancar aquesta primera hora del Què t'hi jugues, Andrea Villòria, què tal? Bon dia.
6: Hola, com esteu?
2: Crec que ens portes novetats, no?, de les conseqüències dels aiguats que estan patint a les Terres de l'Ebre.
6: Sí, perquè acaba de comparèixer la consellera d'Interior per fer una mica balanç de la situació, i la notícia d'última hora és que en qüestió de minuts s'enviarà una alerta als mòbils a la població del sud de Catalunya per aixecar el confinament que hi havia al Montsià i al Baix Ebre. Ara bé, el govern demana mantenir la prudència les properes hores.
8: Farem una alerta a la població dient-los que aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
6: I és que els responsables del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que seguirà plovent durant tot el dia. Fins al vespre hi haurà una alerta molt elevada de risc de pluges torrencials i d'inundacions. Plourà, avisen, sobre mullat, especialment a les Terres de l'Ebre. Ara mateix hi ha 9 carreteres tallades. Els bombers han fet 237 serveis i han rescatat 19 persones que s'havien quedat atrapades en el seu cotxe en zones inundades. Per sort, tothom està bé.
2: Doncs precaució a tots els que ens escolteu des d'allà. Gràcies, Andrea.
6: A vosaltres.
2: Ivan, Joan, podeu aguantar 2 minuts?
7: I tant, són dos.
2: Vinga, fem una pausa, butlletí informatiu, i seguim amb la segona hora del Què t'hi jugues. Vinga. No marxeu.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Aquest dissabte el Tot és comèdia. El guionista més conegut del país, Edu Sola, s'estrena com a escriptor amb la novel·la El Niu i serà un dels creadors de la nova sèrie de ficció sobre els crims de Tor. Ens vindrà a veure. I també... la mixtape de Ferran Bassaganyes i ens farem ressò del Viu Montjuïc tot un cap de setmana per descobrir la muntanya més cultural de Barcelona.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Göteborg, de Jordi Casanovas, es va estrenar el desembre del 2025 a la Villarroel de Barcelona i ara està de gira. El mes d'octubre és ple de cites a Andorra, Palamós, Igualada, Girona, La Garriga o Lloret. La gira, amb Maria Molins, Roger Coma, Berta Rabascall i Jan Mediavilla, continuarà fins al 2027, passant també per Lleida o Palafrugell. Göteborg és una història sobre l'amor, la memòria i les segones oportunitats. La Paula i el Sergi es retroben després de 32 anys de silenci. Ell arriba de matinada amb una proposta: reconstruir aquella última nit d'un viatge de final de curs a Göteborg. Aquella nit en què van anar a un concert de Depeche Mode i la seva relació es va trencar. Un vell diari, records fragmentats i els seus propis jos adolescents els permetran tornar al passat i preguntar-se què hauria passat si haguessin pres una altra decisió? És una pregunta que es va fer l'autor quan en un tren es va retrobar amb una vella amiga.
0: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
2: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
3: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: Seguim al Què t'hi jugues fins les 2 de la tarda amb l'Ivan San Antonio i el Joan Poquí. La setmana passada l'Ivan estava a Amsterdam, seguint el debut de Xavi amb com a seleccionador dels Països Baixos. No estaves aquí a la taula i aleshores el Poquí tenia una petició.
4: Correcte.
2: Que va ser que tu volies...
4: Que vinguessin determinats personatges, els que trobem molt a faltar, i no és el mateix... La vida, en general, sense tenir una dosi.
5: I fa molts dies.
2: Vam dir, espera't que estigui un dia aquí l'Ivan amb nosaltres a la taula, que així ho podrem gaudir millor.
6: Tant que bel, no? Vull dir, bueno, pues avui és motiu de celebració, perquè han tornat els Maquitos. De manera que... Bueno, clar, ara estem a Amsterdam, no? I, bueno, pues la vida ha canviat. I, bueno, pues això és el que va gravar l'altre dia la meva dona... que ho grava tot. I, doncs, mira, vam quedar amb els nanos per anar a fer una volta per Amsterdam. Guten Morgen, Maquitos.
7: Guten Morgen, papa.
6: Step by step.
7: Step by step. Step by step.
6: Què, titans? Com ha anat el dia d'avui al col·le?
7: Bueno, jefe planta, els holandesos parlen molt raro.
6: Sí, nois, sí. Mariana told me. Són una mica curiosos.
7: Però jo estic content, perquè avui hem jugat a futbol i els que han fet equips m'han triat a mi el primer.
6: Epa, mastodontes, que ets molt bo, tu.
7: Sí, però m'han deixat molt clar que és perquè un altre nen està malalt i que no sóc la primera opció. Ni la segona, m'han dit.
6: Sí, sí, és com que necessiten remarcar molt que no et volien a tu primer... Ja, ja, sí, no, ja...
7: Yes, Marianita told me, Marianita told me.
6: Bueno, aviam, ibuprofenos. Avui, en comptes de tornar a casa directa, anirem a fer una volta per la ciutat.
7: Vale, bien!
8: Vale, bien! Bien.
7: Papa, Minotauro, Maki, què és un coffee shop?
6: Ui, Torbellinos, un coffee shop és un lloc on agafen el césped i no deixen créixer, i el cremen i en fan pastissos. No entreu allà fins que no tingueu 18 anys, porfa.
7: I papa, tigretón, què fa aquella senyora darrere d'una vitrina?
6: Mireu, Polidor, allò d'allà és el barri Rojo. Aquí no vull que entreu tampoc fins que tingueu 18 anys, vale? Ni de paseo.
7: Però és que per tornar a casa del col·le hem de passar per aquí. I ja m'he fet amic de la Svetlana, que m'ha dit que un dia em farà un home.
6: Bueno, pues tu dones la volta. Vale? No passis per aquí i la Svetlana ni hola ni hòsties, vale, fiera?
7: Ope, papa, però és que em cau superbé i em dóna folletos de senyores que tiren pilotes de ping-pong sense les mans.
6: Maquis! Per favor, estem a Amsterdam per menjar queso gouda, stroopwafels i anar amb bicicleta, no per saludar la Svetlana. Mireu quina bici més guapa m'he comprat, veus, veus?
7: Ah, mira, avui la Svetlana no hi és, estava
2: portant a casa. Els Maquitos han tornat al Què t'hi jugues. Vas portar stroopwafels d'aquestes o no?
9: No sé ni què és.
2: Unes galetes brutals amb caramel per dins. Oh.
9: Vaig portar altres coses.
4: Ah. La Svetlana no hi és. La Svetlana no hi és.
9: La Svetlana no l'has portat.
10: Pilates de ping-pong.
9: Sí, perquè m'agrada molt.
2: Ivan i Joan, és l'hora d'acomiadar-vos ja del Què t'hi jugues, perquè això crec que ja va cap a baix, sense frenos.
4: No, no, no. Ja no t'acordo.
2: Gràcies per haver
4: vingut. Cap a l'abisme.
2: Mimós, i tanquem amb tu un últim apunt, perquè a les darreres hores el grup opositor Som un Clam s'ha pronunciat sobre la situació econòmica del club, afectada per les obres de l'estadi, bàsicament.
11: Sí, han fet arribar una carta al president Laporta amb 6 punts. Primer, la reactivació de l'article 67 dels estatuts, que és el que controla la situació, no?, econòmica del club, que el Barça diu que a final de mandat l'intentarà reactivar i aixecar. També l'assignació de seients als abonats, i creuen que és un punt important perquè es necessita més informació, que tinguin un seient ja assignat els socis, com passa, per exemple, amb els VIPs.
12: Aquí ja ens veurem i quin cost tindrà aquest abonament. Ara hem vist també recentment que els socis tindrien descompte amb el compra d'entrades, i veiem el partit del Barça-Madrid, té un descompte mínim, no arriba ni al 5%, i que els preus estan desorbitats. Llavors, com a mínim, volem saber on seurem, quin preu d'abonament tindrem. Igual que saben els VIPs, que ja saben on seuran i quin preu pagaran.
11: Recuperació també del passaport infantil perquè un mínim de 3.000 menors de 14 anys puguin gaudir de l'experiència d'anar al camp. Volen recuperar l'agència de desplaçaments i dos punts, com deies, vinculats també a les obres del Camp Nou. Depuració de responsabilitats, de què ha passat amb aquest increment del cost, dels 900 i escaig als 1.800 milions doncs, que ara mateix costa l'Spotify Camp Nou, i saber pla i calendari immediats del nou Palau Blaugrana, que està una mica sobre la taula. El Barça diu que aquest any es farà la licitació del projecte.
2: Gràcies, Llimós. Passen 10 minuts a la una, hem d'anar cap a Girona.
1: Què t'hi jugues?
2: Perquè a la ciutat esportiva del Girona tenim a la Núria Vilamala en un cap de setmana important per les aspiracions d'ascens de l'equip, perquè tenim diumenge un partit que sembla de primera, un Girona-Mallorca. Núria, què tal? Bon dia.
5: Sí, perquè ara mateix tenim el Girona 5è amb 13 punts, empatat amb el Mallorca. Són dos dels equips que van baixar de primera divisió aquest estiu, per tant, un cartell de luxe el que tenim a Montilivi aquest diumenge. I avui, Helena, ens acompanya un dels capitans del Girona que afronta la seva 5ª temporada a Montilivi. Ha viscut de tot amb el Girona, la classificació per la Champions, ha jugat partits a San Siro, al Parc dels Prínceps, un descens, malauradament, però ara afronta el repte de tornar al Girona on li pertoca, a primera divisió, i ja ens escolta, Helena, el que t'hi jugues, David López.
2: David López, què tal? Benvingut a Què t'hi jugues.
8: Hola, molt bé, moltes gràcies.
2: Escolta, com va aquesta 5ª temporada que deia ara la Núria, en un curs de reconstrucció de l'equip, que a tu et toca liderar com a capità?
8: Sí, bé, un any complicat, podríem dir que el més complicat des que estic aquí. S'han donat moltes circumstàncies i bé, ara ens trobem a segona i bé, amb un únic objectiu i que esperem que el puguem complir.
2: Què és el que està sent complicat, David?
8: Bueno, com tots sabeu, des d'un mercat amb molt

0: d'inici.
1: És que David, clar, fa unes setmanes Quique Cárcel feia una roda de premsa i explicava, clar, és que em vaig trobar que una gran part dels jugadors del Girona no volien estar aquí. Després del descens, és veritat, no?, que hi ha jugadors doncs, que ells es veuen de primera i que no volien continuar a Girona, però com vau viure vosaltres aquest estiu? Perquè entenc que des de dins, des del vestidor, devia ser realment complicat, no?
0: Sí, sí, una situació que jo mai m'havia trobat i estranya en el sentit de que no t'impedeix treballar bé, perquè sí que tu estàs entrenant, el dia a dia sembla des de fora que sigui normal, però des de dins no ho és, i al final la intensitat que ha d'haver en els entrenaments no hi és, la implicació que ha d'haver en els jugadors no hi és, i tot molt en l'aire, jugadors que s'incorporen a última hora i no saben molt bé com funciona ni el club, ni l'equip, ni en l'aspecte tàctic, i clar, són moltes coses que afecten el rendiment de l'equip.
1: Entenc que tu com a capità aquest de l'equip també devia ser complicat de gestionar, no? Quan veies que el Girona té un repte majúscul com és el de tornar a primera, però després hi havia jugadors que no ho donaven tot i fins i tot van veure algun cas com el de Zigankov que fins i tot es va negar a jugar amb el Girona.
0: Sí, pels capitans i els jugadors que ja des d'un principi volíem assumir aquest repte i no volíem perdre ni un punt, doncs va ser complicat també pel míster. A mi em sabia molt greu pel míster perquè arribava amb tota l'energia del món, amb tota la bona fe del món i es va trobar aquí amb un paper molt complicat i que al final ho va gestionar de la millor forma possible i encara gràcies. Aleshores, bé, va ser un inici que ens ha tret punts, jo crec que ens ha tret punts.
1: L'altre dia, David, parlava a Porto, que després et preguntaré pel seu retorn, perquè per tu també devia ser molt especial, a la zona mixta, i deia, és que ara som una família, no hi ha egos al vestidor, l'equip treballa, que el cos tècnic ha arribat amb moltes ganes, realment es nota, no?, ara aquest canvi també.
0: Sí, tenim la sort que tot i el que ha passat, ara mateix hi ha molt bon grup, hi ha molt bon ambient, és un grup amb ganes de treballar, amb ganes de millorar i amb molt marge de millora, que això també és algo positiu. Aleshores, ara sí que fa que el dia a dia sigui molt més fàcil i això ajudi després al rendiment de l'equip.
2: Aquí, David, aquí hem acollit, com tu pots estar acollint a Holmes Junior, és el Nil Solà, que no sé si ja no el volíeu per aquí a Girona i ara el tenim aquí amb nosaltres a Barcelona. Ja he sentit que estàvem parlant amb tu el que t'hi jugues i ha tornat a entrar a l'estudi corrents.
3: Què tal, David? Molt bon dia.
0: Hola, Nil, què tal?
3: No, jo volia preguntar-te només a això que has dit ara amb Junior, aquesta responsabilitat que tens, jo crec que és una cosa que no només és amb ell, sinó amb molts més joves, amb Ethan, amb futbolistes com Unai, amb gent o situacions com, per exemple, la de Brian, la de Bel, que feia molts i molts anys que no jugaven a segona. Creus que aquesta responsabilitat és teva? Perquè, a més, fora el canvi és tu, Ani, però, clar, a dins de tots aquests perfils, amb prou feina estàs jugant més tu. La sents i com ho fas, això, en el dia a dia?
0: Intentem, no tan sols jo, sinó altres companys que portem, que tenim més experiència o que portem més temps en el futbol, doncs aportar des d'aquesta experiència el que puguem a tots els jugadors joves, com és el cas de Junior o Ethan, que són els que menys experiència tenen potser en la categoria. Però ells a la vegada també ens ho tornen amb el seu futbol i amb les seves ganes i la seva il·lusió, que la tenen també, no? Llavors, sortim en les dues parts. Jo crec que des de sempre he tingut aquest perfil d'intentar d'ajudar els més joves en el que puc i bé, en aquest cas, crec que òbviament nosaltres aportem alguna cosa a ells, però ells també ens aporten molt a nosaltres i en el cas d'Abel o altres jugadors que no havia tingut aquest paper important en temporades anteriors, doncs també és important que vagin agafant bones sensacions, és important que es vagin retrobant amb el gol, que ajudin per l'equip ara mateix.
2: David, sou ara mateix cinquens a la classificació amb 13 punts. Sou optimistes en pujar a primera? Suposo que l'objectiu seria per fer-ho amb ascens directe, no intentar evitar el playoff.
0: Sí, òbviament. L'objectiu del Girona és guanyar la Lliga. Això ho tenim claríssim. Jo ara, més enllà de la posició o dels punts, el que intento és anar veient les sensacions, anar veient l'equip com està, veure què és el que podem millorar i com estem respecte als altres equips de la Lliga, no? I en aquest cas sí que és veritat que

0: en els últims partits. Crec que podríem haver estat algú millor. L'últim partit també és una mica enganyós, no?, per les baixes i els canvis en l'11 que vam tenir, però sí que és veritat que hem de ser autocrítics i no conformar-nos simplement amb la victòria, sinó que era un partit que podríem haver perdut o empatat perfectament, i hem de ser autocrítics i saber que hem de millorar i que tenim marge de millora.
1: Abans ens explicaves que l'inici de l'era de Quique Álvarez no havia estat fàcil amb tot el que ha passat aquest estiu, però ara porteu dues victòries consecutives. Què tal amb el nou entrenador, que la veníeu de Mitchell? És un canvi, però com veieu el nou tècnic?
0: Bé, jo estic molt content. La veritat és que a nivell personal és molt bona persona. Quan estàvem en converses amb el Girona, doncs vaig poder parlar amb ell i em va transmetre una mica la idea que ell tenia, la voluntat que ell tenia en que jo estigués aquí, i a mi molt bé des del primer dia. M'està ajudant molt, inclús en l'aspecte físic també, doncs intentar adaptar-me tot al màxim perquè pugui estar i rendir al màxim. Aleshores, jo estic encantat, i tant ell com amb el seu cos tècnic, jo estic molt a gust.
2: Estem amb David López, la Núria està al seu costat des de la Ciutat Esportiva del Girona, a les portes d'aquest Girona-Mallorca d'aquest proper diumenge, Núria, i crec que has parlat amb gent propera al David, no?
1: Sí, perquè, David, ens ha arribat que més enllà del futbol t'agrada molt el golf.
0: Sí.
1: I una persona que crec que coneixes bé i que els oients també coneixeran bé ens ha deixat un missatge per tu.
3: Hola, soci, què tal, com estàs? Soc Aleix. Ja fa dies que vull dir-te algo i mira, aprofito este moment. Deixa de jugar a golf, que després dius que jo estic jugant cada 2x3 i només fa que arribar-me la notificació a l'aplicació de David López Started a Round. Així que deixa ja de jugar. Ah, i deixa enganyar l'aplicació i els que seguim el que fan els demés, perquè m'arriben notificacions de que has fet birdie i amb el teu pat dolentíssim no m'ho crec. T'envio una abraçada molt gran. Disfruta.
1: Ens hauràs de traduir perquè hi havia molt vocabulari d'aquest de golf que ens perdem una mica.
4: Estan molt enganxats.
0: Aquí hi ha molta cosa, sí. La veritat és que, bé, els meus, crec que primer i segon any aquí, tot i vivint al golf, no vaig ni agafar un pal, no sabia jugar, i bé, tot va ser perquè amb l'Aleix, amb el Daily, doncs ens vam juntar i vam fer un grup i vam començar a jugar a golf i ens ho passàvem molt bé. I bueno, amb ell va començar tot. El que passa que, clar, ell diu les hores de golf, però ell m'està superant a velocitats altíssimes, i això és perquè no para de jugar.
1: Fa poc vas fer el primer torneig, no?
0: Sí, vam anar amb l'Aleix. La veritat és que perquè vaig anar amb ell, si no m'hagués atrevit a apuntar-me, però bé, va ser una experiència molt bona. I bé, ara és un esport, jo crec que s'està posant molt de moda, sobretot entre futbolistes, no paro de veure-ho. I a mi la veritat és que em va molt bé per desconnectar, per estar doncs, amb la naturalesa, pensant simplement en el golf i oblidar-me una mica de tot. Però sí que, bueno, amb l'Aleix teníem una baralla ja, una lluita molt interessant, i em va deixar tirat, així que, bueno, de tant en quan ve per aquí l'enganxo i a veure què ve. Intentem de superar-lo, però és impossible, està a un nivell molt alt.
1: Però a tu se't dona bé també, o no?
0: Bueno, no
1: sé. Mica, mica, no?
0: Jo sóc d'aquests que li fica hores, però no acabo. No, l'Aleix està molt per sobre, així que li tinc que posar moltes hores més encara.
1: Amb l'Aleix, David, hi vas coincidir aquí al Girona i ara compartiu aquesta passió del golf, però la teva etapa a l'Espanyol també guardes grans amics. Un d'ells, el Javi López, que també ens ha enviat un missatge i ens ha explicat alguna anècdota vinculada amb tu.
5: Yo tengo una anécdota muy buena con él, porque ahí donde ves tú a David, que es un grandísimo profesional, súper responsable, ¿sabes? Luego tiene mucha guasa. Está todo el día haciendo bromitas por lo bajini, ¿sabes? Y picando a los demás, ¿no? Y estábamos en Mestalla calentando y era Guley, recién había llegado, ¿sabes? Y con Guley, pues bueno, yo intentaba comunicarme con él en mi inglés de aquel momento, que no es el de ahora. Y nada, yo estoy hablándole a Guley porque yo jugaba por banda izquierda y le estaba dando indicaciones y diciéndole si decía yo una cosa lo que tenía que hacer. Y me mira David López, siempre ahí muy serio, ¿sabes? Y me dice, Javi, si te ha entendido es un milagro. Y nada, y tuvimos que partirnos de risa allí antes del calentamiento, ¿sabes? Y como esas todas, ¿sabes? Siempre ahí a lo calladito, ¿sabes? Siempre está de broma, ¿sabes? David, un fenómeno. Jugar con él ha sido, como él lo estaba, ha sido un placer, ¿sabes? Aparte de jugar con él, es jugar con un entrenador en el campo. Siempre estaba ayudando, siempre estaba dando indicaciones, siempre estaba corriendo las posiciones, ¿sabes? Un poquito intenso a veces, pero bueno, se agradecía, se agradecía.
0: Hòstia, sí, quina bona anècdota. Sí, la veritat que bé, amb el Javi he tingut una relació sempre espectacular. Coincidit amb ell, jo crec que des de 2017 o així que començava jo a pujar, jo estava al juvenil, ell estava al filial i ja començava a pujar amb el filial de l'Espanyol i allà el vaig conèixer i va, tinc una amistat grandíssima. Jo m'he anat i bueno, jo m'anava i després tornava a l'Espanyol i seguia allà i per mi va ser una persona superespecial, tant a l'Espanyol, en el futbol, com fora del futbol. És una d'aquelles persones importants a la vida i que et condicionen bueno, o et canvien la vida, no? I tot i ara estar en la distància i tot això, tenim una relació molt bona, espectacular. Fa poc va estar per aquí, el vaig anar a veure i vam estar una estona junts i per mi em dona la vida, és un plaer. I bé, tenim com aquesta anècdota que he explicat, tenim moltíssimes. Igual que amb l'Aleix, m'enreia del seu anglès i ara que porta tant de temps a Austràlia, ara, bueno,
1: Et passa la mà per la
0: em passa
1: cara,
0: la
1: no?
0: mà per la cara, sí.
2: David, i deia el Javi que ja tenies ànima d'entrenador. No sé si t'hi veus en uns anys quan acabis de la teva trajectòria com a futbolista, si t'hi veus a les banquetes.
0: No ho sé, no ho sé. Quan arribi el moment, ho valoraré, però sí que faré els cursos i trauré el carnet d'entrenador perquè també m'ajudarà una mica a parar aquest impacte de la postretirada, no? Que a vegades no tenim res a fer i de cop i volta veus un buit gegant i això m'ajudarà també una mica a que no tingui tant impacte, no? En la meva vida. Llavors, com que és una cosa que també m'agrada i que són uns cursos que a més el tenir la sort d'haver estat tants anys ja a primera divisió, doncs tinc una via més fàcil i fer-ho també amb exfutbolistes. Això sí que ho tinc clar, que una vegada em retiro ho faré, sí.
2: I segueixes a l'Espanyol, David? Com estàs veient aquesta temporada?
0: Bé, sí que el segueixo i bé, complicat, complicat. Sí que van començar molt bé, però a vegades la primera divisió ara avui en dia és molt competida, és molt complicat i bé, a vegades els punts no reflexen el nivell que has pogut tenir tu en el camp, no? I crec que és algo que està patint una mica l'Espanyol, però jo estic convençut que Manolo acabarà de donar amb la tecla. Tenen molt bon equip, crec que a nivell de direcció esportiva també han fet un molt bon treball i segur que seran capaços de donar-li la volta i seguir endavant.
1: I tornant al Girona, David, quan vas renovar aquest estiu, vas dir que d'alguna manera no et senties en deute després del descens. Va ser un cop molt dur, però també és una cosa, no?, que un cop el Girona ha patit el descens i toca mirar endavant, també il·lusiona la possibilitat de tornar al Girona primera, que és on li toca un club com és el Girona, no?
0: Sí, crec que va ser algo que no ens esperàvem, ningú del club ni del vestidor, i va ser un cop molt dur, molt dur, molt dur. De fet, bé, em va costar uns dies assimilar-ho perquè no m'ho acabava de creure i més de la forma que va passar, que jo vaig poder jugar l'últim partit i anar al travesser de Lemar. Canvia tot, no? El fet de que toqui el travesser i se'n va fora o toqui el travesser i se'n va dins, hi ha aquest canvi tan abismal. Però bé, així és el futbol, i una vegada doncs passat aquest dol, no? Del moment, bé, jo tenia que si podia havia d'ajudar el Girona una altra vegada a tornar a la categoria. Sí que és veritat que a l'estiu van haver moments de tot, però jo tenia molt clar que si havia de ser el Girona, jo posaria totes les facilitats possibles i per mi, pues, també tenia molts punts forts el fet de seguir aquí a Girona i això pesava molt a la balança i doncs, amb moltes ganes de poder complir l'objectiu d'aquest any.
2: Doncs tant de bo així sigui, David López, i en uns mesos puguem celebrar amb tu aquest ascens del Girona. Com deies, que l'objectiu ha de ser guanyar a la segona divisió, a veure si en uns mesos es compleix. Moltes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona al que t'hi jugues i molta sort pel que queda de temporada, David.
0: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Núria.
1: A tu, Helena.
4: Què t'hi jugues?
6: Radio Barcelona. Cadena Ser.
7: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
8: Descobreix Escale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Escale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
9: Hey, detrás de todo postre hay un gran secreto.
10: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
9: Mardel, dulces de leche, alfajores...
10: En tus postres o como snack a cualquier hora.
9: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
11: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
12: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als ERMs, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
15: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el entrecot de vaca, 18,95 el kilo hasta el 4 de octubre. Consulta la disponibilidad de tu oferta en tienda y en alcampo.es.
16: En Alcampo sales ganando.
17: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
18: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con los Carrefour Days solo hasta el 7 de octubre. Como los pañales Dodot Sensitive XXL de 4 pack de 96, el pañal te sale a 33 céntimos.
19: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
20: Si para leer el ticket de la compra entrecierras tanto los ojos que parece que estás en un duelo en el lejano oeste entre tú y ese ticket y tú, quizá necesitas venir a una de nuestras cercanas ópticas al mes de los progresivos. Ahora con cristales al 50%. General Óptica. Ver bien es otra historia.
21: Hay cosas que no se deben de perder. Entre familias, entre amigos, entre compañeros, y es aquello de buenos días, por favor, gracias.
22: La nostra forma de vida. ¿Qué te jugas?
21: Pero sí que es verdad que el concepto de esas palabras es entender que enfrente tienes una persona a la que siempre tienes que respetar.
23: Bon dia, sisplau, i gràcies.
22: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
24: Què t'hi jugues?
2: Cristóbal Chassent, què tal? Bon dia.
25: Molt bon dia. L'hem tornat les ulleres a Joan Poquí.
2: Sí, se les havia deixat per aquí. Sí. Joan Poquí havia marxat sense ulleres. Ja
25: què em, sembla què?
2: Això que deia Vaquero, que bon dia, sisplau, gràcies, que avui cada torn de la taverna comenci amb un sisplau i acabi amb un gràcies.
25: I amb un bon dia, sisplau, gràcies. Fort aplaudiment avui a la taverna.
2: Espera, fem-ho bé, fem-ho bé.
25: No tinc veu.
2: No cridis,
25: ah,
2: no cridis.
25: Careta.
2: No
25: t'has...
2: Sí.
25: Doncs,
22: directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la taverna dels bojos.
25: Doncs sí, amics, la taverna mediàtica, avui amb novetats, amb un retorn, després de molts i molts anys.
26: De vergüenza!
25: Sí, sí, sí. Un fort aplaudiment pel Tio Faja, pel Quim Molins, pel Gonzalo Álvarez i per l'Òscar León. Òscar León, que és de l'Espanyol, el recordareu, de l'època fora de joc, El que más sabe de fútbol.
0: Aplaudo ya, ¿eh?
25: El que más sabe de fútbol.
0: El cuarto
25: que más sabe de fútbol de España, ¿no? Sí, no, certificado, además.
0: Certificado, en su momento, sí.
25: És de l'Espanyol, Gonzalo.
1: Bueno, ben fet. O sea, i ara hora que portéssiu gent perica.
25: Tío Faja, hoy es la rebelión de, ¿cómo era?, de los guacamayos, ¿no?
3: Bueno, Cristóbal, yo nunca he apostado por tu estabilidad mental. Sí. De hecho, Ale, admiro tu desequilibrio.
25: Sí.
3: Pero que no deja de ser surrealista que en una tertulia de fútbol me traigas a dos periquitos.
25: Va, pero hablando de desequilibrio.
3: Si les gustara el fútbol ya no sería
0: periquitos. No, pero esto es lo normal. O sea, estamos en una ciudad, hay dos del Barça, dos del Español. No,
25: eso
0: o sea,
25: sí.
0: Es como
25: bueno,
0: debería ser.
25: No como
0: los tebeos estos que tengo aquí, que se ve que el Español existe.
3: Perdón,
0: es lo normal.
3: El Kim es periquito, pero todavía no lo sabe. La Carme lo sospecha.
4: Més al Madrid que altres coses.
25: La oveja.
2: Però no havíem dit sisplau i gràcies.
25: Sisplau i gràcies, i l'ovella, Willy, per si un cas, perquè encara no tinc la veu recuperada. O sigui, que et diguin perico és un insult.
4: Per favor.
25: Vale, ja està.
0: Ja m'alegro.
25: Dit això, parlant, dius que sóc un psicòpata, però no sóc l'únic psicòpata d'aquest programa, perquè, tio Faja, aquesta setmana va ser l'aniversari de Sique Rodríguez, i tu vas anar a una juerga amb ell.
3: Calla.
25: I aquesta juerga consistia... Sabeu aquests jocs on dispares làser?
1: Paintball.
25: No, paintball.
1: Un paintball, però amb làser.
25: Sí, exacte.
1: Un
25: posa
1: l'eco, tal...
25: Sí, posa l'armilla làser amb uns sensors...
4: Nens petits.
3: Cristóbal, te lo conté a ti, pero es que no se te puede contar nada, Cristóbal.
25: Un loco,
2: ya lo sabes, tío. Ya lo sabes, que no le puedes decir resto.
3: Se te caen los secretos de encima.
25: Sí que queda. Volteretas por el suelo.
3: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
1: ¿Por qué?
3: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable.
1: ¿Ha perdido el norte?
3: Bueno, ha perdido la brújula entera. Ni el norte ni el sur, la brújula.
25: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
3: Yo te voy a decir que yo me encontré... a un señor que estaba convencido de estar en Gaza, pero en Gaza, en la Gaza de hoy, ¿eh?
25: Sí.
3: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
1: ¿Cómo?
3: Con el subfusil en la mano. Sí.
25: ¿Sudor?
3: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
25: Ah, sí, también, sudor. Sí.
1: ¿Ojos ensangrentados?
3: La mirada perdida. Te estoy hablando de la caza de hoy.
25: Le ganaste.
3: Cristóbal, soy de barrio. Ahora que no lo soy, soy de barrio, Cristóbal. Yo me he criado entre navajas y armas.
1: Me preocupa lo que estás
3: Cristóbal,
1: diciendo.
3: Cristóbal, lo que yo vi, tío, es y luego viene el tema sudor.
25: Tema sudor. Chorreando,
3: o sea,
25: ¿no?
3: Cual venado en celo. O sea, bueno, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. O sea, voy a hacer sangre. Ahora que no nos oye, voy a hacer sangre.
25: ¿Qué?
3: O sea, un auténtico animal de la caza.
25: Ahora que no nos oye, ¿eh? No. Sique Rodríguez, no joda, Arias que Rambo, no ¿qué tal?
3: No
25: buenas tardes, Sique.
3: No oh,
1: hola.
25: Bueno, y felicitad, Sique, felicitad. Sí,
3: hostia, eres un enfermo,
25: Cristóbal. Sique, va pa' allà, ¿no?, al tío Faja.
5: Ell sap que és mentida. Va guanyar, de fet, va guanyar la Mafalda. O sigui, que si jo sóc psicòpata, imagina't la meva filla que va darrere. I segon, vaig acabar jo. O sigui, dels adults, vaig guanyar jo. Òbviament, com era d'esperar. Sí, sí.
1: Ja, sí, que però aquí estem parlant d'una altra cosa. Sí. Estem parlant d'un desequilibri mental teu, amb tot el carinyo, que tu estaves posseït, sí, que, però, tu dones
5: Gonzalo,
1: por, que tu dones por...
5: Gonzalo, has anat alguna vegada a fer un laser tag?
1: Sí, però a mi no m'han parlat d'això. M'han parlat que tu vas aprofitar per treure tot el que portaves dins, sí, que realment uau, la gent tio, que estava amb tu va patir.
5: Va ser idea de la Mercè, sí. i s'ha d'agrair. A més, em va donar una idea a mi, que és que hi anem un dia amb tots els de la taverna a disparar-nos.
25: Perquè tu compraries, per exemple, una convocatòria oberta de culers i madridistes i fer al Barça Madrid.
3: Vestidos como tal, ¿eh?
25: Samarretes. Val 80 pavos. O se
5: me va.
25: Un Barça Madrid de paintball a bolazo limpio.
3: No, paintball no, de eso.
5: No, de láser.
25: No, hombre, de paintball que duele.
3: Claro. Mira cómo sería. Mira cómo se encegaría que cuando vino el muchacho a decirnos que ya se ha acabado el tiempo, le pegó un tiro en la nuca. Al mismo trabajador de la empresa.
2: De láser.
3: Bueno, sí, un laserazo en la nuca, porque digo, esto ya vale.
1: ¿Y pidió armas de fuego de verdad?
3: Bueno, cuando salíamos.
5: Te digo una cosa, tío Faja. el placer que tuve cuando te disparé a bocajarro y la cara que metías de susto.
25: Y luego tuve
3: una sensación muy extraña, que es la de encontrarte con tu señora cara a cara en un callejón oscuro, yo desarmado, y claro, aquello que te ven los sentimientos, que dices, bueno, no creo, ¿no?
25: Sí.
3: Bueno, entre ceja y ceja. Ni parpadeo. Ni parpadeo.
1: Saca tus conclusiones.
25: Bueno.
1: Saca tus conclusiones.
3: No hurgues.
1: Saca tus conclusiones de lo que tienes en casa.
25: Sí que le donem una volta a aquest tema.
5: Cristóbal, m'ha agradat molt la idea, i no dic de broma, eh?
25: No.
5: De fer dos equips, per exemple, podria ser l'equip Tío Faja i l'equip Gonzalo.
25: Per exemple, ets perico? Doncs a l'equip Gonzalo.
1: O madridista, que són cosins.
25: Madridista, te'n vas a l'equip Gonzalo.
6: També serveix.
25: Ets del Barça? Equip Tío Faja. O podem fer, no sé, ja li donem... O al programa contra l'audiència, no sé.
5: En sèrio, que m'agrada molt la idea.
25: Doncs li donem dues voltes, que tenim alguna conversa pendent.
6: Ja, vam fer futbol.
5: Ok.
25: Perfecte. Però així que, doncs res, felicitats.
1: Recupera, xique.
5: Gràcies. Abuelo, bueno, que sapigueu abuelo. Que us estic escoltant mentre menjo unes anchoves de La Plata.
1: Hòstia.
5: Un vermut que ens ha regalat el Pepe. Un vermut que ens ha regalat el Pepe de La Plata.
1: Hòstia. Hay dos vides, però solo vale una.
25: Una abraçada pel Pepe, va, també.
5: Que vagi bé.
25: Salut.
7: Gràcies.
5: Adéu,
25: Elena. Dit això, tema Monchi. O sigui,
6: com es passen?
25: Tema Monchi.
3: Cristóbal, te van a... cierra el programa, ja te lo aviso, eh? No me toques ese tema.
25: Ja sé que tothom està parlant de Negreira, perquè aquell senyor gran de 600 quilòmetres d'aquí vol que tothom parli de Negreira.
1: Que me devuelvan las ligas.
25: Tothom parla de Negreira.
1: Que me devuelvan las ligas.
6: Calla, home.
25: Com aquell senyor... Aquest senyor que parla està enfadat perquè no anem a la Superliga amb ell, doncs... Todos los lacayos a parlar de la super, de això, de Negreira.
7: Els oients, de fet, Bermo, sí. No estaven en...
8: De fet, tenim molt breu, m'ha agradat molt la comparació que fa el Joan, que fins i tot que hi ha el Tío Faja, ja el convida per una taverna. Fins i tot. Escolta. No tenim el Joan? Doncs espera, ja te'l poso
25: Joan,
8: jo.
25: Joan.
8: Jo t'ho poso.
25: A veure, Joan.
7: El Joan, que ha enviat un missatge al 606-32-72-11.
9: El cas Negreira és com una alarma de casa. Era una alarma de casa per vigilar la colla de lladres del Madrid, que eren tots àrbitres.
25: Sí, senyor.
6: Seguretat direct.
10: Sí, senyor. Ni mal ni menos.
25: Sí. Recordeu que podeu...
6: I ens van continuar robant, lo bo.
25: Com deia l'Helena, podeu continuar enviant notes de veu, opinions, el que vulgueu, 6-6-32-72-11, al WhatsApp del programa. De seguida ho comentem. De seguida parlem del tractament miraculós de Kylian Mbappé.
3: M'encanta.
25: Una discoteca.
3: M'encanta, Cristóbal.
25: Parlant de discoteques, Gonzalo Álvarez.
1: Què tal?
25: Alguna cosa a dir?
1: No, res, zero. No tinc res a aportar a aquesta conversació.
3: Com no?
8: ¿Por qué no? Doncs, porque yo estoy... me he ido de vacaciones, ¿no? Por eso.
25: Vas marxar a les 3, a quarts de 4...
1: Kylian?
8: Sí, del mediodía, a l'hora del cor de la ciutat. Sí.
25: No, és que... Ja no sembla ser que diuen, als serveis d'intel·ligència de la taverna els ha arribat una informació de que dos membres d'aquest programa estaven en una coneguda discoteca de Barcelona aquesta matinada.
7: Fa unes horetes, no?
25: Com fa que, poques hores.
3: Con qué famoso?
25: Es diu.
3: Aviam, famoso...
25: I es diu que un... va marxar a quarts de 4.
1: No, el problema no...
25: I l'altre li deia... Ja...
1: No, el problema no és el que va marxar, que sóc jo el responsable.
25: Ja tenim.
1: Perquè sóc bona persona i prioritzo el treball. Sinó, el problema és el que es va quedar. El que es va quedar i per què es va quedar.
25: L'he vist i estava...
7: No es pot defensar. Sí, estava... Ara mateix no està assegut a la taula.
1: Ja, no es pot defensar, però arriba a la redacció i el primer que ha fet és parlar d'ahir. A mi, t'ho dic en sèrio, castigat durant un mes sense vindre amb mi. Sense vindre amb mi.
25: És com un premi.
1: És un premi.
3: D'on està el castigo?
1: I s'ha acabat. Que se'n vagi amb els seus amics de Girona, que se'n vagi on vulgui, però aquí amb mi no ve més. Perquè, clar, si surto i ja diu que ja he arribat a les 3 o tal...
7: Una abraçada, sí.
1: Una abraçada.
25: Vale, dit això...
7: Ja ho has dit tot, ho has dit, Girona i tot. Nil, una abraçada.
3: Puedes salir con nosotros, Nil.
25: Sí, Nil, nosaltres ets benvinguts.
3: Somos profesionales.
1: El problema és que no salís.
25: Claro, aquest és el tema, ja estem grans.
1: La nostra... Si no arribin
7: els ondes, no surten.
25: La nostra edat militar ja ha passat. Dit això, va, sobre la taula, tractament miraculós de Mbappé. De seguida ho comentem, el preu de les entrades, que el Quim vol parlar i vol recuperar un àudio de les eleccions a la presidència de la porta. De fet, el grup de WhatsApp intern del programa en parlava aquesta setmana. Però abans Monchi va escollir el seu guanyador per la pilota d'or.
11: Hoy me han preguntado y bueno, y he creado un poquito de polémica entre el aficionado perico y bueno, al que se haya molestado le pido disculpas.
0: Un poquito, no, ninguno.
11: Han dicho, oye, Mbappé, francés, Harry Kane, inglés, o la Lamine Yamal, español, y bueno, tirado por la parte española. Evidentemente, como perico, tenía que haber dicho cualquier otro, pero no lo he dicho con ningún tipo de maldad. Sé lo que significa el sentimiento perico, me he identificado desde el primer día, lo he notado en las calles. Y ya vuelvo a decir, si a alguien le ha molestado, le pido disculpas porque no ha sido, ha sido un poco...
25: Doncs les paraules de Monchi,
7: el larguero,
25: recollint cable, al larguero, sembla ser que si ets a l'Espanyol no pots ser honest, no pots dir el que penses, no
1: pues
25: pots
1: mira,
25: dir la veritat.
1: Et diré una cosa, que aquí la gent... per mi va ser pitjor el remedio que l'enfermedat. Ningú li havia dit res, ningú s'havia queixat. No, home, i no hi havia, no hi havia més... Dos comentaris tontos, però no hi havia ningú dient res. I dient això, li ha donat més bombo del que realment era. Per mi s'equivoca Monchi amb aquestes declaracions, perquè ell pot opinar, evidentment, del que vulgui. La gent ja va entendre que si el candidat és espanyol, qui s'ho mereixia era Lamine, que jo penso igual, però...
25: Sí,
1: un
25: francès, sí, sí, ho has dit, ho has dit.
1: Sí,
25: ho
1: sí, ho si ho té que guanyar un jugador espanyol, crec que s'ho mereix Lamine Yamal.
0: No, no,
1: jo ho crec.
25: A veure, Òscar León, qui mereix la pilota d'or? Lamine.
0: Yo creo que es un año muy difícil para elegir.
25: No. Lamine, le darías el balón de oro.
3: Vaya voltereta, da el pájaro.
0: No, pero es verdad.
3: Vaya voltereta, da el tío.
0: Es uno de los...
3: Está en forma el papa, ¿eh? Vaya voltereta, da el tío.
0: No, puede ser uno de los candidatos, pero en este año es uno de los años más difíciles.
25: Perdón.
0: Está sonando, es verdad.
12: Hay 30.
25: Perdón, está sonando un
0: teléfono. No, hay 3 o 4.
25: Esto tampoco. Usaba en silencio los teléfonos. Está sonando un teléfono. Óscar, que hace años que no vienes y seguramente viene a ser esto. Vale, dit això, ¿tú le donarías la pelota d'or a Lamine Yamal?
0: Yo creo que Lamine Yamal ganará el Balón de Oro. No sé si este año, el que viene o el otro.
25: No.
0: Pero este año en particular... Este año en particular...
25: No, yo creo. No. Que eso no es la pregunta.
0: ¿Puedo desarrollar o solo puedo decir sí o no?
12: Después de contestar.
25: Si le donarías la pelota d'or a Lamine Yamal. Tú, Óscar León.
3: ¿Sí o no?
0: No lo sé.
3: ¿Ves?
0: No lo sé. Es que posiblemente, es que no, o sea, no es por nada. A mí la misma me cae bien y además ha ganado el campeonato del mundo con España, pero en un año de mundial generalmente pesa mucho el rendimiento en el mundial y él no fue el mejor de España, ni el mejor del mundial, siendo, habiendo sido seguramente el mejor jugador de la liga y en lo que va de liga también. En la Champions tampoco, pasó de cuartos, ¿no? Octavos, no me acuerdo dónde se echaron. Entonces, bueno. No creo que sea el candidato, pero es que tampoco hay ningún candidato, claro. Puede ser él, puede ser el Kane. Siendo francés, no me extrañaría que se lo dieran a Mbappé, aunque creo que no debería.
3: La tienen adentrísimo.
0: Creo que hay 3 o 4. Yo me da que se lo van a dar a Harry Kane.
25: A Harry Kane.
0: Es mi sensación, sí. Además es en Londres, la gala y tal.
25: Pero te gustaría que fuera un español de,
0: sí, claro,
25: de
0: pero,
25: Barça, ¿no?
0: No, me da igual de qué equipo. Cuando juega la selección me da igual en qué equipo. Está Roberto ahora en la selección también.
25: Sí, y al tema Monchi, sí. ¿Qué?
0: Tema Monchi, nada, como dice Gonzalo, salía él solo. O sea, no, nadie le había dicho nada.
3: Salía
0: no sé si habrá visto, o sea, claro. No sé si habrá visto algo en Twitter que le ha llamado la atención.
25: Matado,
0: pero,
25: que se ha caído por
0: nadie
25: la
0: había dicho nada. Nadie le había dicho nada. Él se justificó sobre algo sobre lo que nadie le había pedido explicación.
25: ¿A tu et molestaria que et molesta que Monchi digui que la minya mala de guanyar la pilota d'or?
0: No.
25: No.
0: Ni a Gonzalo tampoco.
25: A tu no, molesta, no.
0: Lo que sí que. Lo que sí que ya me ha hecho gracia el comentario que has hecho de. Parece ser que siendo del español no se puede ser honesto.
3: No.
0: Diciéndolo a alguien.
25: Udiu Monchi.
1: No, bueno, que no diga un culé.
0: Me extraña que me lo diga un culé en un programa donde se destapó el mayor caso de corrupción de la historia de España deportiva.
25: No,
0: y que me lo diga aquí. No,
25: no,
3: saltó la noche.
0: No está demostrado.
3: Minuto 46.
0: O sea, aquí estamos hablando de todo menos de las cosas que realmente son actualidad.
1: Lo de Monchi
0: fue el lunes. Ayer sucedió otra cosa.
1: No valora el trabajo de tus compañeros que destaparon la noticia.
0: Claro, que lo destaparon aquí.
7: Corrupció esportiva,
25: no,
7: això és el que s'haurà de jutjar.
0: El que s'ha demostrat són els pagaments.
7: Els pagaments estan
0: demostrats
7: i reconeguts
25: pel Barça.
0: Puedo hacer un comentario, ya que no vengo hace 5 años.
25: Està demostrada la contractació d'un servei d'assessorament arbitral.
0: Escucha un moment. Ya que no vengo hace no sé cuánto, quiero hacer un comentario porque veo que aquí queréis hablar de todo menos de la actualidad. O sea, vosotros podéis montaros la película que queráis. La que queráis. Pero mira, a mí el lunes me van a venir a poner una ventana y yo les voy a pagar por un servicio. Entonces, cuando alguien paga algo, lo paga por un servicio. El Barça pagó por un servicio. Luego se demostrará, no se demostrará, o lo que vosotros os queráis montar, o si os pensáis que la gente es tonta, pues bueno.
1: Pero estáis manchados
0: allá,
1: de por
0: allá
1: vida.
0: Vosotros, ¿no?
1: Estáis manchados
0: pero
1: de por
0: el tema,
1: vida.
0: El tema es obvio. Lo que pasa es que luego ya cada uno que entienda lo que quiera. El tema es muy obvio. muy obvio.
12: Que no se ha demostrado rey,
0: que no, bueno, que sí, lo que queráis. Pero es obvio. Se ha demostrado que hay unos pagos y nadie paga por nada. O sea, tú pagas. Tú pagas por nada. O sea, tú pagas por nada.
25: Perdona, no caigamos la trampa.
0: Porque no pagas por nada.
25: Habíamos una cosa.
0: Si la pregunta es muy sencilla, ¿tú pagas por nada? Cuando alguien paga por algo, pues ya está. Sí, un servéis.
25: No caigamos la trampa. No caigamos la trampa.
12: No caigan en la trampa.
25: Al loro.
0: Al loro.
25: Que el Madrid enviï una capsa plena de fotocòpies a la UEFA.
12: 50.
25: No implica res.
0: No, però
25: absolutament
0: sí.
25: Res.
0: Eso se verá.
25: Per molt que quatre a la canya estiguin escampant notícies, hipòtesis i res.
0: Que habrá condena o no habrá condena o habrá lo que tenga que haber. Falta la justícia ordinaria. Falta el dictamen de la UEFA. Ya se verá.
25: Pero
0: independientemente de todo eso, es obvio que ha habido unos pagos y que cuando alguien paga por un servicio...
25: Vale, ya está dit.
0: Ya está, o sea, no, lo demás es...
25: Sí, però què és?
12: Jo faig pagos a la Creu Roja perquè
25: jo sàpiga... No, però al final...
0: Però que Negreira no és la Creu Roja, Negreira és el vicepresident del comitè arbitral.
25: Vale, és que no puc forçar. No puc forçar.
1: Sí, però entonces no calientes a la gente.
25: Willy, tira atenció. Tio
7: potser
25: Faja.
7: Quan has dit allò de Bodri has forçat una mica massa,
25: Sí,
7: Cristóbal.
25: massa.
7: T'has venit d'arriba.
25: No, perquè la UEFA té, que és el código 4 aquest...
0: Código ético, no?
25: No,
12: l'article
25: 4. L'article 4, que diu que si es demostra que hi ha corrupció nacional o europea, doncs que
0: ja pot accionar. No va salir una foto...
25: Que jo sàpiga l'únic equip, parlant de la Lliga Espanyola...
0: A veure què va dir.
25: En el que el president Tebas ha dit que aquell equip adultera la Lliga és el Madrid.
0: Ah, sí,
25: Tebas. El president de la Lliga, Javier Tebas, ha dit... El que adultera la competición con Madrid Televisión es el...
0: Que no hagáis lo de siempre, que a mí el Real Madrid me importa un carajo.
25: Vale, dit això.
0: Aquí estamos hablando de lo que vosotros habéis pagado, no del Real Madrid.
25: Sisplau, respecteu el torn. Tio Faja, per què... Tots aquests parlen de Negreira.
1: Tots aquests un respecte, eh? Un respecte, eh?
25: Tots aquests és molta gent.
1: Bueno, doncs un respecte.
25: Vale. Per què el molt honorable Gonzalo Álvarez, Radio Star,
1: guru,
25: i maestro de Muay Thai...
1: Ara sí. I futur substitut teu.
25: I futur substitut meu a la taverna...
1: Queda molt poc aquí, ja t'ho dic ja.
25: Per què parla de Negreira? M'ho pots explicar?
3: A ver, Cristóbal, vamos por todas partes. M'acabas de tirar el chuletón de Monchi. Nos debería dar un poquito de vergüenza a todos.
25: Si me respondes a lo último, para mantener un poco solo un poquito la coherencia.
3: Es lo primero que me has preguntado, Cristóbal.
25: Pero es que ya Monchi ha pasado el tren ya.
3: Claro, pero que llevo dos horas con el brazo levantado y la uña gangrenada ya. Es una vergüenza que normalicemos, ya da igual del equipo que seamos, que normalicemos que una persona dé su opinión.
25: Vale.
3: Y tenga que salir a rectificar.
0: No, salió porque quiso. Acabo,
3: obviamente, nada más faltaría.
0: Que nadie le haya dicho.
3: Nada más faltaría que le apuntaran con un arma en la sien para que tuviera que pedir perdón.
0: Además, ha sido posterior
3: acabo.
25: Momento que se acaba el tiempo.
3: Acabo, que me he tirado dos horas con la mano en el
1: pues
3: aire.
1: Pues aprovéchalo.
3: O sea, es una vergüenza que normalicéis que una persona tenga que salir a pedir perdón por dar su opinión. Porque eso, aparte, es que tiene un nombre. Por otra parte, ¿qué más chuletones me has tirado, Cristóbal?
25: Hombre, ¿per què parlem de Negreira? O ¿per què alguns s'esforcen en que parlem de Negreira?
3: Hablamos de Negreira porque, primero, no es muy normal que al capo de un clan mafioso llegue un abogado y le haga la pirula. Eso en los tiempos de Sicilia, de los años 60, ese abogado ya estaría bajo tierra. Aquí venimos de que Laporta le ha hecho la pirula más grande de la historia
25: Superliga.
3: A Florentino. Sí, que es abandonándolo en la Superliga después de que haya salido ante su ganado a decir necesitamos un Barça fuerte y tenemos que ayudar al Barça. 15 días después, el abogado lo dejaba en la estacada.
25: Para abogado...
3: Eso no...
0: Que tampoco es nada extraño.
3: A partir de ahí el capo monta en cólera.
25: Sisplau, ràpid, ens queda...
3: A partir de ahí el capo monta en cólera y como tiene bajo control muchos medios de comunicación, como él bien dijo, pues ahora están haciendo ruido. Y el ruido viene provocado por lo siguiente, Cristóbal, le llevamos 6 puntos, no juegan a nada, han traído la bala a Mourinho, como última oportunidad y más bien como aspersor de mierda que como entrenador ideal para el equipo. Se han gastado 140 millones. Se han gastado 140 millones en un pobre hombre que dicen...
13: ¿Para qué nos convocas al resto, Cristóbal?
25: Que dicen que tiene 20 años.
13: ¿Para qué nos convocas al
3: bueno,
13: resto?
3: 20...
13: Perdona, que estoy cansado de tus amiguismos. Vale. O sea, los demás nos interrumpen vale, todo el rato y este señor deja de hablar una hora que no escucha a nadie.
25: Ahora para andar,
3: Y lo de Kylian Mbappé, acabo rápido, estoy muy a favor. Como todos sabemos, las heridas se curan con alcohol.
25: ¡Hola! Vale, ya sabeu que la notícia se ha fet molt viral. És aquest vídeo d'Mbappé sortint d'una furgoneta a París.
13: Mito.
25: Amb notícia la seva parella,
13: perquè
25: amb Expósito.
13: Perquè ell vol que sigui notícia, perquè si ell vol amagar-se, s'amaga. Mito, i ell tenia permís per marxar a París i fer
3: venga,
13: el que li doni la
3: gana. Favor, no hagas el ridículo, per favor.
25: Està lesionat.
3: Permís de qui?
13: De l'entrenador.
3: De l'entrenador?
13: De l'entrenador.
3: Vinga, home, por favor.
13: Ell no marxa a París i es deixa veure amb els paparazzi si no té un permís.
3: Però tu te creus que...
13: Perquè si ell vol que no t'entén.
3: Però tu te creus que Mourinho manda en la vida d'Mbappé?
13: Manda en la vida de sus 25 jugadores.
3: Calla, anda, mamarracho. Verdad, no, mamarracho. Calla, anda, mameluco. Cállate, anda, ignorante. Calla, anda, ignorante. Ignorante. Ignorante.
13: Ni para cuidar a tu familia.
25: Ignorante.
3: La ovella.
25: Ignorante. No, independentment del que pugui pensar al Gonzalo i al tio Faja.
7: Bueno, pensar no, potser segurament no, que ho sap, que té permís de Mourinho per anar a París.
13: Escolta una miqueta, Cristóbal,
25: fimeu.
13: Sí, que és que a vegades
25: vale.
13: Pensa que estàs aquí al bar.
25: Ok, però que a Madrid, que hem sentit moltes enquestes de la SER a la sortida del Bernabéu i sents a la gent que està indignada amb el comportament d'Mbappé.
13: Una cosa és que el comportament potser se l'hagués pogut estalviar.
25: Això és incontestable.
13: I que ha sigut una mica pardillo en aquest sentit. I una altra cosa és que no tingui permís i que estigui fent algú dolent. És molt diferent.
25: Però sí,
13: però, és que és molt diferent.
25: Que Mourinho...
13: Ell podia anar, sí.
25: Però que Mourinho...
13: Hauria d'haver anat, potser no.
25: Que Mourinho li vulgui fer la rosca a les quatre estrelles del Madrid.
3: Oye, per caure la peu. Està lesionado, no, muchacho. Està lesionado. Jo t'explico com...
7: Bueno, però en tot cas, recalcar el que diu el Gonzalo, que tenia permís del seu entrenador, de Mourinho, per... anar a París a aquest sopar o aquest acte.
3: Es extraño cuando los compañeros del equipo, del club, que también andan lesionados, están haciendo entrenamiento
13: pues
3: con los lesionados.
13: Los compañeros del club,
3: sí, entonces,
13: porque
3: por eso me extraña. Entonces, igual es vale. Que no está lesionado.
25: Venga, anem aquí. Óscar, Quim, és un mal professional... mal patriota, què?
14: I sabrà el que és, si es vol mostrar, estan lesionats...
25: Avui França-Itàlia, no? És avui, no?
7: Sí.
25: França-Itàlia.
14: I continuarà...
25: I ell allà bailando la conga.
14: Bueno, pues mira, aviam si es torna a lesionar, o es lesiona Messi, és que està lesionat.
25: Tot un país allà pendent del França-Itàlia, no, i ell bailando la conga en los Campos Elíseos.
14: Aviam que fotin també uns 50.000 folios de
3: que si fuera al revés,
14: sobre la lesió.
3: Si fuera jugador del Barça...
25: Sí,
3: madre mía, ¿cómo lo ibais a poner?
14: Sobre els 50.000 folios. Jo recordo amb 20 folis vaig desmuntar 35 títols del Madrid.
25: Sí, hi ha un informe.
14: Amb 20 folis.
25: Hi ha un informe.
3: Bueno, però tu estàs enfermo, Quim Molín.
14: No
3: lligues...
14: No
3: te lo convalida un juez.
14: 11 Champions i 4 Copes del Rei.
25: Hi ha un informe del Quim Molín molt rigorós...
14: 3 informes.
25: Que determina que el Madrid té... dues Champions legals.
3: Cristóbal, hay un informe de Quim Molins del Hospital Clínic
25: vale.
3: Que dice que no está en su mejor momento desde los últimos vale. 50 años.
25: Per tancar, dues coses molt ràpides. Cristiano Ronaldo, veure fer el ridícul d'aquesta manera t'agrada, t'omple de satisfacció.
13: ¿Por qué eres tan faltón? ¿Por qué eres tan
25: faltón? Vols que guanyi Portugal? Ara vas a Portugal?
14: No, tampoc.
13: Jo mai he anat a Portugal, però crec que a Portugal no ha sabut tractar una estrella hi ha una llegenda com Cristiano com es mereix. Punt. Que després l'altre té l'ego molt alt i marxi a males maneres és una altra cosa. Però crec que Cristiano, igual que a Messi, a Argentina, igual que a certs jugadors, es mereixen un tracte que Cristiano no ha tingut.
3: Què li han hecho?
25: Messi, Cristiano.
3: Però què li han hecho?
14: Sí, a veure, estan posant-lo igual.
3: Però què li han hecho, muchacho?
13: Inclús Arturo Vidal dient que no ho entén.
3: Mira, llega un momento... llega un momento en la vida que tú ya a tu abuela no te la llevas al Chic San Cugat.
13: Es que ya,
3: y ese hombre no ha sabido aceptar, no ha sabido aceptar esa etapa de la vida.
13: Él no quería
3: en
13: ir.
3: Que el nieto, en que el nieto...
14: Pero la abuela sí.
3: Que el, claro, es que ese...
25: Cristiano,
3: no, ese
25: perdona,
14: le han faltado dos años para jugar con su hijo.
25: Cristiano a la selección es... La teva àvia, el Chip Sant Cugat.
3: Por supuesto, Cristóbal, por supuesto.
14: Sí,
3: y el problema es que nadie se ha atrevido a decírselo. Nadie se ha atrevido a decírselo. Pues ya está, y encima sí. Lo defienden. Oye, estos fulanos lo van a defender absolutamente todo. Van a seguir hablando de negativo.
15: Negreira, los dos fulanos estos, más 25.000 que me traiga del Real Madrid, porque no tienen no otra cosa Madrid, que hacer.
16: No, pero bueno, Negreira, bueno, Negreira.
15: Más o menos.
13: Más cosas que hacer sí que tengo.
15: Y,
13: la verdad,
15: y aquí,
13: no
15: aquí se trata de echar mugre sobre el que va líder, sobre el que juega como Los Ángeles y sobre el que tiene al jugador que seguramente es Balón de Oro. Mientras tanto, no te hablan de Manolo, no te hablan del garrulo de Setúbal y no te hablan de lo que realmente le interesa al
16: pueblo. De lo que me preguntan, Javi.
25: És per mi un dels moments de la tertúlia, O sigui, Cristiano a Portugal és tu abuela en el xip Sant Cugat. Dit això, ja sabeu que es va fer notícia d'un moment del que t'hi jugues Barça en el que un soci del Barça reconeix obertament, sense amagar-se i ensenyant a càmera...
17: Un aficionat del Barça. No,
25: i soci del Barça. Era un soci del Barça, el Xavi, crec que es diu Xavi, va ensenyar que també té el carnet de soci de l'Espanyol, perquè diu que, clar, que escolta, que li surt bé de preu, que per 300 i pico euros...
3: No, no era soci,
25: Del Barça no és.
17: No, era
25: Barça,
17: aficionat del Barça, que s'havia fet soci.
13: La qüestió era que ell preferia ser soci de l'Espanyol que del Barça pel tema de preus.
25: Clar, el tema...
13: Sent del Barça.
25: El tema,
17: així podia veure futbol per la meitat de preus.
25: Futbol de primera...
3: Bueno.
16: Podia veure futbol el dia que hi va el Barça.
25: Preu de les entrades del Clàssic, estàvem parlant, ho explicava el Llemos l'altre dia.
3: Que vergüenza.
25: Helena, sí. 400 i pico euros, la més barata.
17: Hi ha 19.000 entrades pels socis en prebenda, que van des dels 450 als 1.150 euros.
25: La porta va dir això en campanya.
16: Para que vayan turcos y japoneses.
25: A veure,
18: no abonats tindran un 50% de descompte a les entrades. Això és el que farem. Perquè ens hem dedicat 5 anys, i parlo de fets, no parlo de el paper que ho admet tot, no parlo només de paraules com fas tu. Jo em refereixo a facta e non verba, diuen. Aleshores, el que farem nosaltres és fer això. Ja t'ho he dit. El 50% de descompte a les entrades.
13: I ve vostè.
25: Qui Molins, va, per tancar.
16: No, una mentida més del president, ja va mentir sobre Messi, sobre l'aval, sobre la tornada al camp, sobre la tornada al Camp Nou...
25: Però estem en una crisi, amb pèrdua d'identitat.
16: Perquè ens hi ha fotut ell...
3: Esto maravilloso, un arquitecto diciendo que los abogados mienten.
16: No.
3: La madre que me parió.
16: L'obra es podia fer amb 80.000.
25: Però Quim, no desviem, que culers que s'estan fent de l'Espanyol.
16: O sigui, Mike, que també s'ho faci
25: mirar. La porta, que estem en aquest punt. Estem en el punt
16: que
25: s'estan donant de baixa i s'estan anant a l'Espanyol.
16: I espera el 2031.
25: Per veure futbol de primera.
16: Espera que acabi l'obra.
25: Les entrades.
17: Gràcies a tots. Cristóbal, Tio Faja, Gonzalo, Òscar, Quim, gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem amb l'hora 14 del Joan Bofill. Tornem dilluns.
15: Madridistas, no me robéis en los centros comerciales. Cachos sinvergüenzas.
19: Demà tornem si no ens fan fora.
24: Què t'hi jugues? Oh.

0: vivir, que son dos días.
1: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
2: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
4: Cada etapa de la vida trae nuevos planes. Emanciparse, formarse, emprender, viajar. Ahorrar e invertir con información y seguridad puede ayudarte a conseguirlos. 5 de octubre, Día de la Educación Financiera. Ahorra, invierte, avanza.
5: Intel·ligència artificial, ciberseguretat. Els reptes de la societat digital són grans i no poden deixar ningú enrere.
6: Dimarts 6 d'octubre obrim el balcó des de l'Hospitalet per conèixer una iniciativa que busca eliminar la bretxa digital.
5: El balcó, amb Anna Puigvoltes des de la Florida 6.0 de l'Hospitalet. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat.
7: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7 i quan vulguis a l'app i web de la 7.
8: Amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

0: A vivir que son dos días.
1: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
2: Encara no ets del Club Caprabo? Pel 30è aniversari et regalem fins a 20 euros en cupons. 10 per donar-te d'alta i 10 més si et registres a l'app per primer cop. Descobreix més avantatges i condicions a caprabo.com o a la teva botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Es ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: No és només un reality.
13: A què hem vingut aquí?
14: A guanyar!
12: Tampoc una cursa més.
15: Ara! Epa, aquí!
12: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
16: Vaig al límit amb tu.
0: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya.
18: Bon dia. Aquesta nit ha estat més tranquil·la que l'anterior pel que fa al temps, però les pluges torrencials poden repetir-se en les pròximes hores. Protecció Civil ha rebaixat d'emergència a alerta al Pla Inuncat per la millora de la situació a l'Ebre, però es mantenen les previsions d'aiguats per tot el cap de setmana. Núria Seró, bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dissabte amb pocs núvols i amb precipitacions que afecten especialment el Montsià. Però atenció, no podem baixar la guàrdia perquè al llarg de les pròximes hores les precipitacions aniran guanyant terreny i afectaran sobretot el litoral, prelitoral, abans de dinar i a la tarda ja els ruixats els tindrem a qualsevol punt del territori, ruixats que un dia més poden ser intensos. I atenció, aquesta matinada especialment al sud de la Costa Brava i nord de la Costa Central, on està activat l'avís vermell pels ruixats. En mitja hora es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat. Avui les màximes voltaran els 25 graus i ara mateix els termòmetres van des dels 15 graus a Girona, 16 a Lleida, 19 a Tarragona i 21 a Barcelona.
18: O sigui que les pluges torrencials es desplacen cap al nord, afectaran la Costa Central, també la Costa Brava, però les comarques del sud de Catalunya són les que més van rebre ahir, un altre cop, podríem dir. La majoria d'incidències es van registrar al Baix Ebre i al Montsià. Una vintena d'actuacions dels bombers van ser per salvar persones que havien quedat atrapades pels aiguats. Les pluges estan compartint protagonisme aquests dies amb la crisi de l'habitatge.
20: És importantíssim que així com hem fet avui, com portem fent tota l'última setmana, seguim sortint al carrer i fent tutollar des dels carrers tots els privilegis de rendistes i especuladors.
18: És la resposta dels sindicats de l'habitatge a la derogació dels decrets que, entre d'altres mesures, havien de garantir la pròrroga dels contractes de lloguer i també prohibir el desnonament de persones vulnerables. Defensen els sindicats que cal mantenir la mobilització i avançar cap a una vaga general, Soledat Domínguez.
21: Al voltant de 800 persones a Barcelona, unes 150 a Lleida van sortir al carrer per donar una primera resposta a la caiguda dels decrets Mari Carmen.
22: Per demanar el final de l'especulació i mesures reals que el que facin sigui millorar la vida de la classe treballadora.
23: És que l'única manera d'aconseguir que tinguem un accés a l'habitatge que sigui digne per a tothom, que garanteixi que tothom pugui tenir una llar, és precisament la mobilització. Per tant, venim aquí també a proclamar que hem de caminar cap a una vaga general.
21: També els sindicats UGT i Comissions Obreres fan una crida a la ciutadania perquè s'assumi a les mobilitzacions que estan convocades per aquest cap de setmana. Aquest vespre hi haurà una manifestació que sortirà des de la plaça Espanya de Barcelona fins a l'Hospitalet en record de l'Olga i d'en Javier, que es van suïcidar després de perdre l'un al seu habitatge i l'altre la botiga que regentava.
18: Després que Junts hagi impedit l'aprovació dels decrets d'habitatge al Congrés, el sindicat de lloguer llogateres apunta directament als juntaires del que pugui passar. Carme Arcarazón és la portaveu.
1: Si no fos per Junts per Catalunya, avui l'Olga estaria viva. Amb quina cara tornarà el president Puigdemont a casa fent fora a centenars de milers de persones?
18: La manifestació en memòria de l'Olga i el Javiera, que es referia a la Sole, que sortirà a les 7 de plaça Espanya, arribarà fins la plaça Pius 12 de l'Hospitalet de Llobregat. Són les 8:55 minuts del matí.
13: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
16: Segur que no n'hi ha per tant.
24: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Per tu, que per fi has posat la manta al llit, i per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Caprabo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: I supem a les millors taules del món.
28: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
29: Fem barri i fem pinya.
30: I fem. I no deixem de ser.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
18: Després de la revolcada pels decrets d'habitatge al Congrés i a l'espera del resultat de la reflexió del president Pedro Sánchez sobre un possible avançament electoral, els partits engeguen les seves maquinàries. En el cas de Junts, la decisió d'avançar les eleccions arribaria en una setmana clau per Carles Puigdemont, perquè dimarts vinent el Tribunal Constitucional s'ha de pronunciar sobre l'amnistia. Laura Pons.
31: Sí, el Constitucional es pronuncia dimarts i recordem que el Suprem, que és qui té la última paraula, ja ha dit que si la sentència del Constitucional és prou clara, aplicarà ràpid la norma. Així que venen setmanes frenètiques a la política catalana i més si coincideixen amb unes eleccions espanyoles, perquè no és el mateix fer campanya amb Puigdemont a Waterloo que amb l'expresident fent campanya des de Catalunya i passejant per pobles i ciutats 9 anys després d'aquell referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
18: I mentrestant, Esquerra Republicana tot indica que Gabriel Rufián repetirà com a candidat, Laura.
31: Tothom ho té coll avall, tot i que encara no s'ha oficialitzat. De fet, tot i les tibentors que hi ha hagut entre Rufián i Junqueras, perquè el portaveu d'Esquerra Madrid feia campanya per fer aquesta plataforma d'esquerres a nivell estatal i Junqueras hi estava en contra, el debat sobre la plataforma de Rufián ja no està sobre la taula, s'ha anat desdibuixant i, per tant, si res es torça, serà el candidat dels Republicans, un Rufián que ahir el van veure enfadat, sobretot amb Junts. Això sí, feia aquesta advertència a Sánchez de cara a l'avançament electoral.
32: No hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quién votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto. Cabeza fría.
31: Cap fred, deia Rufián, advertència a Sánchez davant de l'absència de lideratge que hi ha ara mateix a Sumar.
18: Últim minut del nostre temps, anem amb els esports. La selecció espanyola disputa el tercer partit de l'aturada de seleccions contra la República Txeca amb la incògnita de si Lamine descansarà o jugarà. Ana Palet, bon dia.
33: Bon dia, amb fins a 6 jugadors del Barça. Només Lamine Yamal i Pau Cubarsí han repetit titularitat en tots dos partits d'aquesta aturada de seleccions. Sobre si se li donarà descans al davanter de Rocafonda, el seleccionador Luis de la Fuente no vol revelar els seus plans.
34: Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
33: D'altra banda, partit aquesta tarda del Sabadell, rep a la nova Creu Alta l'Andorra de Piqué a 7:15 i segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 contra el Besiktas turc.
18: I aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona, Hombres G. Concert a les 9 de la nit que s'emmarca en la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. Fa 40 anys que aquesta gent va pels escenaris i continua triomfant. Amb ells i amb Lluís Colomer, a les Vies de So, arribem a les 9 del matí.
0: A vivir que son dos días, con Javier del Pino.
2: Primero con la información, con su hype. Nadie, buenos días.
3: Hola Javier, buenos días. En la Puerta del Sol, cientos de personas continúan a esta hora acampados. Una semana después, cientos de personas que protestan contra la precariedad en el acceso a la vivienda. Hoy es el primer día que amanecen desde que el Congreso rechazó los decretos de prórroga de los alquileres y la protección frente a los desahucios con los votos de Partido Popular, Vox y Junts. Vamos en directo a la Puerta del Sol en Madrid, que a pesar del frío y la lluvia, los manifestantes aseguran continuará resistiendo pacíficamente allí donde está nuestra compañera Elisa Palacios. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. Cada vez hay más tiendas de campaña en la Puerta del Sol. Después de la derogación de los dos decretos para hacer frente a la crisis de vivienda en el Congreso, varias personas se han sumado esta noche a la protesta. Ya no solo es en la plaza, sino que en las calles colindantes, decenas de personas han expandido el campamento. Funciona como una pequeña comunidad. Hay asambleas bajo las lonas de plástico, que ahora mismo limpian con escobas y con cubos de agua. Los acampados se ubican poniendo nombres a estas nuevas calles entre tiendas. Y hay hasta gestión sanitaria por parte de algunos voluntarios.
5: Lo que tenemos ahora mismo es un hospital, ¿vale? Donde recibimos todas las incidencias médicas.
4: Este campamento no solo es autogestionado, sino que está para quedarse y hacerse más grande.
3: Hoy, además, el sindicato de inquilinas ha convocado 50 protestas por toda España mientras llama a la huelga general. En paralelo, el fracaso de ayer ha abierto el debate sobre un adelanto electoral que llevará al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a reflexionar este fin de semana y a tomar una decisión. Reconocen desde Moncloa que se abre ahora un periodo de debate. Mientras, en la crónica internacional, la última decisión de Europa da cierto alivio a Donald Trump con los precios del combustible disparados. El presidente de Estados Unidos ha elogiado la liberación de 100 millones de barriles de diésel para paliar los precios disparados del combustible. Javier Llaneza.
6: Un gesto que ha agradecido Donald Trump.
7: Europa fue genial. Because they're putting a lot of diesel oil out there. They have diesel. They use diesel.
6: Deshaciéndose en elogios a Europa tras la medida. Una decisión que le viene bien a la Casa Blanca, ya que estaba amenazando con vetar las exportaciones de diésel, lo que hubiera disparado aún más la inflación provocada por la guerra de Irán. Trump ha insistido en que muy pronto tendrán mucho petróleo una vez se resuelva lo de Irán, que, según el mandatario estadounidense, no va a tardar mucho y hará que el precio del petróleo baje más que lo que consiguió al principio. Todo ello en un contexto en el que justo hoy estamos a un mes de las elecciones de medio mandato, a las que las últimas encuestas dan 8,4 puntos de ventaja al Partido Demócrata.
12: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
15: Tres vertical, caminata en la naturaleza.
16: ¿Trekking?
15: Seis horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
16: Excursiones gratis con Costa.
15: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con tres excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
19: Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
20: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo. She's a maniac,
21: maniac on the floor. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic, solo tus números uno.
22: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
23: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
35: 21.693, serie 65.
23: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
1: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
8: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Turmundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
1: Una maravilla es poder viajar.
9: Federico García Lorca, Inagotable. El País recupera una selección de artículos que recorren la vida, la obra y el legado del poeta en el 90 aniversario de su asesinato. Un recorrido único a través de una figura imprescindible. Búscalo en la web de imprescindibles de El País.
10: Salir a caminar no debería convertirse en un riesgo, porque patinetes y bicicletas tienen prohibido circular por la acera. La acera es solo para peatones. Así de simple. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
11: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
13: increíble.
11: Pletórico.
13: Patata. ¿Eh? La oferta vi. Esta semana los 5 kilos de patatas a 0,75 el kilo.
11: Y la pechuga de pollo pack familiar a 5,49 el kilo. Aldi.
13: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
14: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
17: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, buscas. Cuando buscas, repites. Vienes al Corte Inglés y cuando vienes, encuentras los sobres de 120 gramos de loncheados 100% ibéricos esencia única con un 2x1 y puedes combinarlos como quieras. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
24: Radio Barcelona. Cadena SER.
25: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. El guionista més conegut del país, Edu Sola, s'estrena com a escriptor amb la novel·la El Niu i serà un dels creadors de la nova sèrie de ficció sobre els crims de Tor. Ens vindrà a veure. I també... la mixtape de Ferran Basaganyes i ens farem ressò del Viu Montjuïc tot un cap de setmana per descobrir la muntanya més cultural de Barcelona.
24: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
26: Todo cambia muy rápido. Lo que hoy necesitas, mañana puede ser distinto. Por eso, Northgate Renting Flexible es la forma más inteligente de tener un vehículo. Sin permanencia, sin entrada y con todo incluido. Así de fácil. Coches, furgonetas, eléctricos, para empresas y particulares, por meses y sin ataduras. Entra en northgate.es y descubre el auténtico Renting Flexible.
27: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'equip Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
28: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
27: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
29: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Era això, sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això.
29: Cadena SER i SER Catalunya, el so de la vida.

0: Es la 1, mediodía en Canarias. Sigue la manifestación por la vivienda en Madrid. Comenzaba hace escasa una hora desde 4 puntos de la capital. La que partía desde Atocha discurre por Paseo del Prado, dirección Cibeles. Con esta movilización, el sindicato de inquilinas clama contra la crisis habitacional tras la caída de los dos decretos de vivienda y piden una huelga general. En la concentración sigue nuestro compañero Adrián del Pozo. Adelante.
1: Una manifestación que cada vez es más numerosa. La cabecera de esta columna de Atocha está ya a medio camino hasta Cibeles, a la altura de la Fuente de Neptuno. De momento la lluvia está calmada, todo lo contrario que los ánimos. La gente está harta.
2: Vivir en un alquiler es imposible. O sea, yo misma pago 925 euros en un pueblo y es imposible, con un sueldo mínimo de 1.200, 1.300 euros.
3: Yo vivo en un piso de protección oficial con mi madre y al final, pues, o sea, imposible irme a vivir sola, independizarme.
1: Los manifestantes claman por la huelga general, la huelga de alquileres. Están hartos de los especuladores, de los rentistas y los fondos buitre y, sobre todo, muy cabreados por la caída ayer de los decretos ley en el Congreso que pretendían paliar la crisis de vivienda. Mucha gente, de hecho, nos cuenta aquí que esa imagen, la del Congreso de los Diputados votando, dicen, en contra del pueblo, es la que ha hecho que vengan hoy hasta esta manifestación.
0: Mientras el presidente del Gobierno ha abierto un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones ante la caída de los decretos de vivienda por el no de Junts, PP y Vox. Sobre una cercana cita con las urnas, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acaba de decir en Lugo que la competencia para disolver las Cortes y convocar elecciones es única y exclusiva del presidente. Asegura que en caso de hacerlo, la izquierda del PSOE está preparada. Mañana, representantes de Sumar se reunirán para analizar la situación. Escuchamos a Yolanda Díaz.
4: A competencia fundamental que tengo, presidente do Goberno, é disolver as cámaras e convocar eleccións. E creo que esa decisión é del, exclusivamente del. En todo caso, a izquierda está máis que preparada.
0: A esta hora comparece también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Foro de la Toja en Pontevedra. Denuncia a Feijóo que Pedro Sánchez ha puesto al servicio de las instituciones sus propios intereses personales. Además, ha intentado confrontar el país. Palabras de Feijóo en una comparecencia que está siguiendo en estos momentos nuestro compañero Jacobo Conde.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sin ningún país puede tener influencias internacionales y carece de credibilidad dentro de su territorio, es lo que acaba de decir Feijóo, que vuelve a remarcar que el desorden nacional radica en la carencia de la más mínima higiene política. Acaba de decir Feijóo también desde Pontevedra, de Estogrove, en este foro La Toja, que es consciente de los estragos de la política de Sánchez y que si es presidente buscará la fórmula legal para, si no se aprueba la primera prórroga de los presupuestos, disolver las Cortes. Continúa la comparecencia.
0: Nos vamos en este punto a Santa Cruz de Tenerife. Allí también se sucede una de las manifestaciones por la vivienda convocadas por el sindicato de inquilinas en hasta 50 ciudades este sábado. Radio Tenerife, Giovanna Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. La manifestación ha partido de la subdelegación del Gobierno y avanza por las principales calles de Santa Cruz de Tenerife en dirección a la presidencia del Gobierno de Canarias. Centenares de personas llenan las calles de la capital tinerfeña en una marcha marcada por la rabia y la indignación. Aquí podemos ver a jóvenes, familias y personas mayores. Al grito de ni gente sin casa, ni casa sin gente y la vivienda es un derecho, las voces de los manifestantes resuenan por las calles de la ciudad. También estamos viendo cómo durante la marcha llevan las llaves de su casa en alto para mantenerlas como símbolo de esta reivindicación colectiva. Su tintineo se entremezcla con el estruendo de las trompetas que acompañan desde el inicio de esta marcha y los cánticos de una multitud que reclama soluciones cuanto antes.
0: De la crónica internacional, la alerta por un posible dron ha obligado al cierre temporal del aeropuerto de Vilna, la capital de Lituania. Ha permanecido sin actividad casi una hora y se ha activado un despliegue aéreo de la OTAN. Juan Márquez.
7: Las alarmas saltaron cuando las Fuerzas Armadas lituanas detectaron un supuesto dron procedente de Bielorrusia. Los vecinos recibieron un mensaje de alerta y el responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis se dirigió a la población. Recordándoles que se refugien en un lugar seguro. Estas alertas se han vuelto algo habitual en los últimos años desde la invasión rusa de Ucrania. El aeropuerto se ha reabierto y ahora mismo está funcionando con normalidad.
0: Y en los deportes, España logra otra medalla en los europeos del ciclismo. Adrián Moreno, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noticias para el ciclismo español. Ayer Héctor Álvarez conseguía el oro en la categoría sub-23 y esta mañana Aitor Martínez se ha llevado la plata en la ruta junior del campeonato. Benjamín Noval no ha conseguido llevarse medalla y aunque dio todo y trató de romper el grupo de favoritos en varias ocasiones, ha terminado 16º al asturiano horas antes de lucir el maillot arcoiris. De campeón del mundo se le vio visiblemente acatarrado. Y en fútbol el Rayo Vallecano vuelve a jugar en una hora en un partido en Vallecas 67 días después de que la Comunidad de Madrid ordenara la suspensión cautelar del estadio. Lo hará contra el Cagliari en el Trofeo de Vallecas.
0: De momento es todo. Se quedan con las emisoras de la SER. Más información en una hora, ya en tiempo de Hora 14, con Almudena Lopesino.
9: A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Claudio Arcarons.
11: Bon dissabte, Màxim Castillo.
10: Què, ja estàs boneta?
11: Ja m'he recuperat.
10: Setmana...
11: Veu encara de moc, però bueno, som.
10: Bueno, complicada, amb una mica de dècimes de febre.
11: Algo, però estem bé. Bueno, tu estàs bé?
10: Me n'alegro, jo estic molt bé perquè estic amb tu
11: oh,
10: i estic amb ell. Perquè hi va haver un temps que els guionistes eren absolutament anònims en aquest país fins que va arribar Eduard Sola. Com estàs, Edu? Bon dia.
12: Bon dia.
10: Què tal?
12: Molt bé.
10: Potser que facis més entrevistes que les estrelles de les teves pel·lis i sèries?
12: No, això segur que no ho supero. Això. Un guionista no pot superar això, però no em queixaré.
11: Per llei, no ho pot superar. Allò, no hem de traspassar aquest límit encara.
12: No, és indigne.
10: Però deu ser el guionista més popular del país en aquest sentit o mediàtic, no? Mira, això no, com es porta?
12: No ho sé, així en general el gremi sempre havíem demanat molta visibilitat, no? Perquè que em sembla que és una
10: és
12: cosa
10: veritat.
12: Que està bé, reconèixer l'autoria de les coses, i bueno, hi ha una cosa com més abstracta de que està bé saber qui ens està explicant les històries, així en general. Però ara que jo la tinc una mica, aquesta... Penso, vols dir que ho havíem de demanar, això? Però bueno, tot bé. Insisteixo, no em queixaré, que si no em maten.
10: Servei públic, com teniu la segona part de Casa en Flames? Perquè hi ha molta gent... Què? Sí. Com està el projecte?
12: Està bé, està viu, està perfecte. De fet, jo la meva feina ja l'he acabat. Ah. Aquesta vegada hem escrit amb el Dani, mano a mano.
10: Dani de la Orden,
12: Dani director. Dani de la Orden, director. I nosaltres... La part del guió ja està acabada. Òbviament, sempre hi ha noves versions, perquè això, els guions no s'acaben, s'abandonen. S'abandonen perquè ja comença el rodatge. Llavors, doncs, ara els hi falta rodar, muntar... Tot, i no sé quan s'estrenarà, però jo crec que és una realitat.
11: I durant el rodatge tu hi vas, llavors,
12: no,
11: allà?
12: No, jo no. Jo
11: em desentens.
12: Em desentenc. Detesto rodatges. Un dia passo a saludar, vaig anar allà, vaig a dinar amb ells. Ei, què tal esteu? Tot bé? I si no està bé, també me'n vaig.
10: Però si hi ha alguna emergència?
12: Sí, això sí. Sempre hi ha una comunicació ferotge, o sigui, com que sempre hi ha jaleos, sempre hi ha coses de... Òbviament, doncs, tenies aquesta escena prevista, però resulta que plou i ha de ser a l'interior. Vale, però aquí deien... El diàleg deia no sé què. Clar. Com ho adaptem, això? Això és com... Hi ha una línia directa diària. A més dels dailies, que jo cada dia...
10: Dels, perdona?
12: Dailies. Se'n diuen del material que roden durant el dia, de tot el material, te l'envien per la nit, i jo per la nit reviso tot el que han rodat, i si veig... Jo no tinc poder de res, perquè el director és el que llencis, però si jo veig que està fallant algú de to, de no sé quantos, jo pues, agafo, truco el Dani i dic, Dani, compta amb això, altre. Més com a ajuda que no com a res, perquè, òbviament, el director o directora de la pel·li és qui mana, i així ha de ser.
10: Bé, a l'Edu Sola se li gira la feina una barbaritat, perquè en principi t'havien convocat per la teva estrena com a novel·lista, primer llibre que publica l'Eduan, tant en català com en castellà, El niu, el nido, però és que aquesta setmana heu anunciat que fareu, amb això m'agrada molt, com ho diu HBO, sèrie dramàtica inspirada, o sigui, és ficció, o sigui, no fareu una altra vegada,
12: no,
10: perquè això de Thor d'en Carles Porta algú dirà, no, i com ho estiren, com s'estira el xiclet.
12: No,
10: vosaltres fareu... Què fareu exactament amb Fran Araujo, que sereu showrunners?
12: De moment estem inventant-nos la sèrie, diguéssim, i per tant, i en conseqüència, no et puc dir res, però perquè no sé res. O sigui, perquè just estem en el moment on estem començant a pensar quina sèrie ha de ser, no? Que és un moment molt bonic i molt màgic, perquè és quan no hi ha res, i en aquest cas hi ha molta cosa,
10: uf.
12: O sigui, hi ha moltíssima cosa, estem bussejant en aquesta cosa, estem decidint, doncs, això pot anar així, pot anar així. La ficció i el documental funcionen diferent. No passarà ni aquí ni enlloc que quan facis la versió d'uns fets reals succeeix exactament allò que no, o sigui, no és una ficcionalització d'allò que ja vam veure, diguéssim, és una altra proposta, però així com sigui, insisteixo, no puc dir res perquè no hi ha res encara.
10: Produeixen Carles Porta, òbviament, i...
11: Los Javis,
10: no?
11: Javis.
10: Javier Ambrosi, Javier Calvo, que l'altre dia en Bollero, a la seva crítica de La Bola Negra, va dir, comenceu ja a dir-los també pel seu cognom. Deixeu de dir-los que els feministes
11: no hauríem de fer aquesta...
10: Sí,
12: exacte.
10: Què tal, aquesta parella, la parella del moment?
12: No, bona gent, sí. Home, bona gent, i saben fer les coses bé, em sembla. Així que són molt bons socis i molt bons acompanyants i molt bon tot per fer aquesta sèrie.
10: Déu-n'hi-do la introducció llarguíssima que hem fet.
11: Sí, va sonar la cinto, eh?
10: Va sonar la cinto, però anem a trencar una mica perquè, com dèiem, l'Eduard Solà està d'estrena perquè acaba de publicar el seu primer llibre, la seva primera novel·la, El Niu.

0: temps.
1: Edu, això d'escriure una novel·la estava a la llista de desitjos des de sempre o va ser una mica cosa de la trucada que et fa l'editorial?
2: La trucada.
3: La trucada, la meva condemna va ser aquesta trucada. Sí, és una cosa com que jo havia intentat, però clar, jo tinc una fortuna i una sort i un privilegi, que és que ja em dedico a escriure i m'agrada molt la meva feina, no? Això és de ser guionista i no me'n falta de feina, tinc una aquesta sort. Llavors, clar, no arriba mai el moment on t'hi puguis posar, perquè ja la fas, d'alguna forma ja t'asseus a escriure, no? I llavors, sempre que m'havia aproximat això d'escriure una novel·la, sempre havia sigut com bueno, doncs, fas algun capítol o dos o tres, i llavors les energies cauen perquè tens altra feina, no? Mm. Això, quan vaig rebre la trucada d'editorial i quan em vaig comprometre a entregar tal dia i tal hora, diguéssim, aquesta va ser la meva condemna, perquè no només... O sigui, no només havia d'escriure, sinó que havia d'acabar la novel·la. Tanmateix, tot i que ho vaig patir com un animal, ara, que ja m'ha passat el trauma, m'ha semblat una molt bonica experiència.
1: Realment. Això ho diuen, que es passa tan malament escrivint. Sí. Vull dir que escriure, molts escriptors ho diuen, que és de... no es disfruta, no es gaudeix no. Mentre estàs en el procés. Un cop acabat, si vols, podríem parlar.
3: Ah, això mateix. Això com que, no sé, em sembla com que... És veritat que, per exemple, en els guions estan tan formatejats, en el sentit que tenen una forma tan concreta, no és una cosa tècnica, i no només això, sinó que els guions, les pel·lis les veuen milers de persones, milions de vegades, però el meu guió, probablement dit, només el llegeixen 50, 100 persones, que és la gent que fa la pel·li, no? I això, vulguis o no, et dona certa protecció, perquè tu estàs generant un material que és una guia per a aquestes 100 persones facin la pel·li, no? Clar, no hi ha tanta pressió sobre la paraula concreta perquè l'espectador no rebrà la paraula concreta. Sí, en el cas dels diàlegs, doncs en tota la resta de coses no. I aquí, clar, aquí has de triar la paraula i aquesta paraula que tris, i aquest punt que poses o aquesta coma que posis, és la que li arriba al lector directe.
2: Clar, no? O sigui, el que crea l'emoció.
3: Exacte.
2: No?
3: I llavors no hi ha música, diguéssim.
2: Ara, banda sonora,
3: no hi ha banda sonora, no hi ha una foto increïble, no hi ha no sé què, no hi ha unes actuacions increïbles, només estàs tu despullat davant del lector. I això, clar, és una diferència important. Llavors jo, així en general, els guions els gaudeixo, escrivint-los, i això no ho
1: gaudeixo.
3: M'he barallat. Però, bueno, això et dic, que i quan vaig entrar a Goro vaig pensar, mai més. I ara que passen les setmanes i tal, penso, bueno, ja estic començant a pensar una altra.
2: A la segona, no? Sí. Bueno, i ets tu, i en les paraules, i ets tu, i les teves dones madures. Sí. A tot arreu, les dones, a Casa en Flames, a Querer, a sí. Mi amiga Eva, ja veurem a Tor, segurament també, i la protagonista, la Sara d'aquesta novel·la, sí, també ho és, acaba de complir 50 anys. Què et passa tu amb les dones?
3: Mira, no, la veritat és que no sé com ha passat, ha sigut un conjunt de casualitats, la veritat. També és veritat que tant la família, per una banda, així una mica més en zoom out, com les mares en concret, no, en zoom in, són uns personatges, així en general, molt, que m'atrauen molt, perquè són personatges molt coneguts, així en general, no? O sigui, tots sabem com és una mare.
2: Tots en tenim una.
3: Tots en tenim una, sí. I molt desconeguts, perquè tots, o sigui, la majoria de nosaltres no ens hem pres la molèstia de convertir les nostres mares en persones, o estem en aquest trànsit, no?
2: Amb l'edat, es fa això,
3: es comença a fer, i et diré que som bastant reticents a fer-ho. Si nosaltres, quan pensem en les nostres mares, o quan pensem en les mares en general, pensem en éssers de llum, pensem en que són una cosa perfecta, estupenda, meravellosa...
2: Això em diu una marronada, que no follen, saps?
3: Sí, bueno, això...
2: Perquè ens han creat a nosaltres,
3: entra dintre del pacte,
2: però abans d'estar casades, o abans de...
3: Entra dintre d'aquesta mentida que ens creem, d'aquesta figura, no?, asexual, també, i clar, això és un error. O sigui, això és una soberana xorrada, no? Sí. Donar la volta a aquest personatge, com em sembla, com estimulant intel·lectualment parlant, i suposo que per això vaig acabo aquí sempre, però perquè això, perquè té les dues coses, té lo bo de lo conegut i lo bo de lo desconegut.
1: Sí. I també t'hi porta la teva mare, a qui li dedicaries tots els llibres. Ai, de les biblioteques, i no serien suficients, que això ho poses als agraïments, sí. Em sembla. O no, a la dedicatòria, no?
2: Li dedicaria tots els llibres de totes les biblioteques i encara no m'acostaria ni una mica a tot el que ella ha fet per mi. Sort que em perdona el desajust.
3: Mira,
2: a la meva mare, esclar.
3: Sí, home, no podia dedicar un llibre sobre... O sigui, no podia no dedicar un llibre sobre maternitat, crec, i no fer-ho a la meva mare. Si no fos de maternitat, també li hauria agraït a la meva mare.
1: No ens enganyem.
3: No ens enganyem, hauria passat igual. Però em sembla una cosa òbvia, i em sembla una cosa òbvia que ho fem poc així en general, no? Fem poc així en general això de dir als que ens cuiden, als que ens estimen, als que ens rodegen, dir gràcies. per lo que heu fet i per lo que fan. Perquè aquí hi ha una altra cosa que jo intento incorporar en aquest agraïment a ma mare, que sempre és poc, que és que ma mare, tot i que jo sigui una persona autònoma, que visqui en una altra ciutat, que sigui, no?, que són un adult funcional, diguéssim, no la necessito per viure, hi ha una cosa que és que si jo vaig caminant per la vida o això, avanço en la vida, és perquè sé que si caic hi ha algú que em recull. I aquest algú és la meva mare, no? O sigui, a tots ens passa, potser és la nostra mare, potser és un familiar, potser, però tots... Bueno, tenim una persona que, tot i que no estigui allà present en el dia a dia, sabem que si caiem, fins i tot per culpa pròpia, hi ha algú que ens recull. I això és una cosa molt bonica, que els agraïm molt poc a les persones que ens recullen, no? I que estan allà sempre, aquesta xarxa, no?, aquesta xarxa que estan allà, i jo crec que és maco, de tant en tant, girar-se, o mirar cap avall i dir, a veure, on està aquesta xarxa? Qui la sosté? Ei, gràcies per sostenir aquesta xarxa, que és important.
2: I perquè no estigui gelós el pare, doncs també en el capítol d'agraïments finals, dius una cosa molt... Ostres, tu no escriuries si no fos pel teu pare.
3: Sí, en un sentit més concret i en un sentit més abstract, no? En el concret, perquè hi ha una anècdota que crec que m'ha vertebrat així en general, que és que el meu pare, en comptes d'explicar-me els contes per anar a dormir, me'ls explicava per llevar-me, no?, per despertar-me, i penso, clar, és que és el que s'ha de fer, no? O sigui, en quin món ens hem cregut que un conte dorm? Un conte el que et fa és de despertar-te, no? I el meu pare va aplicar aquesta lògica.
2: A quina hora us aixecàveu a casa?
3: No, són contes curts, no sé, una hora normal, no sé, a l'hora d'anar al col·le, no sé, però en qualsevol cas hi havia aquest marge per no? I penso, bueno, que és una cosa, em sembla com metàfora d'on he acabat, diguéssim, això en lo concret, però també en lo abstracte, per lo bo i per lo dolent, jo vinc d'una família que no tenia molts recursos econòmics i... si jo estic aquí, avui, ara, si jo em dedico a escriure, si jo em dedico... No és perquè... Ah, mira, quina casualitat. No, és perquè hi ha gent que ha fet renúncies perquè jo pugui estar aquí.
2: Sense voler, o potser volent, estàs introduint alguns dels temes de la història. Agrair, renúncies, no?, que és la que fa la protagonista, sense aixafar la guitarra a l'oient, que potser li vindran ganes de llegir el niu. Què ens pots explicar de la Sara? Aquesta dona, com dèiem, de mitjana edat, 50, comença la història que el fill marxa del niu, sí, no?, d'aquest pis de l'Eixample.
3: I ella fa les maletes. Fa les maletes i se'n va al Delta, i allà al Delta se'n va a una barraca i se'n va enfrontar-se a un trauma del passat, diguéssim, que no, potser no cal que expliquem molt per no fer gaire spoiler, però bueno, potser ho fem.
2: Però que és terrible. És una història terrible, que altera la vida de la família.
3: Així, la imatge, diguéssim, és que quan ella obre aquesta barraca, el que veu és una taula parada on hi havia menjar, no?, i aquest menjar ha sigut podrit i ja no hi ha menjar dels anys que han passat allà. Mm. Per tant, en aquella casa va passar algo suficientment traumàtic com perquè algú que estava menjant tranquil·lament marxés i no hi tornés mai, no? I la novel·la és això, és la seva confrontació amb aquells fets que van succeir llavors.
2: I se'n va cap allà enganyant a tothom? Enganyant a la feina?
3: Sí, bueno, perquè és que
2: la gent... directora
3: són molt mentiders, així, en general,
2: sí, sí,
3: al món.
2: Dirigeix l'Institut Català d'Ornitologia, sí, que ho he buscat a Google i existeix.
3: Sí, home, i tant, són bona gent.
2: S'haurà inventat aquí l'Edu i
3: sí,
2: tal.
3: Sí. Tenen una feina molt friqui i molt bonica.
2: Que es dediquen a comptar ocells, a anellar-los... Sí.
3: Els ornitòlegs, així, en general, són una gent que sempre és fascinant. És fascinant perquè es dediquen a una cosa molt concreta, no?, que són els ocells, i aquesta gent de l'Institut Català d'Ornitologia, per exemple, fan, bueno, tenen, són un servei públic, no és una xorrada, no?
2: No,
3: o sigui,
2: no.
3: El com estan les nostres aus ens afecta a nivell de planeta, però ens afecta també a nivell de ciutat i ens afecten a molts nivells.
2: Quina relació tenies tu amb les aus, amb els ocells?
3: Cap ni una.
2: No teniu gàbies de petits?
3: Ara que parlàvem del meu pare, el meu pare sí que té... El meu pare és la persona que... Hi ha un personatge a la novel·la que té agapornis i tal, amb gàbies. El meu pare és el que té ocells. I d'aquí ve una mica. Però també és veritat que quan col·loques la història al Delta de l'Ebre, quan estàs parlant de conceptes com llibertat, niu buit... O sigui, com que tot t'hi porta a que la prota sigui ornitòloga. O sigui, no és una casualitat o una voluntat de, mira, que sigui ornitòloga. És com que, bueno, tot plegat m'hi portava.
2: I per tant, estàs molt ben assessorat, o has estat molt ben assessorat,
3: bueno,
2: no? Has après molt.
3: Vaig tenir una reunió amb un ornitòleg, el Martí, molt maco, un amic d'una amiga, ornitòleg superprofessional i superornitòleg, diguéssim, i em va donar com una sèrie de pistes amb les que jo vaig escriure la novel·la sencera, diguéssim. Mm. I després, quan estava escrita la novel·la, després li vaig demanar, sisplau, que llegís la novel·la.
2: Me la va tornar,
3: me la va tornar de color vermell. Bueno, perquè, clar, hi ha forces referències als assumptes d'ornitologia, i, clar, jo estava disparant.
1: No daves una, eh?
3: No dava un. O sigui, jo ho vaig fer amb molt bona voluntat i tot pensant-me que ho feia bé. Però, clar, són científics. Són gent científica.
1: Gent concreta.
3: No, que ens agrada.
2: Doncs crec que en aquest moment hauríem de sentir el cant dels repicatalons.

0: i sabanes.
1: Jo juraria que havia... Mira, ara. Són aquests.
2: Els han reconegut, no?
3: Sí, sí. Home, per suposat. Per suposat.
1: A veure, a veure.
4: És un món realment fascinant, aquest, eh?
1: Bé, i per acabar amb els ocells, aquest assessor, l'ornitòleg, et va dir que seria possible que un flamenc aterrés en un balcó, s'estavellés contra el balcó d'un pis de l'Eixample de Barcelona?
3: Sí, l'ornitòleg em va dir com que estava exactament col·locada en el mateix lloc on està col·locada l'escena de la novel·la, en el sentit de que tu mai saps si això ha succeït o no ha succeït. O, quan ho vius com que ha succeït, però després tens dubtes de que ha succeït. Això, bueno, doncs amb els flamencs de veritat passa, podria passar una cosa similar, no? Com que els flamencs de veritat sí que tenen... Ara potser l'estic liant i vindrà al Col·legi de l'Ornitologia i, bueno, perdoneu-me, sisplau. Però sí, com que no és una cosa impossible, però és una cosa improbable. I, bueno, i ja és el que passa a la novel·la.
1: Tu ets com els actors de mètode que necessiten saber o tenir un coneixement profund de les habilitats dels seus personatges. A on baixes quan has de construir personatges com els del Niu?
3: Sempre hi ha aquesta cosa de què és primer, la trama, els personatges, o com, no, aquesta dicotomia i tal. I jo m'atreviria a dir que passa tota l'hora. Construir un personatge i de cop i volta fer-li una biografia molt extensa com a document per tu, diguéssim, i escriure pàgines i pàgines per saber com és i com no és. Però llavors l'enfrontes a la vida, o sigui, l'enfrontes a la seva trama, l'enfrontes a la història, i de cop i volta pues, es mou diferent. No? Es mou diferent de com et pensaves, que és el que ens passa als humans. No? Com que nosaltres mateixos ens podríem relatar d'una forma, però després surto al carrer i gairebé algú m'atropella, i jo que sóc una persona que em podria dir a mi mateix que sóc pacífic, de cop i volta algú davant de que m'estigui a punt d'atropellar em surt una violència que no coneixia, m'ho estigui matant. Espero que no m'atropelli ningú. O sigui, com que normalment no som qui esperem ser, i això els hi passa una mica als personatges. O sigui, tu crec que com a creador, autor, el que vulguis dir, has de fer una feina de generar aquest personatge, de tenir-lo clar abans de començar, però després quan el confrontes amb la història que estàs explicant, a vegades passen coses.
5: També és la gràcia, no? Que no sigui planer i també que et vagi sorprenent fins i tot de... Ai, doncs mira, això no m'ho esperava. O de tenir això una mica més de complexitat.
3: D'altra banda, la contradicció...
1: Aquesta vena animal, no?, que li surt a la Sara, aquesta reacció que té.
3: Sí,
1: de fet... No explicarem el perquè.
3: La Sara és molt així.
1: Però li surt un animal.
3: Total.
1: Una senyora que és ordenada, que té un càrrec, no?, que té una vida més o menys tranquil·la, entre cometes, no?
3: Sí, jo em sento molt identificat amb la Sara prèvia, diguéssim, no? Amb la Sara com a persona que pretén fer les coses bé, ordenades, gens impulsiva, no? Com,
1: tu no ets impulsiu?
3: No.
1: Fins que algú intenti atropellar.
3: Exacte, ben trobat això. I de cop i volta la Sara deixa de ser-ho, no? I estic convençut que jo també puc deixar de ser-ho. Si em passés la de la Sara, per suposar que sí, però també, si m'atropellen, també. El que vull dir amb tot això és que la contradicció forma part de nosaltres. I tot i que els manuals de guió, els manuals de narrativa, els manuals de... sempre estiguin molt pendents d'això i de fer els personatges coherents i de tot. Després, quan nosaltres com a espectadors, com a lectors, veiem incoherències als personatges, les abracem. Les abracem perquè estem rodejats d'incoherències, no?
1: Ho som.
3: Ho som. Som
1: animals incoherents,
3: exacte.
1: Les persones humanes.
3: Ja està, i ho abracem i ja de tot.
1: Sí. No sé si ella s'esperava també tenir una relació amb algú més jove. Estic fent un spoiler aquí.
3: No, endavant. Amb aquest spoiler tot va bé.
1: No, perquè és un tema
5: tot
1: aquest.
5: Va bé.
1: Sí. Tu ja saps que és superpolèmic.
3: Sí,
1: no?
3: La forma que té ella de confrontar-se amb aquest trauma del passat, diguéssim, és una relació amb un xaval de 25 anys, ella tenint de 50.
1: Sí, ella li dobla l'edat. Ella li dobla.
3: Llavors, aquesta relació, al principi és professional, diguéssim, sempre està envoltada de mentides i acaba esdevenint-se en una relació sexual, no? Llavors, això obre una porta, diguéssim, a parlar i a pensar sobre això, sobre què és el sexe i com ens desenvolupem sexualment. Perquè, així en general, la ficció s'ha encarregat de sacralitzar el sexe, no? Com de mitificar-lo, com de fer que el sexe és una cosa molt concreta. Les pel·lis i tal, i a les novel·les, així en general, el sexe és una cosa molt pura, no? Com de dos que s'estimen i tenen sexe, no? I el sexe és molt, molt complexa, saps? En això. O sigui, no, tots sabem per experiència pròpia o per experiències compartides que no és estrany que en episodis de tristesa, per exemple,

0: follem, no? O no és estrany que follis el dia que se't mor algú que estimes molt. O no, no, i que són coses que teòricament no van casades, però funcionen així a la vida, no? O sigui, a la vida som aquests, aquestes contradiccions que dèiem, amb el sexe també passen. Hem abocat el sexe, així en general, històricament, socialment, hem abocat el sexe a un lloc fosc, no? O sigui, el sexe és sempre un tabú.
1: Amagat.
0: Amagat,
1: no?
0: Una cosa com que de la que no se'n parla i tal. I què passa? Que com que l'hem empès cap allà, que jo desitjaria que no estigués en allà, la veritat, però com que l'hem empès cap allà, en allà també hi ha altres coses, no? En aquesta foscor hi ha altres coses. En aquesta foscor hi ha la venjança, la impulsivitat, bueno, això, la culpa, no? Tot això està també en el nostre costat fosc, en el nostre costat que amaguem, no? Aquesta culpa, aquesta venjança, aquesta ràbia, no? Intentem no ser aquestes persones, ho posem al costat fosc. I em sembla bé que estigui al costat fosc potser la ràbia i tot això. Però clar, aquesta foscor és compartida amb el sexe i normalment, i passa sovint a la vida, van mesclades totes aquestes
1: sentiments. Bueno, això en parla la Milena Busquets en el llibre També això passarà, que diu que el sexe, o sigui, que la mort, el més contrari a la mort és el sexe, perquè és el que et fa sentir més viu en un moment donat.
0: Molt d'acord.
1: I fa, bueno, llavors van adaptar la pel·li, que les van tenir al programa,
2: és veritat,
1: amb la Marina Salas.
2: La Marina Salas, de protagonista. Qui seria la Sara en una pel·lícula? Perquè tu ja veus aquí una pel·li, no, el Niu, o què?
0: Ostres, falta... O sigui, ja m'agradaria que fos una pel·li, la veritat, bueno, perquè soc cinèfil i m'agrada que existeixin pel·lis. Si passa... Falta molt perquè passi. Però, bueno, tenim un país de grans actrius. Una cosa que tenim és grans actrius...
2: Amb lo petit que és, Catalunya.
0: No, sí.
2: El talent és... Sí.
0: I no sé, ara em pilles perquè no ho he pensat, però estic convençut que ho faria bé.
2: Amb el Ciu Comas també, ara mira, estem citant aquí autors que han passat pel programa, ell ens deia que sempre que crea un personatge té al cap algú real... I, per exemple, el prota de la seva última novel·la pensaven en Pedro Pascal, l'actor.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí. I no sé si tu tens...
0: Mira, això normalment en els guions...
2: T'hi poses cara.
0: En els guions ho faig. A la Sara mai va passar, suposo perquè vaig fer aquest exercici de distanciar-me dels processos de guió per no acabar boig, també. Però en els processos de guió, normalment, el que fem és posar-hi cares de gent que segur que no ho interpreta. No? O sigui, com de cares de... Això, d'actors nord-americans, de la Meryl Streep, no? Sí. Òbviament, la Meryl Streep no vindrà a fer la teva pel·liculeta.
2: Cas en Cendres, protagonitzada per Meryl Streep.
1: Però era aquella cara.
0: Era aquella cara. Sí. Bueno, òbviament, no serà mai.
2: I la Vilarasau, què deia?
0: Té un d'això. Home, la Vilarasau és la nostra, la Meryl Streep, no? O sigui, crec que no hi ha cap dubte, no, d'això, espero. Llavors, com que, bueno, és una cosa més com de... No són personatges... Per exemple, quan fiquem fotos en allà i tal, no són tant l'actor com en una roda de premsa o a un desfile o tal, sinó l'actor dintre d'un personatge, no? O sigui, un frame d'una pel·li d'aquell actor que té... aquella aura, aquell to, aquella deoncis, que tu arrossegues o que tu còpies, d'alguna forma, a la teva... Això, no sé.
2: Molt bé. El Niu, ja a llibreries. No confotre amb el Niu l'obra de teatre, que al novembre arriba. Tu saps que té un argument inquietantment semblant al de la teva història?
0: I em vaig ratllar-me i vaig pensar, ostres, quina coincidència i tal. I el que he descobert és que l'obra de teatre originalment no es diu el Niu, que és una traducció. Es diu el... Ai, ara no ho sé com es diu. Però bueno, segur que és bona.
2: L'autor és David Lindsay. Dirigeix Pau Carrió.
0: Pues, el Pau Carrió és maquíssim i boníssim, segur que estarà molt bé, i podeu anar a veure l'obra de teatre i podeu comprar-vos el Niu.
2: Molt bé. I ell, l'Edu Sola, com les divas treballant a 5 anys vista, no? Com aquell
0: sí,
2: vídeo,
0: sempre.
2: No?
0: Sempre. Clar, això sempre... Bueno, quan vas amb gent que, per parlar de los que surt i tal, sempre és de l'Edu del passat, no? De rotllo. Pues ara segurament escriuria aquest llibre diferent.
2: Doncs ara, per acabar, et faré la pregunta que es fan els personatges en un moment determinat. T'imaginaves així la vida?
0: Ostres, que bona aquesta pregunta, tu. Me l'imaginava així. Ah, l'he escrit jo?
2: L'has escrit tu?
0: Ah, ostres! Que bo! Que gilipolles! Vale, perdó. Doncs me l'imaginava... No sé. Jo crec que me l'imaginava millor, òbviament, perquè jo quan ets jove i quan... No millor a nivell personal, perquè personal crec que no tinc cap queixa a la vida, o sigui, estic feliç de les meves circumstàncies i molt conscient dels meus privilegis, però m'atreviria a dir que podríem tenir un món millor entre mans, i estic convençut que podem sortir al carrer i lluitar-nos-en. No sé si és una resposta, però, però crec que hem d'esforçar-nos perquè la vida no sigui com és.
2: Ja. I això ho dius en la setmana en què la crisi de l'habitatge ha tornat a estar en boca de tots, malauradament. Hi ha una referència sobre l'especulació immobiliària molt xula aquí.
0: Aviam.
2: O contra
0: l'especulació immobiliària.
1: La Sara diu que no a l'especulació.
2: Contra l'especulació immobiliària, no? Una senyora, que és la Sara, que té aquesta casa que s'ha revaloritzat amb els anys, a mig dels arrossars del Delta de l'Ebre, que ella la va comprar per 30.000 euros, i ara la pot vendre per més de 200.000, segons aquella gent immobiliària amiga. I ella s'hi nega. Chapó.
0: Mira, això, Chapó. El que em sap greu d'aquesta circumstància és que la Sara estigui prenent aquesta decisió en un món de trasbals emocional.
2: M'agradaria que
0: això...
2: Que li ha passat.
0: O sigui, jo crec que això ho hagués fet, sigui com sigui, però és veritat que el personatge està en trasbal emocional i en una connexió molt forta amb aquesta casa i tal. Això m'agradaria que això ho apliquéssim així en general, perquè, òbviament, les nostres lluites són en relació a les polítiques i als fons voltor i a la gent que té pisos i no sé quantos, però a banda de tot això de que hem de defenestrar i hem de tirar a terra aquest sistema, a banda d'això, no ens podem oblidar que nosaltres com a ciutadans tenim una responsabilitat que normalment són a nivells micros, però que aquests micros existeixen i que molts micros sumats sumen un macro, no? Que no ens oblidem. I això és el que fa la Sara, no? Com que la seva responsabilitat per construir el món, doncs l'exerceix degudament.
2: Imagina't, 8 milions de Sares a Catalunya, això ho tindríem arreglat.
0: Bueno, tot i, si no desmutem una mica el sistema, no ho tindríem arreglat. Va,
2: ja, però bueno, però començaríem per algú.
0: Exacte, no sé. Sí.
2: Edu Sola, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, que bé.
2: Fins la propera.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
2: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
1: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: On t'has ficat aquesta nit?

0: li estem donant temps que s'aixugui una mica, perquè ha arribat xop com un ànec als estudis del Tot és Comèdia. Ferran Bassaganyes, com estàs, Ferran?
1: Molt bé, xop.
2: Però
1: xop.
2: Amb mitjons nous.
0: Un amb moment mitjons que
2: nous. Amb mitjons nous, hem dit.
0: Ah, sí.
1: Amb mitjons nous. A veure, la part bona d'aquí Ràdio Barcelona és que esteu al costat de Passeig de Gràcia, llavors, clar, que plou, doncs vas baixant i vas comprant uns mitjonets, el que necessitis, ja ho tens fet. Ja ho tens fet. Bé, una salutació. Jo només vull que la gent que ens està escoltant sàpiga que avui m'he mullat jo per venir aquí. Llavors, això és el compromís. Per... S'ha mullat l'Edu sola per estar amb vosaltres? Potser no tant.
0: Sí.
1: Es mullen els convidats que venen aquí.
0: Llàstima que no hagis arribat a temps de la conversa, perquè jo crec que t'hagués interessat i segurament hi haguessis interactuat. Li haguessis fet alguna repregunta o alguna
1: bé, per la propera hi haurà noves oportunitats d'entrevistar-lo, sembla.
0: Deixa'm dir que si tu vols recuperar aquesta entrevista amb l'Eduard Sola...
1: Ara, digue-ho.
0: Si voleu recuperar aquesta conversa amb el premiat guionista de Casa en Flames, de la sèrie Querer, de la pel·lícula Mi amiga Eva, de la pròxima sèrie de ficció sobre els crims de Tor.
1: Imagina't.
0: Produïda pels Javis i Carles Porta.
1: Què he de fer si vull recuperar?
0: Mira, no agafa el teu mòbil i descarregar si no la tens ja descarregada
2: mòbil,
0: l'aplicació de la cadena SER, posar com a favorita l'emissora SER Catalunya i allà tindràs tots els continguts, no només d'aquest programa, sinó de tota la ràdio.
1: De tota la història de la ràdio.
0: Correctament. Molt
1: vols
0: bé.
1: Escoltar què passava el dia que vas néixer?
0: Oh. Doncs, molt bé.
1: Ho poses.
0: Escolta, ara és temps de... Ja, si ja sabeu, teniu, esteu familiaritzats amb l'estructura de la mixtape de Ferran Bassaganyes, ara ve el xip-xap.
1: El que plou allà fora, el xip-xap. O sigui, és que a més estava venint i dic, toma, xip-xap.
0: Xip-xap, en teoria, és un tema així curt, una mica,
1: sí.
0: que li fotem. Però, és clar, aquí m'has posat l'autoconsciència. Vols dir que ens podem... Si podem aprofundir en aquest tema en un minut, l'autoconsciència...
1: Mira, jo te'l tiro al guant, perquè com que sé que crec que els portareu aquí, però bàsicament ahir vaig anar a veure tot fent la vella Helena, bueno, ahir vam anar a veure tot fent la vella Helena, i vam sortir, i jo ja et dic, ja ho he dit altres vegades, de fet s'han fet mixtapes al voltant de l'autoconsciència, la nostra generació, la generació dels 20 als 30, té un problema, i és aquest voler tota l'estona parlar de si mateixa i de nosaltres mateixos. I per mi el problema de la Tot fent la vella Helena li passa una mica això, que s'encanten massa amb si mateixos, quan podríem fer una cosa una mica més universal.
2: Es fan molt riure, sí diguem-ne. Vam estar comentant.
1: Però vaja, que li passa amb aquests, li passa a la Berta Prieto... Sí. Li vull dir, hi ha molta...
2: Aquesta autorreferenciació...
1: Sí, hi ha molta cosa de...
0: Recordem que és Mas de Fiol, versionant la vella Helena, que és el primer gran èxit que va tenir el Teatre Lliure, que és el 79, imagineu-vos.
1: Sí, correcte.
2: I que quins som molt, nosaltres, d'en Mas Fiol,
1: sí,
2: d'en Nan, aquella trilogia... Ara.
1: Sí, jo i tant.
0: Bueno, però està bé, tu, les crítiques.
1: Mm. Sí, no,
0: però ja li traslladarem.
2: Sí, perquè... farem debat.
0: Sí, vinga, sí, divendres de la setmana que ve els anirem a veure, els gravarem allà al Lliure, que van acampat, no?, literalment.
2: Sí. Literalment, 34 nits.
0: Molt bé.
1: Sí, alguns 39, sí.
2: No, alguns 30. Anava així.
0: Ara ja, si no s'ha vist l'obra, com jo... Ara ja no estic enterant de res.
1: Clar, però perquè això ho fem perquè tinguis ganes d'anar al teatre, perquè al final Tot és Comèdia incentiva la gent que vagi al teatre.
0: O anar al cinema, o recuperar una pel·lícula des d'aquestes meravelloses plataformes,

0: Va, ara una pel·li, dius tu que fa mixtape.
1: Fa molt mixtape, sí. Home, clar, si no fes mixtape ja seria un desastre absolut, no?
0: Sí.
1: A veure...
0: La portaria en Bianchotto o en Pep Saula, clar.
1: Bueno, altra gent. I que estaria molt bé,
0: No, estaria bé, igualment.
1: Escolta, no d'això. Però escolta'm, el que... Mira, hi ha un tema que la mixtape no vull sempre que sigui 100% actual. Llavors, avui us porto una pel·li antiga, però... Per què? Perquè el Matt Johnson, el director d'aquesta pel·lícula, jo crec que vull que el conegueu, perquè a més, molt aviat a Amazon Prime estrenarà una nova pel·li que es diu Tony, que va del xef aquest, l'Anthony Bourdain, que és una mica, bueno, un xef així icònic d'Estats Units, però vaja, jo no he vingut aquí a parlar de Tony. Jo he vingut a parlar-vos d'en Matt Johnson i després us parlaré d'aquesta pel·lícula, perquè en Matt Johnson té un imaginari, fa les seves pel·lícules molt amb allò del metacinema.
2: Jo sé que sí.
1: Sí. Fa una mica de pal, o por, una mica, no? Però és que el tio s'ho juga bé, perquè són pel·lis que juguen una mica al fet de... És una pel·li dins una pel·li dins una pel·li, per així dir-ho. Aleshores, com que juga molt amb comèdia, sempre hi ha els mateixos actors, ell mateix surt a les pel·lícules, hi ha un punt que penses, vale, aquesta gent s'ho passen bé, fan molt bon rotllo fent les pel·lícules, i a més, sempre troben com aquell punt, aquella cosa mig ficció, mig realitat, que t'acaba atrapant. I d'això va la pel·lícula de la que jo us vull parlar avui, que és Operation Avalanche.
0: Operation Avalanche o Operació Avalanche. Avalanche no seria allau.
1: Allau.
0: Allau,
1: sí.
0: Operació Allau.
3: They can't land man and come back. We can make a film that shows us going to the moon without actually doing it.
0: Vos direu.
1: Doncs, a veure, és una pel·li d'aquelles que quan la veus dius com és que això no s'havia fet abans? Perquè si us demano, quina és la conspiració així com més extensa que teniu de la història recent de la humanitat, quina em diríeu?
0: El que està aquí apuntant, no?
1: Ho dius tu o ho dic jo?
4: L'arribada a la Lluna.
0: Podria ser l'arribada a la Lluna?
1: De
0: l'home a la Lluna?
1: No? Estareu amb mi, que és una de les conspiracions més icòniques.
0: Sí.
1: D'acord. Doncs clar, la cosa de l'arribada...
0: O Elvis vive. O que Elvis vive.
1: Bueno,
0: també.
1: Mira, això podria ser una pel·lícula del Matt Johnson, també. Total, la cosa de l'arribada a la Lluna, no? Hi ha gent que hi creu, hi ha gent que no hi creu. Us podria preguntar si vosaltres hi creieu o no.
0: Sí, per què no?
1: Vale, doncs...
4: En la conspiració.
0: Ah, no, la conspiració
1: si s'hi ha arribat
0: no.
1: O no s'hi ha arribat?
0: Jo, que sí, jo crec que sí que s'ha arribat.
4: Creurem,
1: vale. Trieu creure, doncs està molt
0: jo
1: bé.
0: Sí.
1: Però sabeu que hi ha una conspiració molt extensa de que no es va arribar mai a la Lluna i tot això. Mm. Doncs total, el Matt Johnson diu, per què no agafo aquesta conspiració i faig un fals documental com si estigués jo documentant com van com fer i traçar tota aquesta no arribada a la Lluna. És a dir, de les ments que van pensar què passa si de cop no arribem. I d'això va Operation Avalanche, que la teniu a Filmin, que no sé si ho he dit, però vaja, la teniu a Filmin. Total, sabeu que aquesta setmana han dit que molta gent que de les grans empreses que estan a TikTok, al final els community managers sempre són com gent Z, els becaris i tal? Doncs és una mica el que passa aquí. Els becaris de la NASA, de cop estan tots flipats perquè diuen els russos estan per passar-nos la mà per la cara, no arribarem a la Lluna, ens hem d'empescar alguna cosa. I llavors tot el documental, que està gravat com si fossin imatges així una mica com robades de tot plegat, va de com ells... pensen, va, doncs farem una recreació, veuen 2001 en una edició en l'espacio, vale, doncs clar, si féssim això, ho amatéssim en la senyal, tallem la senyal perquè sembla que no podrem arribar, no sé què, no sé quantos. Però la part graciosa de la pel·lícula és que ja el fet de com es va fer aquesta pel·lícula ja és graciós, perquè ells volien, no tenien molt de pressupost, volien rodar en espais com la NASA i tal, perquè clar, al final són dos xavals de la NASA en aquesta pel·lícula que s'inventen tot això. Doncs què van dir? Doncs van trucar a la NASA, van dir, escolti, és la NASA, i diu, mira, que estem fent un petit documental, som estudiants de cinema, estem fent com un petit documental sobre l'arribada a la Lluna...
0: Calla, i els hi van deixar.
1: Els van deixar, van fer... No es van inventar res, però era una mitja veritat. Llavors, molta gent que surt en la pel·lícula és gent treballadora de la NASA real explicant coses de com havien d'arribar a la Lluna, no sé què, no sé quantos, perquè es veu que els hi van demanar, tu ara posa't que estem als anys 60 i que bueno, doncs d'aquí 2 o 3 anys arribarem a la Lluna, posa-li. Doncs va, què? Estem en aquest moment, no sé què, no sé quantos. Llavors, tot això estava gravat amb càmeres actuals, però ho van passar amb un procés de postproducció...
0: Que semblen antigues.
1: Semblen antigues, i clar, tu menges perquè et dona la sensació de que estàs veient realment com uns arxius secrets de com es va fabricar tota aquesta conspiració.
0: Mm-hmm. Per tant, si mires la pel·li, t'acabes creient que tot plegat és mentida, que l'home va posar un peu a la Lluna.
1: T'hi posen molt més pa que formatge, perquè els personatges són una mica així, al final en un punt és una mica tràgic. Llavors, és molt divertida, però crec que és una molt bona porta d'entrada per entrar en aquest món del Matt Johnson, que té altres... Té una pel·li dels fundadors de BlackBerry, també. Hi ha moltes pel·lis que juguen amb aquest...
0: Algú se'n recorda de la BlackBerry?
1: Pues jo crec que la gent que encara li deuen fer mal les mans amb aquell teclat enano.
0: Era un totxo, a més.
1: Jolín,
0: eh?
1: Sí. Sí. Però vaja...
0: I quin altre sí? Ens recomanaries d'ell, Matt Johnson?
1: Hi ha una que es diu Nirvana... Uf, és difícil el títol.
0: Sobre el
1: Nirvana grup? De... No, és sobre una màquina en el temps.
4: Ell té un rotllo, eh?
1: Nirvana, The Band, no sé què, The Movie, us la recomano. Però bàsicament, busqueu Matt Johnson. N'hi ha moltes que estan a Filmin, sé que aquesta de Tony estarà a Amazon Prime, i crec que potser arribarà als Oscars aquesta pel·lícula, però bàsicament crec que és algú que potser aquí no el coneixem gaire, que jo us recomano moltíssim que l'investigueu.
0: Doncs a Filmin està aquesta operació de Operation Avalanche.
1: Sí, no la teniu en castellà, està en... Bueno, és a Filmin, llavors és anglès amb subtítols en castellà.
0: Si els oients del programa són políglotes.
1: Ah, estupendo.
0: Meravellós. Oients del Tot és Comèdia, que no sabeu la il·lusió que en Ferran Bassaganyes li fa parlar d'aquest tema.
1: Sí, perquè això també és molt mixtape, Màxim. Bàsicament, no sé si esteu al cas que fa un temps es van popularitzar aquests vídeos a YouTube que eren com sessions de DJ molt llargues o fins i tot directes, que eren música punxada, que era molt tranquil·la i tal, perquè tu te la poguessis posar de fons mentre estudiaves o treballaves.
0: Un moment, o sigui...
4: Música molt d'ascensor.
0: Però sí, ninos? Ninos?
1: No, això dels ninos encara no.
0: Ah, encara no.
1: Això és com... És el context, és la cosa prèvia. Però vaja, no passa res. Bueno, total, que existia tot això, llavors va haver-hi un estil...
4: Si pixa.
0: Bueno, no, és que, o sigui, l'he esgarrat de dalt a baix.
1: Màxim, no has esgarrat res, ningú recorda el que acabes de dir. Total...
4: Reclamo. Molt bé.
1: Sí, no ho he acabat de fer gaire bé. En fi, escolteu.
0: No puc editar, que estem en directe.
1: Està bé. En tot cas, si voleu recuperar, no sé què... En fi, la cosa és, durant una època es van posar molt de moda aquests canals de YouTube, que són sessions de DJs molt llargues, que es deien les Lo-Fi Hip Hop Radio, que de fet la més popular era una noia, un dibuix d'una noia, encara no era un nino, un dibuix d'una noia que estava com estudiant a casa seva i era un directe. Llavors, aquest directe, és a dir, una retransmissió en directe...
0: Però
1: va durar...
0: s'ho posava a les festes, s'ho posava allà?
1: No, de festa no, mentre estudiaves i treballaves, diguéssim. És una música molt tranquil·la.
0: No era caos.
1: No, era tranquil·litat, no sé què. Llavors, aquest vídeo va ser molt famós i, de fet, ja et dic que eren 24 hores ininterrompudes. Va estar 2 anys i 8 mesos emetent en directe, fins que un dia, de fet, es va, per un tema d'infracció de copyright, no sé què, van haver de treure el vídeo, internet es va tornar boig, perquè, clar, ja us dic, és una institució, és a dir, molta gent que treballa i estudia, o sigui, molta gent s'ha tret les opus escoltant aquests vídeos de fons amb aquestes playlists.
0: Com es nota, vaig deixar d'estudiar fa 30 anys.
1: Bueno, mira, mai és massa tard per posar-t'hi de nou, vés a saber, ornitorologia o aquestes coses que...
0: Bueno, ha après moltes coses,
1: exacte.
0: Del comportament dels ocells.
1: Doncs, llavors, tot això va ser com tot un gran hit, estem parlant des del 2017 fins aquí, i era una mica que ja estava molt entrenat, és a dir, hi ha molts vídeos, hi ha molts directes de música d'així de fons mentre estudies, tal, i generalment l'important era la música, no el vídeo. I aquí és on anem amb els Puppets, amb els ninos aquests, perquè aquest any ha sortit un canal que es diu el Tiny Puppet Sound, que és... lo millor, em fa molta il·lusió, perquè bàsicament el que han fet és agafen aquestes sessions de DJ, que generalment són, ja et dic, animacions o vídeos bastant que no tenen res d'especial, i han agafat titelles, puppets, que estan punxant. Llavors, el vídeo dura una hora i és un puppet que està punxant. Aquest canal té 3 o 4 puppets, llavors cada puppet té el seu estil de música. Al final, cada puppet és un DJ diferent. Llavors, n'hi ha un que és més de French House, l'altre que és més tropical, l'altre que no sé què. Aleshores, ells estan, els ninos aquests, els tens punxant en una oficina, en una bugaderia autoservei, un està en un cotxe, allà, taca-taca, i et va posant la ràdio...
4: Sí, perquè... I tu t'ho poses de fons, perdó.
1: Sí, de fet, el que estem escoltant és un puppet.
0: A veure...

0: quin bon rotllo, eh?
1: Això és un paper.
0: O sigui, això és com, per exemple, si... Els meus papers de referència i els de la meva generació són els de Barrio Sésamo.
1: Correcte.
0: Per tant, és com si el monstru de les galletes agafés dos plats i es posés a fer remescles allà.
1: És molt tendre, és molt divertit. A veure, no és una cosa que us direu que mirar la vida, però, mira, si algú ha de parlar en aquesta ràdio, he de ser jo i ha de ser la mixtape, o no?
0: Sí, en aquests temps de merda, que tot és... Això,
1: hi ha abstracció.
0: Una gran merda, doncs et poses un puppet, allò que et posa música i...
1: I ja està, i vas treballant.
0: Un ratet feliç. Com acabem la cosa?
1: Doncs jo crec que faria referència a la cançó de... Sí? De la Nati Peluso?
0: Sí, clar.
1: Què et sembla?
0: Va. És aquesta?
1: És aquesta.

0: Us ha agafat un atac de riure.
1: Efecte Mandela.
2: En Ferran deia que llueva en la ciutat i diu que haga frío, clar. Frío. Bueno, també en fa una mica.
3: Sí. No, massa, clar, més xafogo que fred.
1: A veure, jo he demanat posar-la perquè pensava que deia que m'havia de molestar que sempre llueva en la ciutat.
2: Després jo diria que et diu alguna de la lluvia.
3: Ah, per això l'havies triat.
2: Clar, la nena aquí de passar-me a l'aus.
1: Per això he dit que fem referències.
0: Val, bueno. A veure, és una cançó que està molt bé, igual.
1: Sí. Escolta, jo... Mireu, jo tinc els peus molls. Em sap greu. Sí. Si la mixtape no us ha agradat, doncs la setmana que ve n'escoltareu una
0: altra. Ens ha agradat tant que la recuperarem. On la recuperarem?
1: Com ho podem fer,
0: Maxi? A l'aplicació de la cadena SER. Doncs escolta'm, encara no quedem això quietat, Ferran?
1: Em
0: perquè
1: quedo.
0: En la recta final del Tot és comèdia anem cap a Montjuïc. Sí, la pluja i el temps respecta la cosa. Miqui Puig, Montjuïc...

0: Bueno, evidentment aquest no és el Miqui Puig.
1: No, és... Però... Perdona, Miqui. No.
2: Això m'ho he colat jo.
0: Miqui deu estar ja a casa seva, si no me'n recordo jo.
1: Escolta, a veure, reprenem el fil que ens estem liant aquí. Anem a Montjuïc perquè, que allò que freqüentes molt, Ferran, perquè és la gran muntanya de la cultura, aquí a espais que hi vas molt al lliure, hi vas molt a...
0: Ui, ara...
2: És que, Màxim, freqüento molt Montjuïc, ja ho has dit, ja està, no passa res. Ell va d'innocent.
0: Ell no, però no hi ha un pèl d'innocent,
2: no,
0: ja t'ho dic.
2: No.
1: Va, que si no, no acabem. S'hi celebra aquest cap de setmana, avui i demà diumenge, el Viu Montjuïc, que és un festival, això, amb un centenar d'activitats per reivindicar el parc com a espai cultural imprescindible de la ciutat, que ho és, Clàudia.
0: Ara hi farem una mica d'agenda del que es fa tant avui com demà amb alguns destacats d'aquesta sisena edició.
1: Sempre, com diem, amb permís de la meteorologia. Una edició que coincideix amb l'aniversari dels 50 anys del Teatre Lliure. Aviat farà mig segle d'aquest moment. Això era el 2 de desembre del 76. Es va inaugurar Lliure i hi va haver aquest aplaudiment espontani que es va fer abans de la funció, eh? Les ganes que hi havia tu de Lliure.
0: La primera obra que es va representar va ser Camí de nit, de 1954, bueno, el títol és aquest, amb un repartiment estel·lar, l'Imma Colomer, Montsal Canyit, Lluís Omar, l'Anna Lizaran, Josep Minguell, entre altres, i amb la direcció de Lluís Pasqual.
1: Evidentment, aquesta efemèride té molt de protagonisme al Viu Montjuïc d'aquest any. Mig segle s'havia de celebrar com mai.
0: Ens ho explica Francesc Casadesús, adjunt a la direcció de Lliure.
3: 50 anys del Teatre Lliure és viatjar en el temps cap a l'any 76, on hi havia moltes coses per fer. És viatjar a una idea d'un teatre diferent, lliure, en el que es renovaven moltes coses en aquest país. És també, doncs, recordar un aplaudiment que es va fer abans de la primera funció, on tothom aplaudia alguna cosa que estava per fer, que tothom aplaudia una esperança. És una mica mirar-nos a nosaltres mateixos fa 50 anys com a país i pensar potser també cap a on volem anar en els propers 50 anys. És un moment per recordar, però també per mirar al futur amb esperança.
1: Bueno, des d'aquesta seu de Lliure, doncs, comencem el carrusel de propostes del Viu Montjuïc. On encara s'hi pot veure l'òpera de Terrals, versió de Marta Pazos.
0: Allà s'hi ha organitzat una visita guiada a les entranyes del teatre, a llocs on normalment no s'hi té accés. Parlem de Reviure el Lliure, un tour que s'ha construït a partir dels records i anècdotes de treballadors, artistes i espectadors que han format part d'aquests 50 anys d'història.
1: Tot plegat ho ha coordinat el director i dramaturg Didier Ruiz.
4: És com un viatge dins del temps, és com un llibre de fotos i tornes les pàgines i veus testimonis d'aquests que han participat a la construcció d'aquest teatre emblemàtic de la ciutat de Barcelona que tothom coneix, suposo. És també com una galeria de retrats i us convido a venir el dissabte de diumenge a visitar-la amb alegria i molt de gust.
0: Ruiz també diu que els 50 són l'edat de la saviesa, de la maduresa. Estem d'acord, Màxim?
1: Ah, sí, home, mira'm.
0: No, home, perdona.
1: Que sí. Sí, a tot.
0: Ell va ser el primer a escoltar totes les veus que han creat aquesta visita, veus d'espectadors, de professionals i treballadors com Ona Campillo, que va ser acomodadora durant molts anys i que explica com el Lliure li va canviar la vida.
5: Jo vaig començar el Lliure el 2008 com a acomodadora i un dels companys que vaig conèixer és avui en dia el meu marit i el pare de la meva filla. A mi em van agafar perquè fos l'acomodadora fixa a l'Espai Lliure, però un company que treballava habitualment a la Fabià em va demanar si li canviava el torn. Entro lo just per sentir l'avís de mòbils i que s'apaguin els llums i el veig així de fons a la grada del davant, perquè era una configuració de dues bandes. Ja un cop buida en sala, va ser quan ell es va venir a presentar, allà va ser la primera vegada que el vaig veure i re, explico una mica com va evolucionar aquesta història fins que al cap de pràcticament 2 anys vam començar a estar junts. D'això ja fa més de 15 anys i com us dic, tinc una filla en comú amb ell i ara fa uns 3 anys que ens vam casar.
1: Oh!
0: Visca l'amor!
1: Visca l'amor! Amor al Lliure. Bueno, i qui més participa en aquesta proposta?
0: Bueno, Xavier Albertí, Chantal Aimé, l'Ali Álvarez, Frederic Amat... Teniu temps d'arribar a les sessions d'aquesta tarda o les de demà.
1: Això, el Reviure el Lliure, eh? I si no arribeu abans del vespre, no patiu, que potser hi sereu pel millor moment de la nit, sempre amb permís del temps, la festa d'aniversari! Oberta a tothom.
0: Ara, que això fa molt Lliure, eh? Molt representatiu de com és. Amb música del grup de versions d'orquestra Motherfucker, que ja promet, i Nau i Marcel DJ Set.
1: Oh. Nau Albet
0: i Marcel Borràs.
1: Ah, sí, que també punxen de tant en tant. Diuen que hi haurà convidats especials i moltes altres sorpreses, veurem.
0: Apunteu amb permís del temps, ho anem dient. Comença a les 9 a la plaça Margarida Xirgo. Ferran, tu hi aniràs a ajudar a bufar les espelmes?
2: Doncs demà treballo, estimada. Llavors no vull
1: demà
2: fer
1: de fer... Demà
0: amor, és avui.
2: Sí, però demà treballo.
1: Però demà és diumenge.
2: Ja, però m'he de llevar d'hora i no em vull liar, no em vull liar, perquè no sé què fer aquestes coses sense liar-me.
0: Ara anirem tu i jo.
1: El Viu Montjuïc no s'acaba aquí, encara tenim més coses. El amor. Ja us diem, són com un centenar de propostes.
0: Sí. Molta dansa durant aquest cap de setmana. Després del Montjuïc Dansa d'aquest matí, podeu anar fins al castell de Montjuïc a veure peces com Quema, de Jacob Gómez, o Manifesto, d'Àngel Duran.
6: Manifesto és una peça que gira al voltant de la força de les subcultures, del poder de la comunitat i de la celebració dels cossos a l'espai urbà. I a nivell físic barreja diferents llenguatges i estils de dansa, amb música de Joan Borràs, que és el productor i pianista d'Oques Grasses. La peça, a més, va acompanyada d'un manifest físic serigrafiat que donarem als assistents, inspirat en el No Manifesto, d'Yvonne Rainer, que va escriure el 65. Però, en aquest cas, li han volgut donar una volta i presentar una espècie de manifest del sí. Sí al cos, sí a la comunitat, sí a la celebració, sí a ocupar l'espai per trobar-nos, perquè crec que en un moment on hi ha tanta foscor necessitem també reivindicar l'esperança, la inclusió i, sobretot, la possibilitat.
1: Amb música d'un dels membres d'Oques Grasses, ha dit, eh?
0: Ara.
1: Que estem a punt d'entrar en la setmana històrica dels Oques Grasses acomiadant-se amb els quatre concerts a l'Olímpic. També hi ha portes obertes...
0: Sí, per tots els equipaments, no? El mateix castell, el pavelló Miss Van der Rohe, el Jardí Botànic Històric, el CaixaForum, o la Fundació Miró, o rutes com la del Fossar de la Pedrera, que recordarà les víctimes del franquisme, o fins i tot un itinerari dedicat a l'Olimpíada Popular i els bombardejos sobre Barcelona del 36.
1: Això tot aquest cap de setmana, al Viu Montjuïc per triar i remenar. Escolti! Una festa, una party, que diuen Troy Sivan. Teu amic, Troy Sivan.
2: Troy Sivan.
1: O Troy Sivan.
2: Exacte.
1: No, els que Sivan no som nosaltres ara, que marxem.
2: Pues un besito.
1: Gràcies, Ferran Passacanyes. Torna quan vulguis.
2: A vosaltres.
0: Sisplau.
1: I ja no direm això de recuperar, perquè ja, ja ho sabeu, ha quedat claríssim. El control, Manel Saiz, Lluís Colomer, Clàudia Arcarons, bon dissabte.
0: I ens veiem demà, no?
1: I ens veiem demà a la una, aquí a la sèrie Ser Catalunya. Us quedeu amb l'informatiu, amb l'Hora 14 i Gemma Alegrí. Que vagi molt bé. Adéu.
7: Ràdio Barcelona. Cadena SER. Un exconvicte, dues prostitutes, un proxeneta i un boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de la Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
8: Hay cosas que afectan más de lo que crees. Tu confianza, tus relaciones. En Clínica Masculina Europea avanzamos con una nueva tecnología focal y eficaz. Vuelve a sentirte tú. Infórmate sin compromiso en Barcelona, Girona y en clínica-masculina.com.
9: Forngil, amb quatre botigues a Barcelona, amplia la família. La fleca cruixent del Poble Nou ara es transforma en Forngil. Si apostes pel comerç local i els aliments naturals, visita'ns i gaudeix de l'elaboració artesana a les botigues i a forngil.com. Gent de barri, gent d'ofici.
10: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
11: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
12: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de novel·la. Registra't al país.cat.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: La presión social contra los políticos sigue creciendo, con miles de personas exigiendo una vivienda digna en las calles de toda España.
1: Al final esto es un problema que nos compete a todos, izquierda, derecha, centro, y nos está jorobando la vida.
2: Nos tienen hacinados porque realmente busca piso, tanto aquí en Jerez como en Sevilla, que está buscando con mi pareja. Cada vez te piden, es que por 55 metros cuadrados es, vamos, una burrada de dinero.
3: La semana pasada, con el desahucio de Mari Carmen, que haya vuelto a su casa, nos demuestra que salir a la calle funciona.
0: Las protestas convocadas por el sindicato de inquilinas se extienden ya por todo el país, con un llamamiento a la huelga general.
4: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
0: Hola, buenas tardes. Todo empezó con el desahucio de Mari Carmen. El hartazgo y la indignación siguen creciendo, especialmente después de que Partido Popular, Vox, Junts y UPN tumbaran los decretos de la vivienda que, entre otras cosas, protegen a los más vulnerables de los desahucios. Vamos con el primer punto de conexión. En Madrid, cuatro columnas con miles de personas recorren a esta hora las calles de la capital. Adrián del Pozo, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Ya en Cibeles, la cabecera, las cuatro cabeceras en realidad, que han recorrido durante toda la mañana las calles del centro de la capital, con cánticos en contra de los fondos buitre, de los especuladores y también de los diputados que ayer tumbaron esos decretos ley. La imagen hoy aquí es la de miles de personas, la mayoría jóvenes, que alzan la voz y las manos para decir que basta ya, que están hartos. El sonido, el de cánticos, como hace falta ya una huelga general, también el sonido de las llaves que cada pocos minutos sacan de sus bolsillos y agitan con fuerza. Un sonido que se ha convertido ya, Almudena, en un símbolo de la lucha por una vivienda digna.
0: En Valencia, la protesta ha terminado con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. ¿Qué ha pasado, Adrián Sánchez?
6: Que la manifestación ha concluido a las puertas de un congreso de inversión inmobiliaria que se celebra hoy en Valencia y donde algunos han intentado entrar. La policía ha terminado cargando contra los manifestantes y ha usado gases lacrimógenos y pelotas de goma para evitar que accedieran al evento. Algunos lo han conseguido. Este era el momento, aunque finalmente les han desalojado. Más allá del incidente, han sido miles las personas las que hoy en Valencia han clamado contra la especulación y han pedido soluciones urgentes al problema de la vivienda.
0: La manifestación de Vitoria ha estado marcada por el desahucio de una familia ayer mismo, justo después de que no se aprobaran los decretos de vivienda. Eva Domaica, adelante.
7: Un matrimonio con dos hijos de 10 y 17 años a los que echaron de casa a la una de la tarde de ayer, justo cuando el Congreso debatía prohibir los desahucios. Gladys es su vecina.
8: Pero han tenido que dormir en algún hotel. Es muy triste que la respuesta que recibe una familia desalojada es un listado de albergues y de hoteles en esta ciudad. De un día para otro te destrozan tu vida cotidiana.
7: El sindicato socialista está intentando, sin éxito por ahora, que el Ayuntamiento de Vitoria les proporcione una vivienda.
0: A y media recorreremos las calles de varias ciudades en las que se han exigido soluciones a la crisis de la vivienda, movilizaciones que también se extienden por Europa. Este fin de semana hay convocatorias en Dublín, en Lisboa o en La Haya. Después lo ampliamos. El líder del Partido Popular está listo para afrontar unas elecciones generales después de votar en contra de los decretos de vivienda y alinearse una vez más con la ultraderecha e incluso con los independentistas catalanes, con Junts, aquellos a los que acusaba antaño de romper España. Hoy Feijóo ha vuelto a hablar desde el Foro de la Toja en Pontevedra.
9: El objetivo ha sido dividir el país, enfrentarlo, lamentablemente corromperlo, y aislarlo internacionalmente y neutralizar cualquier mecanismo de control. Y para eso se han pervertido las reglas democráticas más básicas.
0: La ministra Ana Redondo ha llamado despiadados al Partido Popular, a Vox y a Junts por permitir que siga habiendo desahucios.
10: Tenemos que conseguir un movimiento feminista capaz de poner freno y de poner límite a una derecha despiadada que no repara en desahucios, que no repara en echar a la gente y luego inventar, que ya es el colmo, que si Mari Carmen, que si no sé qué. Cuando esa derecha tiene áticos de 7.300.000 euros comprados con dinero público.
0: Y en Sumar, Enrique Santiago pide abiertamente que Pedro Sánchez convoque elecciones.
11: Ayer se puso fin a una legislatura que es incapaz de resolver los problemas de la gente. La gente tiene que salir a la calle a expresar su indignación y esa indignación tiene que manifestarse también en las urnas.
0: Y mientras en la Moncloa, Pedro Sánchez reflexiona sobre si convoca o no elecciones después de evaluar el evidente malestar social y si volverá a tener una oportunidad como esta para movilizar al electorado de izquierdas. A partir de las 2:30 lo analizaremos con Guillermo Lerma, con el jefe de Nacional de la SER.
4: Hora 14, Almudena Lopesino. Hora 14, Cataluña.
0: A las tormentas y a las lluvias que en las últimas horas han dejado una anciana fallecida en Albacete.
12: Sí, tenía 102 años y ha muerto en la inundación de su casa en el municipio de Madrigueras, donde además han rescatado a 90 personas por las fuertes lluvias, que han descargado hasta 142 litros por metro cuadrado.
13: ¡Ay, Dios mío!
12: El presidente manchego ya ha anunciado que pedirá la declaración de zona catastrófica para el municipio.
0: Y fuera de España, mañana elecciones en Brasil.
12: Este domingo es la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde se miden el actual presidente, el izquierdista Lula da Silva, y el senador de derechas Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en arresto domiciliario. Los dos candidatos llegan muy igualados en las encuestas y todo apunta a que habrá una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.
0: Pues con Emilio Escribano y Alberto Valles en el control de sonido, María Ibáñez en la producción, comienza Hora 14, son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias.
4: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
14: La Protecció Civil compareix a aquesta hora davant la previsió de pluges torrencials d'aquesta tarda al litoral català.
15: Tenim totes les cartes sobre la taula, tots els avisos amb color vermell. Aquesta tarda actualitzarem aquests avisos per intentar precisar més hores, llocs, però la situació meteorològica que tenim per endavant és d'excepcionalitat, amb intensitats fortes i acumulacions molt importants.
14: És l'alerta del cap de predicció del Meteocat, Santi Segalada, fa només uns minuts. La fase d'emergència és màxima, l'alerta, amb possibilitat fins i tot d'un mini huracà. Susana Ruiz, què més sabem?
16: Doncs sí que hi ha diversos models que mostren que s'està formant aquest mini huracà mediterrani, que ens deixaria situacions similars a la que explicaven els companys de Madrid, que s'ha registrat aquestes últimes hores a Albacete, amb quantitats excepcionals d'aigua, fins a 200 litres per metre quadrat. Els models mostren que caurien en 24 hores, però, segons el Meteocat, poden caure en poc més de 6 hores. Per tant, molta acumulació d'aigua en molt poca estona, i això, com diu el màxim responsable de la predicció del Meteocat, és una situació absolutament excepcional.
14: No, estarem pendents. Els sindicats d'habitatge de Catalunya criden a la vaga general del rebuig després del rebuig als decrets d'habitatge.
17: Creiem que des d'ara mateix hi ha d'haver mobilització contínua i, per tant, aviat hi ha de poder haver una data d'aquesta vaga general sobre la taula i tirar-la endavant.
14: Les entitats en defensa de l'habitatge han convocat una manifestació aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Per arribar-hi sortiran columnes des de ciutats com Barcelona, Badalona, Sabadell i Terrassa. 24 hores després de la caiguda dels decrets d'habitatge, el govern català diu que Junts haurà de justificar el seu no, perquè no només beneficiaven els llogaters.
18: Entre altres mesures, també fiscals que beneficiaven tant els llogaters com els propietaris de pisos que diuen defensar.
14: Junts, per la seva banda, continua defensant la seva postura.
19: Volen anar contra els fons voltor, tant com vulguin. Nosaltres cap problema. Però que no posem en fons voltors aquella gent, molta gent, que per exemple ara molta gent gran complementa la seva pensió perquè es refia d'un lloguer d'un pis que va ser el resultat de l'esforç de tota la seva vida.
14: I dels esports, la selecció espanyola juga aquesta nit davant de Txèquia abans que el Barça femení s'enfronti al Real Madrid demà al Camp Nou. La capitana Patri Guijarro ha fet aquesta petició a la Lliga.
20: Exigirà a la Lliga no solo que sea el Barça, sino que también sea el Madrid las que den un golpe en la mesa y a nivel de juego, a nivel de físico, a nivel de fichajes, que no solo quieren competir en la Liga, sino también en Europa, y es lo que están haciendo.
14: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Lluís Colomer, el control, escolteu l'Hora 14.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
14: Protecció Civil explica a aquesta hora les mesures davant les fortes pluges que s'esperen aquesta tarda vespre, especialment de matinada arreu de Catalunya, sobretot al litoral i al prelitoral. Hem sentit el cap del Meteocat avisant d'aquesta possibilitat de creació fins i tot d'un mini huracà. També la subdirectora de Protecció Civil que recomanava, que recomana no fer activitats que impliquin la mobilitat davant d'un dia amb moltíssima activitat a l'exterior. És dissabte, en parlarem després, hi ha moltíssimes manifestacions, moltíssimes activitats a l'aire lliure. Veurem com acaba tot plegat. Susana, què sabem a hores d'ara?
16: Doncs el que hem pogut seguir fins ara és aquest advertiment, episodi excepcional de pluges, aquest temporal que ha afectat el sud de la península Ibèrica ens està arribant i en les properes hores doncs ens pot colpejar de la mateixa manera que ho ha fet a la zona d'Albacete, per exemple, on ha mort una senyora arrossegada per l'aigua. Ha dit que estem davant d'una situació molt greu al cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, fins i tot amb la possibilitat força real que hi hagi un mini huracà mediterrani.
15: Amb els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores. Aquests xàfecs, aquestes tempestes, que de fet ja cauen ara mateix en molts sectors de Catalunya, esperem que s'agreugin, que es generalitzin de cara al final del dia d'avui.
16: Doncs sí, quantitats molt importants. Ha dit més de 200 litres per metre quadrat. Alguns models diu que mostren que aquest patac d'aigua podria caure en 24 hores, però que segons estan analitzant els tècnics del Meteocat, podria ser en molt menys temps.
15: Un matís. Aquests 200 litres per metre quadrat, aquests més de 200 litres per metre quadrat que ens indiquen alguns models, que estan avisats en 24 hores, nosaltres preveiem que poguessin caure en moltes menys hores, és a dir, en 6 hores o menys, i de manera extensa.
16: I quan ha de durar això? Doncs en principi unes 24 hores, ben bé tot el que queda d'avui i també demà diumenge fins la tarda vespre. El perill, el nivell de perill és vermell en tots els llindars que activa el Meteocat. Diu també que les zones amb intensitats més importants seran el litoral i el prelitoral pel que fa a la costa, des de la Costa Daurada fins a la Costa Brava, passant per tot el litoral central, però que també les comarques interiors poden veure's afectades per aquesta situació, insistim, tan i tan excepcional. La directora del Meteocat, la Sarai Sarroca, ha dit doncs també això, que aquestes pluges que hi han començat a caure aquest matí, no és que no hagi plogut, ja ha plogut molt, però tot el que ha caigut fins ara, que podia semblar molt, segons on, per exemple aquí al centre de Barcelona, ha dit que era intensitat moderada, 20-30 litres per metre quadrat, n'esperem 200, o sigui que tot això s'ha d'anar intensificant i per tant tenen totes les alertes engegades i recomana als ciutadans que es connectin al Meteocat per anar seguint l'evolució d'aquestes tempestes, perquè és molt fàcil anar seguint el moviment del radar, no? Seguint com evolucionen les tempestes, són les taques vermelles, les liles, exacte, i quan allò està més fort d'intensitat és la zona que està afectant. A tot això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat moltíssima precaució, per això que deies al començar, que és un dia doncs, que hi ha un munt d'activitats a l'aire lliure previstes, entre les quals doncs, manifestacions en defensa de l'accés a l'habitatge. Aquesta tarda hi ha una gran manifestació prevista a l'Hospitalet de Llobregat. Doncs, Protecció Civil, fins on hem pogut escoltar, perquè ha hagut un punt que hem hagut de deixar-ho, no ha suspès, no ha prohibit cap d'aquestes activitats, però sí que ha recomanat doncs, que no hi vagi la gent en la mesura del possible, que no es formin grans aglomeracions de gent, que no hi hagi desplaçaments i que tothom que pugui doncs, es quedi a casa.
14: Aquesta és precisament el que deia la Susana, la recomanació de Protecció Civil. També podem dir-vos ja, fa només uns minuts, acaba de recomanar suspendre la manifestació per l'habitatge aquesta tarda a Barcelona, que després es desplaçarà, o aquesta era la previsió dels organitzadors, fins a l'Hospitalet de Llobregat. I també us podem explicar a aquesta hora que la previsió de Protecció Civil és aquesta mateixa tarda enviar alerta als telèfons explicant la situació de perill a força comarques, sobretot les comarques del litoral i el prelitoral, excepte l'Ebre, les comarques de Girona i el Moianès. Per tant, estarem pendents d'aquesta situació, de l'evolució d'aquesta situació i davant de tot aquest escenari no podem fer res més que no sigui avançar la previsió del temps. Seró, on ha de ploure aquesta tarda i quins són els llocs amb més perill? Bona tarda.
1: No. Veu que al llarg d'aquesta tarda els ruixats es podran tindre a qualsevol punt del territori. Molta precaució, que ja s'ha activat l'avís vermell en bona part del litoral, tant al nord de la Costa Daurada, Costa Central i Costa Brava. L'avís roig continua també al llarg del dia demà, i és que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Demà serà una jornada molt complicada, així que millor evitar desplaçaments si no són estrictament necessaris. Tot això amb unes temperatures bastant suaus, un ambient de tardor amb unes màximes avui entre els 20 i 25 graus i demà seran molt similars.
14: Gràcies, Núria. Per cert, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, presidirà aquesta tarda una reunió de seguiment del pla Inuncat. El Departament d'Interior i Seguretat Pública serà a les 5 de la tarda. Després d'aquesta reunió entre el president, la consellera d'Interior, Núria Parlon, hi haurà compareixença de la consellera d'Interior, una compareixença que seguirem aquí a la SER i que explicarem a l'hora 25. A Girona, davant de tot aquest escenari, l'Ajuntament ha activat el pla de emergències municipals per inundacions. També a partir de les 5 de la tarda han quedat suspeses totes les activitats previstes per demà. I encara sobre pluges, l'endemà de les tempestes torrencials que han afectat les Terres de l'Ebre, on avui continua plovent, els alcaldes ebrencs lamenten la lentitud amb la que reben les ajudes, Susana, pels danys dels aiguats recurrents.
16: Sí, l'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, diu que l'administració va a un ritme molt diferent que els esdeveniments. Porta 3 anys al càrrec i ja ha viscut 3 episodis de pluges torrencials amb greus estralls pel municipi. Ara, sense haver pogut arranjar encara el que va passar la tardor passada, hauran de tornar a fer paperassa pel que els ha passat en les últimes hores i demanar nous ajuts.
21: Les ajudes, d'una manera o d'una altra, al final sempre acaben arribant. Al final sempre acaben arribant. Però, clar, la lentitud que té l'administració és una cosa que es tindria que millorar aquesta agilitat moltíssim en situacions extraordinàries com són aquestes.
16: Alerta que els danys es van acumulant i que no tenen capacitat, l'Ajuntament no té capacitat econòmica amb el pressupost municipal per fer-hi front. Ara tenen un projecte a punt d'executar de bases de laminació perquè l'aigua no entri amb tanta força al terme.
14: Publicitat i tornem.
4: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER. Platges paradisíaques, bon temps, natura, però també innovació tecnològica, hub de talent i connexió amb 3 continents. SER Conversa presenta Tenerife, territori d'oportunitats.
22: El divendres 9 d'octubre, l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona es converteix en punt de trobada entre empresaris catalans amb visió d'expansió i experts en innovació de l'illa.
4: Més informació a sercatalunya.cat.
22: Amb el suport del Cabildo Insular de Tenerife, l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables i el Parc Científic i Tecnològic de Tenerife.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
23: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
4: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Gemma Alegrí.
14: Avui és, ho dèiem abans de la publicitat, un dissabte amb moltíssima activitat a l'exterior, o almenys això és el que estava previst. A l'Hospitalet de Llobregat hi havia convocada una manifestació en contra de la caiguda dels decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats. A Tarragona, el 30è concurs de castells que plega milers de persones al carrer i arreu del territori diverses curses de muntanya. Anem a pams.
4: Hora 14.
14: La informació que tenim a aquesta hora és la suspensió d'aquesta manifestació a favor de l'habitatge a l'Hospitalet de Llobregat. Diuen des del Sindicat de Llogateres, els principals organitzadors d'aquesta marxa, que davant dels avisos meteorològics de Protecció Civil, la manifestació queda aplaçada, i diuen també que la manifestació, la nova manifestació, serà aquest dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona. Per tant, aquest vespre a les 7, tal com estava previst a l'Hospitalet de Llobregat, no hi ha manifestació per les recomanacions evidents de Protecció Civil davant d'aquest escenari de pluges, sinó que la manifestació serà dilluns que ve, d'aquí a dos dies, a la mateixa hora, però en un lloc diferent, a la plaça Urquinaona de Barcelona. On sí que s'han manifestat és a Girona. Unes 700 persones, segons la policia local, s'han concentrat arreu de la ciutat per protestar contra els últims desnonaments, també, evidentment, contra el no de PP, Vox i Junts als decrets.
16: Sí, la marxa ha començat a les 11 del matí a la plaça Llibertat de Salt. Una columna de manifestants s'ha dirigit cap a la plaça del Vi de Girona, on a les 12 ha començat la concentració unitària.
2: Des del nostre punt de vista, el més important ara mateix és continuar a enfortir els sindicats d'habitatge, que al final són els que estan obligant que avui dia s'estigui parlant de la problemàtica de l'habitatge, que no és nova, que venim de lluny.
16: Fàtima Atir és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya a les comarques de Girona. La protesta ha acabat davant la subdelegació del govern.
14: Tot plegat mentre a Barcelona continua una altra protesta, en aquest cas l'acampada a la plaça Catalunya. I al vespre, i després de reunir-se en assemblea, els participants van acordar fer una vaga general.
16: Sí, la de la vaga general és una de les idees més repetides de les últimes hores després de la caiguda dels dos decrets d'habitatge. En una assemblea convocada pel Sindicat de Llogateres, centenars de persones van debatre ahir a la tarda vespre com encarar l'aturada i van votar a mà alçada la necessitat d'una vaga. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
17: Creiem que des d'ara mateix hi ha d'haver mobilització contínua i, per tant, aviat hi ha de poder haver una data d'aquesta vaga general sobre la taula i tirar-la endavant.
16: Després de l'assemblea, prop de 800 persones van tallar la Meridiana i Plaça Espanya a Barcelona per protestar pel no del Congrés als decrets d'habitatge. Els manifestants duien una pancarta on es podia llegir "cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Caldrà veure també, Gemma, si aquesta acampada de Plaça Catalunya es manté, perquè està caient molta aigua i, a més a més, hi ha aquestes recomanacions de Protecció Civil, doncs, que s'ha

0: explicar molt bé una posició que des del nostre punt de vista va en contra dels interessos dels catalans i catalanes.
1: Paneque recorda que algunes de les mesures incloses en els decrets beneficiaven els propietaris d'habitatges que Junts diu que defensa. I davant l'escenari d'un avançament electoral, d'un possible avançament electoral, els de Puigdemont han emplaçat el PSOE a asseure's a negociar un nou decret d'habitatge. El secretari del partit, Jordi Turull, ha assegurat aquest migdia que hi ha temps.
2: Nosaltres estem oberts, volen solucions i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes.
1: Mentrestant, Esquerra Republicana també s'adreça als socialistes, més directament a Pedro Sánchez, a qui demana que, si no avança les eleccions, compleixi els compromisos que va assumir amb ells a canvi del seu suport a la investidura. Elisenda Alemany.
3: Que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalí a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
1: El president espanyol comunicarà en els propers dies la seva decisió. A Junts, un eventual avançament electoral arribaria en una setmana clau per Carles Puigdemont, perquè dimarts vinent el Tribunal Constitucional s'ha de pronunciar sobre l'amnistia, Laura Pons.
4: Sí, el Constitucional es pronuncia dimarts i recordem que el Suprem, que és qui té la última paraula, ja ha dit que si la sentència del Constitucional és prou clara, aplicarà ràpid la norma. Així que venen setmanes frenètiques a la política catalana i més si coincideixen amb unes eleccions espanyoles, perquè no és el mateix fer campanya amb Puigdemont a Waterloo que amb l'expresident fent campanya des de Catalunya i passejant per pobles i ciutats 9 anys després d'aquell referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
1: Esquerra Republicana, pensant també en les eleccions anticipades, tot indica que Gabriel Rufián repetirà com a candidat, Laura.
4: Tothom ho té coll avall, tot i que encara no s'ha oficialitzat. De fet, tot i les tibentors que hi ha hagut entre Rufián i Junqueras, perquè el portaveu d'Esquerra Madrid feia campanya per fer aquesta plataforma d'esquerres a nivell estatal i Junqueras hi estava en contra, el debat sobre la plataforma de Rufián ja no està sobre la taula, s'ha anat desdibuixant i, per tant, si res es torça, serà el candidat dels republicans, un Rufián que el van veure enfadat, sobretot amb Junts. Això sí, feia aquesta advertència a Sánchez de cara a l'avançament electoral.
5: No hay nada a la izquierda del PSOE votable, hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quién votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto. Cabeza fría.
4: Cap fred, deia Rufián, advertència a Sánchez davant de l'absència de lideratge que hi ara mateix ha sumat.
1: 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. Avui una previsió destacada a Tarragona, tot i la pluja. La ciutat viu aquest cap de setmana la 30a edició del concurs de castells en les jornades centrals, en les que competiran les 30 millors colles avui a la tarda i demà a la Tarraco Arena Plaça. Això era una previsió, Susana. No sé si davant d'aquestes pluges el concurs de castells es manté.
6: En aquests mateixos moments es manté la convocatòria, segons fonts de l'Ajuntament de Tarragona. En principi no caldrà suspendre-la perquè la jornada de la tarda se celebra, com deies, a la Tarraco Arena Plaça, que té una coberta d'aquestes corredisses que es posen i es treuen, i per tant, doncs, si hi ha molta pluja, la posen i cap problema. Al matí han celebrat ja una primera jornada castellera amb colles internacionals al recinte del Palau del Recinte Firal de la ciutat.
1: L'expectació és màxima, tot i les tempestes, Eva Hidalgo.
7: Serà el millor concurs de la història si es compleixen les previsions, ja que aquesta ha estat la millor temporada en 200 anys d'història dels castells. 18 colles arrencaran d'aquí una estona l'actuació, mentre que les 12 més ben posicionades del rànquing s'enfeixaran demà al matí estrenant una nova taula de puntuacions. Esther Roca és codirectora.
8: Per tant, el concurs, jo crec, però sobretot també és gràcies a les colles que hi han participat en aquestes 30 edicions, el concurs s'ha fet gran. Gran, i és un esdeveniment únic, no només a nivell de ciutat, sinó a nivell de país.
7: Milers de persones ompliran la Tarraco Arena Plaça. De fet, com sempre passa, les entrades es van esgotar ràpidament aquest any amb un nou sistema de venda. L'expectació és internacional i la prova són els més de 400 mitjans de comunicació acreditats.
1: I ara, l'agenda cultural amb l'Àlex Ochoa, la Cristina Artacho i la Maricel Benavarre.
9: A Barcelona, aquest cap de setmana. Al Teatre Tívoli ja han començat les representacions de Mamma Mia, que només en aquests primers dies ha venut 60.000 entrades. Ana Lagares és l'actriu que interpreta el paper de la protagonista.
10: Mamma Mia té els ingredients perfectes per poder, doncs, ser etern, no? Perquè una cosa és la música i, per altra banda, són les històries que s'expliquen, no? Realment estem explicant coses de la vida quotidiana.
9: De moment, hi ha previstes sessions fins al diumenge 20 de desembre. I al Palau Sant Jordi.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
2: Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
1: Després de l'èxit del Foraster a la tele, Quim Masferrer torna al teatre. I per què ha volgut recuperar un monòleg seu de fa 15 anys? Temps. Ens ho vindrà a explicar. I també...
3: Nois, aquest pis...
1: En la setmana en què el problema de l'habitatge ha estat en boca de tothom, una companyia de Barcelona està a punt d'estrenar Busco Pis, un musical que posa el dit a la llaga.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
2: Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
1: Després de l'èxit del Foraster a la tele, Quim Masferrer torna al teatre. I per què ha volgut recuperar un monòleg seu de fa 15 anys? Temps. Ens ho vindrà a explicar. I també...
3: Nois, aquest pis...
1: En la setmana en què el problema de l'habitatge ha estat en boca de tothom, una companyia de Barcelona està a punt d'estrenar Busco Pis, un musical que posa el dit a la llaga.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: Hora 25 va néixer a Barcelona i dijous 8 d'octubre torna a casa.
2: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
1: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant i ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
3: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
1: Platges paradisíaques, bon temps, natura, però també innovació tecnològica, hub de talent i connexió amb tres continents. SER Conversa presenta Tenerife, territori d'oportunitats.
4: El divendres 9 d'octubre, l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona es converteix en punt de trobada entre empresaris catalans amb visió d'expansió i experts en innovació de l'illa.
1: Més informació a sercatalunya.cat.
4: Amb el suport del Cabildo Insular de Tenerife, l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables i el Parc Científic i Tecnològic de Tenerife.
5: T'has ficat aquesta nit?
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.
1: Ràdio Barcelona 96.9 FM, Cadena Ser.
2: Platges paradisíaques, bon temps, natura, però també innovació tecnològica, hub de talent i connexió amb tres continents. Ser Conversa presenta Tenerife, territori d'oportunitats.
3: El divendres 9 d'octubre, l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona es converteix en punt de trobada entre empresaris catalans amb visió d'expansió i experts en innovació de l'illa.
2: Més informació a sercatalunya.cat.
3: Amb el suport del Cabildo Insular de Tenerife, l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables i el Parc Científic i Tecnològic de Tenerife.
4: Si parpelleges, tu perds. Perquè a Nissan Quadis Llançà, només fins al 10 d'octubre, tens les ofertes flash en vehicles d'ocasió amb preus d'escàndol. Qashqai, Juke i X-Trail a preus flash. Tu perdràs? Només a Nissan Quadis Llançà. T'esperem a Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
5: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'equip Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
6: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
9: El tumulto de las bestias se publicó por entregas en una revista en 1961 y en formato de libro en 1966. Ambientada en el Japón rural poco después de la Segunda Guerra Mundial, narra la historia de un extraño y absorbente triángulo amoroso. Es una novela extraña, hipnótica, emocionante y violenta.
10: Resulta difícil imaginar que esa fotografía fue tomada pocos días antes del último y penoso incidente. Los tres transmiten una impresión de calma. Parecen divertidos y en la expresión de sus rostros se lee una gran confianza mutua.
11: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
12: Sigue todo el Carrusel Deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás Carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
13: Láser. El sonido de la vida.

0: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Bona nit a tothom. Soc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.

0: I ara què toca? Doncs, com sempre, a aquesta hora obrir el racó de pensar, i si és dimarts vol dir que tenim aquí ja el Gerard Quintana, la Charlie Pi. Què tal, com esteu?
1: Bon dia.
2: Adormida.
0: Bé, molt bé.
2: I molta sona avui.
0: Us heu mullat venint?
3: No.
1: No, he portat el paraigües, però només ha provinejat una mica de moment aquí a Barcelona.
0: També passa allò de que si agafes el paraigües és la millor manera que no plogui, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És com encendre's un cigarret a la parada de l'autobús.
1: Exactament. Ahir vaig a veure la meva mare, per exemple, a Girona, aprofitant que havia de presentar un llibre, el llibre del Jordi Campó i el Fer cantar els arbres, i havia rentat els vidres. És la seguretat de que confirmaré les previsions de pluja, no? Vull dir que és el mateix dels paraigües.
0: Què us ha fet pensar aquests últims dies? Qui comença?
1: Com jo? Vulgueu.
0: Vinga, Charlie.
2: Jo? Bueno, doncs, a veure, segurament ja s'ha parlat, però jo no n'he parlat i jo necessito parlar d'això. L'altre dia va sortir la notícia que l'Helena Dunham havia comprat un nen. I, clar, la veritat és que tots els ciments de la meva educació feminista han caigut completament al terra, no? Perquè crec que per mi el sentiment d'això ha estat pràcticament el mateix que vaig sentir quan em van dir lo del risc de petita, no? Però encara més terrible, perquè aquí no m'ho va dir ningú, aquí vaig ser jo que em vaig agafar això i m'ho vaig creure i m'ho vaig posar jo i m'ho vaig menjar amb patates, no? La veritat és que la vida està plena de desenganys, no? Els més grans així que jo recordi ara que m'han afectat a mi, pues, va ser Carmen Mola, per exemple, no? Que,
0: mira, just ahir els vam tenir a l'entrevista, van venir aquí al programa perquè acaben de treure novel·la.
2: Clar, l'escriptora presentada com una professora que volia preservar el seu anonimat i després va resultar ser tres senyors. Vull dir, jo intentava llegir més dones i pam, no m'estava llegint tres dones, no estava llegint una dona, sinó tres senyors. Després, un altre desengany així que jo recordi, a Lance Armstrong, que va estar anys negant el dopatge i de cop un dia diu, sí, en els 7 tours m'he dopat, no? Que dius, joder, tio, tinc tots els meus amics pensant que els hi faltava força de voluntat, no? I el que els hi faltava era una farmàcia. I després l'autotune, no? Que ens ha fet creure que hi havia veus, que joder, com fan això, no? I resulta que era una màquina, no? Però clar, lo de l'Helena Dunham per mi va molt més enllà, és que ni totes aquestes tres coses juntes, vull dir, com se suposa que he de confiar ara en un tio que conec de fa dos dies? O sigui, com se suposa que he de confiar en un polític? Com se suposa que he de confiar en la meva mare, ara mateix? O sigui, clar, per qui no hagi vist Girls, vale? L'Helena Dunham és la creadora de Girls. És una sèrie sobre quatre amigues de 20 i pocs anys que viuen a Nova York, no? Que intenten trobar el seu lloc al món, volen escriure, volen treballar, volen enamorar-se, volen ser independents, però que sobretot prenen tota l'estona males decisions. I jo, unes males decisions que jo, com a noia de 20 i pico que tenia quan la vaig estava veient, pues també estava prenent tota l'estona aquelles males decisions. O sigui, que els va ser per mi el mirall on vaig començar a veure els meus errors i, per tant, el mirall que a mi em va fer créixer moltíssim.
0: És allò de mal de molts, no?
2: Totalment. I clar, la creadora de tot això va ser l'Helena

0: Dunham, o sigui, és la creadora de tots els meus ciments com a dona feminista, o sigui, hi ha gent que s'ha construït amb els valors de casa i no, jo em vaig construir amb una subscripció HBO, o sigui, amb Gels em va començar el meu creixement personal, o sigui, la tia que sóc ara ve gràcies a Gels, o sigui, Gels va ser el primer cop que vaig cridar a la tele, tia, surt d'aquí, i s'acabava el capítol i dir-me a mi mateixa, tia, surt tu també d'aquí, d'on estàs, no? I no tornis mai a un lloc com aquest, i no he tornat mai a un lloc com aquell, o sigui, realment, gràcies a Gels, gràcies a la puta Lena Dunham, que ara va i es compra un fill. O sigui, Gels va ser la meva porta a entendre les dones, a voler-m'hi relacionar, a deixar-hi de sentir-me com a competència, a voler recolzar-me en elles, a voler compartir i aprendre de les dones. O sigui, Gels, jo mai havia tingut una amiga abans de Gels. Gels van ser les meves primeres amigues. Jo mai havia tingut una amiga. O sigui, per això em costa tant d'entendre ara, perquè no estic parlant d'una sèrie que em va entretenir. Estic parlant d'una sèrie que va canviar la manera com jo em relacionava amb la gent, que em va canviar la vida, la manera de pensar. O sigui, em va obrir completament la ment, em va fer millor persona. O sigui, de debò jo considero que Gels a mi em va fer millor persona. I clar, ara va la tia, quasi 10 anys després de l'última temporada, després de 6 temporades, és que no estem parlant tampoc d'una temporada de sèrie, és que van ser 6 anys de Gels. I ara apareix una notícia agafant un nen, val, comprat amb diners, mentre explica que a l'hospital ella estava oberta de cames en un llit mentre tenia la mare davant. O sigui, és que és el cuento la criada,
1: total,
0: ja sé que s'ha dit.
1: Total.
0: Però és que ella ho explica com algo preciós, no?, que ella tenia les cames obertes sobre un llit amb la mare a sobre seu mentre paria. O sigui, és que... Llegeix aquesta notícia i de cop és com... Oh, what the fuck? O sigui, com pot ser? Com pot ser això? Només tinc una cosa a dir. No compris, adopta. No compris, adopta, tio. O sigui... Serveix per tot. No compris, adopta, serveix per tot. No puc més. O sigui, no puc més. Ara què he de fer jo amb la meva vida, amb les meves idees? Què faig jo ara? Què faig jo?
1: T'hem parat els peus amb una cosa que volies dir a aquesta hora del matí.
0: Sí, bueno, però perquè jo pensava que els que estan al col·le.
1: I que podies dir què?
0: Que això, que els reis...
2: Però n'hi ha que no estan al col·le perquè han suspès algunes escoles o alguna població, no?
1: L'activitat no s'ha suspès en principi. Ja l'és alert, però l'activitat...
2: Jo he sentit que hi ha una població concreta, que no sé si era Torroella de no sé quantos...
1: Doncs ho podem buscar, companys, bueno, perquè com a mínim haurien de donar la notícia si hi ha alguna classe suspesa en algun municipi. Busquem-ho, sisplau, perquè no és el que ens consti a nosaltres ara mateix que s'hagi suspès cap activitat escolar per part de Protecció Civil, però vaja, tot pot ser.
2: Ho sé perquè estava entrant l'aigua a l'escola.
1: Per tant, deuen haver uns nanos que s'han hagut de quedar a l'escola perquè se'ls havia inundat.
2: Exacte.
1: Que no és que s'hagin suspès les classes.
2: Sí, sí. Han suspès les classes.
1: Sí, sí, però no per risc, sinó...
2: No per un risc ni perquè hagin fet suspendre diverses poblacions
1: doncs
2: alhora.
1: Per precaució, no direm el que volia dir la Charlie Piquesta.
0: Jo ho volia preguntar, jo ho venia a preguntar. O sigui, jo ho vaig posar al guió i vaig dir, però evidentment ho preguntaré abans, jo volia preguntar això. Perquè, clar, depèn d'això.
1: Posem en camises d'11 vares. No
0: sí, cal. No, no. De fet, ja ho havia anomenat alguna vegada i ja ho he canviat, a l'hora de...
2: Estem
0: ja
2: exposats
0: no
2: a la decepció.
0: Sí, totalment.
2: Jo no
0: totalment coneixia
2: Girls, però la meva sèrie preferida, amb la que em vaig formar, vaig créixer, el meu puntal era Kung Fu.
1: Vaja. Oh.
2: Una sèrie que protagonitzava el David Carradine, que va acabar de mala manera. Mort a Tailàndia amb una bossa de plàstic... envoltant-li, o sigui, impedint-li respirar.
1: Per unes
2: no?
1: pràctiques estranyes, no?
2: Sí, sí, es veu que és excitant sexualment, això d'ofegar-se quan estàs a punt de tenir un orgasme. Però si et passes, doncs sí, la petes, no?
0: Clar, clar.
2: Sí, mare meva, i Kung Fu, que era aquell home que arribava silenciosament, discretament, humilment, a diferents llocs, buscant el seu germà per tot el territori dels Estats Units, i de sobte es veia abocat a una injustícia tan gran que acabava reaccionant i, bé, mostrant les seves habilitats, la seva força... i el seu karate, no? I el seu kung fu, vaja.
1: La Charlie ens ha fet el llistat de coses que grans desenganys que ha tingut a la vida. Tu no n'has tingut algun així que recordis profundament?
2: Buah, cada dia, no? Sí, això de madurar vol dir, penso jo, és com madurar una fruita que madura, acaba macada, no? Acaba, sabeu què vull dir, no?
0: Sí, negre, sí.
2: Sí, acaba tacada, acaba tova, acaba ferida, per dir-ho d'alguna manera. És que està madur, no? No passa res, està madur, està molt bo. I amb la vida passa el mateix, no? Vas macant, no? Van fotent sotregades, vas desil·lusionant, i això que no ho heu deixat dir a la Charlie perquè estem en horari familiar, penso que és una de les primeres grans estafes i decepcions, sí. No? O sigui, projectes un món ple de màgia, no? Estàs allà immers sentint el poder d'aquella màgia i resulta que bé, que és algú més proper que t'està muntant un circ al voltant.
1: Clar, tu ets pare.
2: Jo soc pare,
1: i com ho vas gestionar, això? Perquè jo he tingut aquest debat.
2: Som una família
1: molt... Has mantingut la màgia i la farsa de la història.
2: Però molt poca estona.
1: Poca estona.
2: Sí, molt poca estona, sí. Dins d'aquell punt clar.
1: És que em fa molta por estar parlant d'això, saps?
0: Sí.
1: Perquè és molt fàcil.
2: Fins al dia que el meu fill, mirant per la finestra, em va preguntar, papa, per què només veiem allò que no existeix i no veiem allò que existeix?
0: Ostres!
2: No? I em vaig quedar sense possibilitat de respondre.
1: Vas agafar la guitarra i et vas posar a compondre una cançó.
2: Sí, aquest nen, d'on t'ha sortit? Què és això? Llavors vaig veure que sí, que hi havia una certa confusió. Però penso també que ara els nens van molt més de pressa. Estan, ara els hi volen limitar l'edat d'accés a les xarxes, però d'alguna manera estan connectats amb tot. Aleshores, mantenir aquests enganys o aquests secrets cada cop és més difícil. I si no, s'ho diu una a l'altra, perquè els nens també són cruels, eh? Aquesta és una altra, vull dir que...
0: Sí.
2: Bé, si jo ho sé i m'he decebut, ho sabran
0: sí,
2: tots,
0: de fet,
2: eh?
0: Sí, de fet, jo crec que la gran majoria... Jo em vaig, per mi va ser així. Va ser un nen del col·le.
1: Ja, un nen que no volia sentir-se sol. Sí.
2: Per mi va ser la tafaneria. Aquí sempre he remenat tot, saps què vull dir? Tots els racons. I de sobte dius, ostres, què hi ha dins d'aquest armari, no? En aquest altell. Però bueno, no donarem més pistes.
1: No donarem més pistes, no va.
3: Per ser que no volies tractar-ho, t'has ficat en el jardí.
1: T'has ficat en el jardí, perquè em sembla un tamasso, sobretot quan tu has viscut, tots hem viscut aquest desengany, però quan després ets pare i t'has de veure...
3: Es prepara per quan veus Ronaldinho fent campanya per Bolsonaro i coses d'aquestes.
0: Sí, el Figo, mira, m'he deixat el Figo jo, desenganys.
3: Tu trobes a Ronaldinho fent campanya per Bolsonaro i dius, però on he llançat la meva adolescència?
1: També.
3: Això ens ha passat a tots.
1: També és veritat.
2: Sí, sí, n'hi ha de tots tipus, eh? Mira, la realitat és subjectiva, no? Però hi ha moments en què la realitat de totes les persones, aquesta realitat subjectiva, conflueix i de vegades topa, no? De vegades xoca. Abans he comentat que ahir vaig estar per Girona, vaig aprofitar per anar a veure la meva mare, i que estava desesperada perquè se li havia bloquejat la pantalla del mòbil apretant botonets i tal, i dic, té una cosa que es diu Tollback activada, finalment vam trobar i la vaig veure angoixada pensant que, clar, la seva mobilitat s'ha reduït, té 97 anys, cada cop el seu radi d'acció és més petit, amb el seu taca-taca, i de sobte aquella eina que li és estranya perquè no l'acaba d'entendre la comunica amb el món, no?
1: Clar.
2: I allà hi veu moltes coses que també la posen nerviosa o la tabala, no? Diuen, aquest món de misèries, no? I vam estar parlant i bé, la meva mare no es diu Mari Carmen, es diu Narcisa, però podria ser la Mari Carmen, no? És una persona de 97 anys que va començar a treballar als 8 i als 10, 12 ja era a la fàbrica i ha treballat, per tant... Encara ara fa alguna cosa, encara cus en els seus, per alguna persona que li porta alguna cosa per cosir. I de sobte, bé, després de treballar tants anys, te n'adones que si no fos per l'abraçada familiar, no? Aquesta dona no podria viure enlloc en una pensió que és insuficient per pagar qualsevol tipus de lloguer, no? El que passa que amb ella li dol molt veure aquesta realitat, no? Jo m'imagino que hi pot fer poca cosa, se sent molt vulnerable, aleshores li produeix, no decepció, una gran impotència. No?
1: Ella s'ha assabentat del cas de la Mari Carmen.
2: Sí, sí, sí, ella s'assabenta de tot, és molt lúcida, té el cap clar, no tant com el seu genoll, però té el cap molt clar.
1: I què et diu, què t'ha dit de la Mari Carmen?
2: Em parla de que estem perdent humanitat, no? Que estem perdent... Sí, que som incapaços de fer aquest pas cap a la realitat de l'altre, no? En certa forma. O sigui, és una realitat objectiva en la qual ella segurament va créixer en un món on la gent gran tenia un respecte, De fet, jo li parlo de vostè amb ella. Mai m'ha deixat que li parlés de tu, perquè als pares i als grans se'ls hi té un respecte, i parlar-li de tu és com perdre-li el respecte. Aleshores, aquesta figura, diguéssim, experimentada, que aporta cohesió, unitat a la família, i d'alguna manera també aporta la seva experiència, no? la seva saviesa, de sobte està completament bandejada, no? Està bandejada, apartada, maltractada. Clar, quina és la solució? És cert que és cruel. Si mirem la realitat d'una manera objectiva, veurem que la gent que està abocada a no poder pagar un lloguer, o que no podria pagar un lloguer, com en el cas de la meva mare, és perquè no pot o no ha pogut comprar una casa. No ha tingut accés a una hipoteca. Jo mateix vaig tenir els meus problemes, eh? Perquè malgrat la gent diu, però si tu t'hauries de tenir... No. Anem una feina que no és constant, que no tens nòmina, que etcètera, etcètera, que comencen a demanar les declaracions de la renda dels últims anys per veure si, i sempre amb un risc i amb un temps molt limitat, no? Aleshores, que aquesta gent que no té accés, que no té possibilitat d'accedir a la compra d'una vivenda, sigui la que està suportant el pes i el creixement d'uns lloguers que creixen i creixen i creixen i creixen. Aquesta dona li van multiplicar, no és que no pagués el lloguer, li van multiplicar per 5 el lloguer, no? Després va haver-hi com una reducció. Bueno, clar, el que la meva mare comparteix amb mi és que no... veus i sent solucions, avui s'han de prendre mesures, estem a un pas també d'una realitat que pot ser... pot tombar un govern, per dir-ho gairebé d'una manera, o pot radicalitzar més els carrers, no? I moltes de les solucions, per una part d'aquesta gent que no fa el pas cap a la realitat de l'altra, és dir, no, és que el que han de fer és baixar impostos. Això ho he sentit ja diverses vegades, no?, dins d'aquest liberalisme extrem. Baixar impostos, reduir impostos als llogaters, reduir impostos als arrendadors, reduir impostos a tothom. Però després la següent mesura que diuen és que és l'Estat i el govern qui s'ha d'encarregar de la gent vulnerable i qui s'ha d'encarregar de solventar totes aquestes coses.
1: De trobar-los una alternativa i baixant de fer-se càrrec fins però, i tot dels no? impagaments de, sí. de, en cas de propietaris, de petits propietaris. Sí,
2: és absolutament contradictori, penso jo, seguim pensant, no? Voler reduir la capacitat recaptadora de l'Estat i al mateix temps posar-li més feina, no? Però aquests liberals extrems són els mateixos que volen reduir i aprimar l'Estat constantment, no? Però pel que fa a la inversió en la despesa social. I ho veiem a diferents països del món, des de l'Argentina, bueno, ara Amèrica del Sud, tenim un reguitzell d'exemples, i a molts altres llocs, i fins i tot a Europa. Però aquests que redueixen i aprimen l'Estat i la força de l'Estat per fer acció social, no tenen cap problema en augmentar el pes de l'Estat pel que fa a defensa i a seguretat, no? La realitat és molt capriciosa, un no sap mai si està un pas de què, no? L'altre dia, curiosament, canviaré una mica de tema, però d'alguna forma connectat, em vaig emportar una bona sorpresa. No sé si vau sentir la notícia d'un cotxe a Ceuta que va ser atacat per una multitud.
1: La vam explicar.
2: Al centre.
1: Que van confondre
3: amb una ONG...
1: Amb una ONG
3: que es deia Neu Gorriak, que van confondre aquesta ONG alguns mitjans i llavors el bulo es va fer gros amb un grup de rock basc dels anys 90.
1: Proetarra, els hi van dir.
2: Sí, sí.
3: Dels anys 90.
2: Una ONG.
3: Proetarra, el grup de rock. Però llavors vam penjar l'etiqueta de Proetarra a la ONG només perquè es diu igual.
2: Perquè l'ONG era de Navarra, de Nafarroa. Aleshores som sí de simplistes, no? I va córrer aquest bulo. La meva sorpresa va ser... Vaig sentir que hi havia tres persones dins del cotxe. Sí. Una diputada de Ceuta, ja, em sembla que era, sí. Un activista d'aquesta ONG de Navarra i una altra persona, de la qual no en deien res. La meva sorpresa va ser veure casualment en un programa de televisió d'aquests que fan després de dinar de tertúlia, no? d'una cadena privada, veure aquella tercera persona i veure que la coneixia. I veure que ens coneixíem de feia molt temps, des de quan era jovenet ens escrivíem a través del Facebook com a, diguéssim, seguidora del grup, i teníem grans converses, i després ens vam trobar a l'aniversari o desè aniversari d'Open Arms. Vam compartir taula i vam estar parlant 2-3 hores, molta estona. I me'n vaig adonar de... Dic, què fa aquí la Sofia, no? Vull dir, la Sofia Cànovas, que és diplomada per l'ONU i que ha estat coordinadora a Ucraïna uns quants anys de les ONGs pel tema dels abusos sexuals, etcètera, etcètera, no? També ha estat destinada a Bangladesh o a Haití, no? Va ser una sorpresa enorme i la vaig veure desencaixada i vaig veure que la gent que l'entrevistava d'aquell programa no s'havia pres ni la molèstia
1: de saber qui era.
2: De saber qui era, tot i que no estava allà enviada per l'ONU, sinó que estava aprofitant una pausa en la seva feina, i com una persona conscienciada i sensible va dir, ostres, què puc fer? Vaig a veure si puc ajudar allà, no? I em va dir també, perquè després vam parlar, que havia trobat una gran descoordinació. El flash potent va ser com ningú d'aquell programa va ser capaç de posar-se, de fer un pas cap a la realitat de la Sofia en aquell moment, no? Ella era a la platja explicant el que els havia passat i se li va acudir dir que s'havia sentit més segura a la platja del Tarajal entre els immigrants que no pas al centre de Ceuta. Es va saltar els tertulians, començant pel presentador i director del programa, que és català.
1: Ens imaginem qui és.
2: Sí. I li va dir que això no li permetria que ho digués. O sigui, va sortir el patriotisme espanyol dient que els homes blancs, aquells que l'havien atacat, aquella gentada del centre de Ceuta, no podien ser pitjors que els immigrants invasors que havien entrat, no? Perquè encara es tracten d'invasors, no sé quines armes porten per invadir, no? Aleshores, aquest xoc de realitats que deia abans, no? I estem a un pas d'aquests xocs de realitats en molts sentits, quan tu extremes les diferències, quan tu tot allò que no és com tu el fas enemic teu, estàs portant a una realitat que és explosiva i xocant, no? Bé, de la meva mare m'ha anat a la Sofia, que bé, vaig poder parlar amb ella, estava encara molt sacsejada, i aquest cap de setmana s'ha anat a Madrid, em va dir, parlar amb la secretària d'Estat, a veure si podia portar alguna cosa també de cara a la coordinació, que va trobar molt deficient del que estava succeint allà a Ceuta, no? O sigui que ens trobem en un moment de realitats xocants, explosives, per uns motius i uns altres. Uns volen rendibilitzar políticament uns fets, els altres en volen rendibilitzar uns altres, hi ha gent que es troba pel mig, com el
1: foc creuat entre trinxeres.
2: I el foc creuat entre trinxeres. I això és el que m'està fent pensar i em va fer pensar des d'ahir quan tornava en aquell tren que no arribava mai, que de sobte es converteix, és un mitja distància, es converteix en un regional, perquè havien robat coure ahir entre Granollers i Mollet,
1: sí,
2: em sembla.
1: Sí, ho vam explicar també.
2: I avui,
1: avui una altra vegada.
2: Han tornat, sí, però entre Flaçà i no sé quina altra població,
1: sí, sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Una mica més cap al nord,
1: sí.
2: No? Bueno, què està passant?
1: I a part,
2: no?
1: Avui els regionals que no funcionen perquè Renfe ha decidit suspendre'ls per precaució per aquests aiguats entre les 9 i les 11 del matí.
2: I els AVEs crec que tampoc funcionen.
1: Que, però és curiós,
2: no, els Iris i els
1: Uigo. Aquests sí, perquè diuen que ha estat una decisió unilateral de Renfe de dir, mira, parem-ho tot, així no hem de deixar gent atrapada en el tren, però en canvi Irio i Uigo sí que continuen perquè Adif, que és el propietari de la infraestructura, no n'ha dit res d'això, no ha dit, escolta, no podeu circular.
0: Jo demà he d'anar a Madrid a veure si...
1: Demà en principi hauran d'haver passat les pluges.
2: I qui és el propietari d'Adif?
1: L'Estat, clar.
2: Amb una part.
1: Sí, sí. Sí.
2: Igual que AENA, no? Amb un 51%. Sí. Però l'altre dia vaig saber qui més era propietari, perquè diuen, no, és l'Estat amb un 51%, per tant té la majoria AENA, ara que vol ampliar aeroports, i a Eivissa, per exemple, hi ha una gran oposició de la població i fins i tot del Consell d'Eivissa cap a l'ampliació de l'aeroport, i dic, ostres, tu, després de l'Estat, els següents accionistes d'AENA són BlackRock, Goldman Sachs, no? Bueno, ja hi tornem a ser, amb els fons aquests, no?, que estan
1: per tot arreu. Els sospitosos habituals.
2: Sí.
1: Va, que com que això es tracta de pensar, el Joan Tejedor us ha plantejat un dilema.
2: Mick Jagger o Prince?
3: No.
2: Em pensava que era el dilema.
4: Anirà d'habitatge.
3: Anirà d'habitatge.
2: D'acord.
0: Val.
3: Tenim un pis, val? Charlie o Gerard, tenim un pis que no feu servir.
0: Hòstia.
2: Que lluny de la realitat.
0: Sí, sí, meu, també.
3: Perquè sí, perquè
0: bueno,
3: sí.
0: Bueno,
3: perquè...
0: ja cal fer servir també, tampoc el tinc.
3: Perquè l'heu heredat, perquè heu fet 4 quartos i això algú us va convèncer d'invertir, pel que sigui, val? Llavors hi ha dues opcions. La primera és que aquest pis us l'ocupen, però us l'ocupa una gent que ho necessita, que són unes bellíssimes persones, i que és veritat que, com que no us paguen lloguer, us costa els impostos, us costa l'IBI, us costa la comunitat, però el dia que marxen us deixen el pis, que hi podeu entrar a viure demà. Net, polit, cuidat, tot reparat. O teniu el pis llogat a 2.000 euros al mes durant 10 anys, paguen puntualment, no us heu de preocupar de res, però el dia que marxeu aquell pis l'heu de fer nou per dintre. No hi heu entrat en 10 anys i quan entreu és reforma integral. 40.000, 50.000 euros, els que siguin. No pots aprofitar mobles, no pots aprofitar els banys, has de fer la cuina nova, marbres, tot. Tot nou. Què preferiríeu?
0: Per mi no calia que diguessin la segona opció, per mi era la primera. Si tinc un pis no ocupat, o sigui, que és a dir, que em sobra un pis i hi ha algú que ho necessita vivint-hi i a mi no em ve de... O sigui, la primera opció, però sí, sense cap mena de dubte. O sigui, és que un pis buit, si hi ha gent que el necessita, jo estic quin a que s'utilitzi. A més, si és tan bona gent i el deixen perfecte, o sigui... És que no, no hi ha dilema per mi.
2: Clar, 10 anys, 2.000 euros al mes, 200, segurament depèn de si la destrossa és enorme, no han guanyat gaire res, no?
0: Clar,
2: a mi em costa molt respondre això, perquè tampoc tinc un pis en propietat, encara estic pagant la meva primera hipoteca, me la van donar molt tard, molt gran, i vaig fer el niu també molt tard, però no m'entra al cap. A mi em sobta molt, per exemple, quan veig companys de professió que tenen molt d'èxit, els hi va molt bé, i de sobte, què fan en tants quartos? Doncs inverteixen en rajol, en pisos, i potser per cultura familiar o pel que sigui, no m'entra al cap. O sigui, per mi és tan estrany o tan extrem això del rendisme, com si jo digués, doncs, inverteixo en alimentació i em quedaré tots els aliments que pugui per acaparar i que creixin de preu, no? I, bueno, que la gent passi gana, no? I, si cal, doncs, que es morin de gana i que em paguin el, jo què sé, el pa i la farina, me la paguin a 1.000 euros el gram, no? Saps què vull dir? O sigui, no ho concebeixo. Per mi és una aberració. I durant molt temps jo havia vist que, o en el meu ideal, que la gent del meu propi sector, que té aquest èxit i guanya molts diners, ho invertia en el propi sector, en els seus projectes, amb altres artistes amb els que creu, en la pròpia música, que fa teatre en el seu espai, en el seu, saps, en la seva il·lusió, en allò que creu, no? I d'alguna forma afavorir també un espai i una escena, no? I de sobte s'ha com, bueno, és, el bonisme està condemnat. Ara alguns diran, aquests dos, o Charlie i en Gerard, són tontos.
3: És que tu feies els números. Tu feies els números. A 2.000 euros a 10 anys són 240.000 euros.
2: Exacte.
3: Per tant, si t'has de gastar 40 en reformar-lo, més les despeses, 180.000 euros et queden.
0: Ja.
2: Bueno, d'aquests 10 anys. Suposo que hi ha una part que tampoc és un benefici net, no?
1: Mira, ara que parlem d'això, em passen els companys que l'Ada Colau acaba d'explicar a Ràdio Televisió Espanyola que ha hagut de deixar el pis on vivia durant més de 15 anys perquè li costava arribar a final de mes amb un sol sou, no podia.
2: Crec que s'ha separat i ara té ella sola els nens i és allò de, clar, no hi ha dos sous que portin a un pis que potser has llogat pensant que són dos que podem aportar i de sobte es trenca això. I aquesta és una realitat també molt, molt cruel. I no, ara segurament molta gent dirà és que a l'Ada Colau li passa tot, no? Com allò que diuen sempre. Quan,
1: una mica sí.
2: Sí, exacte. Però bueno, potser és un exemple d'una persona que viu, no sé, molts dels casos reals o moltes de les incidències reals que hi ha ara en el present.
1: Gerard Quintana, Charlie P., moltíssimes gràcies. La setmana que ve ja podrem estar parlant de que sí que s'ha posat fil a l'agulla amb això d'intentar doblegar aquesta corba de l'encariment dels preus en l'habitatge.
2: Jo no sé la Charlie, però jo em nego a ser un dolent tot. O sigui,
0: no, jo que és diguin... que no em surt. No em surt.
1: I que duri.
2: Vinga.
1: Gràcies, gràcies, TG, que vagi bé, també.
3: Fins ara.
4: Rebobinem aquí, Catalunya. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.